0: vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra el territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut

0: Unitat Catalana de Colòmbia ha detallat a 3CAT Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
1: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
2: Les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
3: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
4: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i malgrat tot sí que tinc la sensació que almenys aquí a Medellín la gent està força calmada i tranquil·la, alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Venezuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Venezuela fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
6: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
7: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
6: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això, en molts casos, serà inviable. Per això, el Ministeri d'Infància i les comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara, el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
8: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
6: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i

0: Per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt, també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
2: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
3: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
2: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
3: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Plater, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
5: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
6: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
4: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
7: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu i Prepirineu. Tres comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte el Pirineu i el Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
4: Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
8: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
9: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
8: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Bielgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
10: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
11: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
12: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
11: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el director dels serveis de salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roger.
13: No en el mateix moment, no a la mateixa del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
11: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmaneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
15: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
14: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
15: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
14: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolà, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
4: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Escena.
16: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
16: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
4: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
17: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
18: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
17: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
19: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
17: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
20: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
17: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
4: 3CAT Info.
17: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després ha encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
21: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
17: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
22: Molt bon estat aquesta pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
4: Són 2:45.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Las Peñas de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la 6a edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una 20a de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. dels esports, Pau Dax, què destaquem?
17: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
2: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
1: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
3: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el Consolat Espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
23: Les darreres hores he parlat amb els membres de la comunitat catalana dependents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
24: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar
5: con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar a prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
4: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
6: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, parla d'una situació insostenible.
7: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
0: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
9: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
24: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Bote.
25: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors. Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
26: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
8: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques, el govern espanyol s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són cinc denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un mot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com, per exemple, el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
10: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
11: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
10: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
4: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
12: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista de calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda, creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vista d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
4: 3CAT Info.
0: 3:45, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
13: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de salvament marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
15: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima, por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
14: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
15: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
14: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter amb base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
16: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
18: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
16: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida a la sisena edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Boixaderas. Ens explica la Marc Camps.
2: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
3: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
2: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
3: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
2: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
4: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
17: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
19: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
17: El davanter blaugrana Ronnie Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
20: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana. y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
17: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
1: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
17: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoke.
4: 3CAT Info.
17: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
5: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
17: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
6: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
17: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
4: Trescat Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports.
2: El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als Campionats d'Europa de Natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
1: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la vall del Cauca, o bé el conegut com a eix cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació, mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3CAT Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.

0: Aleshores, era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana, dependents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
1: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
2: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
1: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
3: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
1: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Veneçuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Veneçuela, fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
5: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
6: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
5: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això, en molts casos, serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les Comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
7: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
5: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
1: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
1: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes.

0: catalanes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
1: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
2: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
1: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
2: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El pla el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
4: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
5: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
6: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
3: Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
7: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
8: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
7: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
9: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
10: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
11: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
10: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el director dels Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
12: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
10: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escar, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
14: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
13: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
14: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a 2 dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
13: Almatret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolar, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permet l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb la Sena.
15: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
15: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb en Pau Dax.
16: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
17: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
16: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
18: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
16: Y la mallorquina Estela Tonrat nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
19: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
16: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
3: 3CAT Info.
16: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat dos llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el sisè millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
20: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
16: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
21: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí. Instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé el gimnàs, l'hotel, hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
3: Són 3:45.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de Sant Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la sisena edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Dels esports, Pau Dax, què destaquem?
16: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
2: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
1: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
22: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials, amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el Consolat Espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
23: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
24: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una 60 de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
4: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, parla d'una situació insostenible.
5: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
0: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
6: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
7: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Bote.
8: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors. Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
25: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
9: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són cinc denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un mot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
10: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
11: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
10: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
12: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu i Prepirineu. Tres comarques estan sota vista d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
3: 3CAT Info.
0: 3:45, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
13: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de salvament marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
15: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
14: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
15: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
14: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter en base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot. Pau Rovira.
17: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
18: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
17: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida a la sisena edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens explica la Marc Camps.
2: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
16: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim en un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
2: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
16: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
2: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
3: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
19: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
20: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
19: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
21: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
19: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
1: Con muy buenas sensaciones. He podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
19: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
3: 3CAT Info.
19: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de Martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
4: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
19: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
5: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
19: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
3: Tresca Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als Campionats d'Europa de Natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la vall del Cauca, o bé el conegut com a eix cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació, mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic, és la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú

0: votar, el temblor ha sigut relativament tranquil.
1: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
2: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la, alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
1: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Veneçuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Veneçuela fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
4: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
4: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això, en molts casos, serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
6: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
4: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
1: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
1: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
8: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
9: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i quatre estats més, entre ells Suïssa.

0: Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
1: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
0: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. El pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
3: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat de delegacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
2: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
4: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
2: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
5: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
6: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu i Prepirineu. Tres comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
2: Trescat Info. Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims dos anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
7: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
8: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
7: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
2: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
9: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
2: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
10: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
11: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
10: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el director dels serveis de salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
12: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
10: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
2: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida. Pere Joan Álvarez.
13: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
14: L'any 2003 hi va haver un incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
13: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
14: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a 2 dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
13: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
2: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolà, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
5: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Escena.
15: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
2: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
15: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar a casa nostra.
2: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
5: Esports.
2: Fins a 2:15 amb en Pau Dax.
16: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
17: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
16: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
18: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
16: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
19: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
16: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
5: 3CAT Info.
16: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
20: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
16: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego, a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
21: Molt bon estat aquesta pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí. Aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
22: Són 4:45.

0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Las Peñas de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la sisena edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. I dels esports, Pau Dax, què destaquem?
1: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Berdaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes del Consolat Espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
6: Les darreres hores he parlat amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
7: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar a prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
9: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, parla d'una situació insostenible.
10: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
0: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
11: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
12: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se, a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Bote.
13: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors.
8: Trescat Info. Trescat Info.
0: Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
14: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
15: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número mòbil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques, el govern espanyol s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són cinc denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un mot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com, per exemple, el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
16: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
17: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
16: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista de calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
19: 3CAT Info.
0: 3:03, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
20: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
21: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de Salvament Marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
22: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones probables, concentraciones de, de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
21: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
22: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, pues, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
21: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter amb base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
1: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
2: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
1: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida, la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar, ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens explica la Marc Camps.
19: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
23: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim en un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
19: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
23: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
19: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
8: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
3: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
4: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
3: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
5: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
6: Con muy buenas sensaciones. He podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoke.
8: 3CAT Info.
3: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
24: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
25: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
8: Trescat Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims dos anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmaneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports.
2: El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als Campionats d'Europa de Natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
1: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la vall del Cauca, o bé el conegut com a eix cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials, amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació, mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3CAT Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic, és la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.

0: s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Veneçuela, fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
2: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
2: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això, en molts casos, serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
4: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
2: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
6: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
7: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
6: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
7: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals,

0: l'islamisme radical i els espies russos.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El Plater, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
3: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
2: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
4: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
2: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
1: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
5: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista de calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu i Prepirineu. Tres comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació: Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
1: Trescat Info.
2: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
6: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
7: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
6: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
2: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
8: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
2: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
7: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
9: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
7: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el director dels Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
10: No en el mateix moment, no la mateixa del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
7: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
2: I els accessos al pic de Montmaneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida. Pere Joan Álvarez.
11: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escars, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escars.
12: En el 2003 hi va haver un incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
11: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
12: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escars. Ras i curt.
11: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
2: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolà, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
2: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Escena.
13: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
2: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
13: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
2: Des de la Conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
1: Esports.
2: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
14: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
15: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
14: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
16: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
14: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
17: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
14: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
1: 3CAT Info.
14: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
18: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
14: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
19: Molt bon estat de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí. instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
1: Són 6:15.
2: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que han ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la 6a edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Dels esports, Pau Dax, què destaquem?
14: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
2: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
20: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
21: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas. porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
20: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
0: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
20: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
2: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
3: Les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
2: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, una a Huelva, l'altra a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
22: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
2: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
2: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
23: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
2: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, parla d'una situació insostenible.
24: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
2: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. a Amposta, al Montsià, i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
4: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
5: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
2: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Boté.
6: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
2: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors.
1: Trescat Info.
2: Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
8: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
2: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
9: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número mòbil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
2: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són cinc denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un mot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
7: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
10: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
7: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
1: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
11: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda, que deixaran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
1: 3CAT Info.
2: 3:45, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
12: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
2: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de salvament marítim, com ha explicat a 3Cat Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
15: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones probables, concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
13: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
15: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
13: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter en base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
2: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la llavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot. Pau Rovira.
16: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
17: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
16: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí a Espot els vehicles aparcats durant la nit.
2: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Tret de sortida, la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens ho explica la Marc Camps.
18: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una 20a de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
25: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè, de fet, vivim un món que cada dia perdem més la llum. I, per tant, intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
18: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
25: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
18: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
2: Moment de tancar aquest informatiu.
1: Esports.
2: Amb el Pau Dax.
0: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
3: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
0: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
14: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
0: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
19: Con muy buenas sensaciones. He podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
0: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
1: 3CAT Info.
0: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura Volantí Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
20: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
0: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
21: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
0: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
1: Trescat Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims dos anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports.
2: El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als Campionats d'Europa de Natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
1: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
1: 3Cat Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la vall del Cauca, o bé el conegut com a eix cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials, amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació, mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3CAT Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic, és la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica, tot i així ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè aquests altres edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Venezuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Venezuela fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat

0: col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
1: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario. Con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
1: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això, en molts casos, serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
3: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
1: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
5: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
6: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
5: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
6: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Plater, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls.

0: i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
1: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat de delegacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
2: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
4: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu i Prepirineu. Tres comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació: Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
0: Trescat Info. Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
5: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
6: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
5: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
7: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
8: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total.
6: Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
8: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
6: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el director dels serveis de salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
9: No en el mateix moment, no la mateixa del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
6: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escar, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
11: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
10: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
11: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
10: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolà, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
3: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'ACN.
12: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho doncs, i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
12: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
3: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
13: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
14: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
13: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
15: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
13: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
16: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
13: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
3: 3CAT Info.
13: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
17: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
13: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
18: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
3: Són 2:15.

0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la 6a edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. I dels esports, Pau Dax, què destaquem?
1: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Berdaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes del Consolat Espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
6: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
7: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar a prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
9: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, parla d'una situació insostenible.
10: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
0: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
11: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
12: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se, a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Bote.
13: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors.
8: Trescat Info. Trescat Info.
0: Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
14: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la transformació digital.
15: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número mòbil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són cinc denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un mot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com, per exemple, el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
16: El suport social que ha rebut Yablak en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablak, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
17: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
16: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista de calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació: Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
19: 3CAT Info.
0: 3:45, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
20: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
21: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta a tots els equips de salvament marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
22: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones probables, concentraciones de, de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
21: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
22: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
21: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter amb base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierrot, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
1: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
2: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
1: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida a la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar, ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens explica la Marc Camps.
19: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
23: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè, de fet, vivim en un món que cada dia perdem més la llum. I, per tant, intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
19: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
23: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
19: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
8: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
24: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
3: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
24: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
4: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
24: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
5: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
24: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoke.
8: 3CAT Info.
24: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
6: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
24: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
7: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
24: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimarts, un dia que ens llevem amb 16 graus a Prades, 18 a la Seu d'Urgell i 22 graus a Terrassa. Per cert, parlant del temps, que avui es reobrirà de manera parcial el pàrquing d'Aigüestortes per Espot, que va quedar tancat després de l'esllavissada que hi va haver el cap de setmana. Val la pena que saludem el Jofre Genuer, com sempre, a aquesta hora. Què tal, Jofre? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, bon dia.
0: Quina és la previsió per avui? Tindrem pluja?
1: Doncs avui encara parlarem de ruixats. De fet, n'hi ha hagut no fa gaire estona, al llarg d'aquesta nit o matinada cap al Penedès, amb alguns registres que han arribat entre els 4 i 6 litres per metre quadrat, bastant localitzats en aquesta àrea. Tot això es va desfent i aquest matí el sol s'imposa. Queden alguns núvols residuals que han d'anar dissipant-se amb un matí de sol, de calor, de temperatures de plena canícula d'estiu, amb valors que avui, els més alts, tornaran a superar els 35 graus a l'interior del país. I a partir de migdia aquesta tarda, doncs el que comentàvem, encara hi ha condicions perquè creixin aquestes nuvolades i puguin haver-hi ruixats i algunes tempestes. Avui els ubicarem més sobretot a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, i especialment al voltant de la zona del Ripollès, és on podria haver-hi alguna tempesta. Hi ha avisos en aquest sentit d'intensitat de pluja, alguna tempesta que pugui ser una mica intensa. No es descarta també alguna nuvolada a la serra prelitoral, però de manera molt aïllada. En general, doncs, més al nord i al nord-est del país, del que podria ser doncs una situació de traca final dels ruixats que hem anat tenint aquests darrers dies. Per tant, demà, tot i que potser no acabin de desaparèixer del tot, ja parlaríem de ruixats molt més aïllats.
0: És el que t'anava a preguntar, ja en parlarem demà, eh? Però de cara a l'eclipsi tenim algun pronòstic nou?
1: Bé, doncs es va consolidant una situació meteorològica que pot afavorir bastant a que, en general, les condicions atmosfèriques doncs ajudin a poder-lo veure bé, cosa que no vol dir doncs que potser de manera local hi hagi alguns sectors del país on hi hagi alguns núvols que puguin fer una mica la guitza, però estem més aviat a la part òptima i, per tant, optimistes en aquest sentit.
0: Gràcies, Jofre. Una abraçada.
1: Val, que vagi bé.
0: Anirem seguint, evidentment, tot el que refereix a l'eclipsi, però, evidentment, la notícia de les últimes hores és, sense cap mena de dubte, el terratrèmol de Colòmbia.
2: Una de la tarde, 50 minutos. Seguimos en esta emisión del mediodía de Noticias Caracol con información en vivo y desde las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió esta mañana al país. Precisamente, y ante la magnitud de la emergencia, Colombia comienza a recibir ofrecimientos de ayuda internacional para apoyar las labores...
0: Així ho recullen els mitjans del país. Segons l'últim balanç oficial, el terratrèmol ja ha deixat almenys 132 víctimes mortals, 132, més de 570 ferits i un centenar de persones que continuen desaparegudes. Per tant, aquest balanç de víctimes mortals és possible que pugi. És un sisme de magnitud 7,4. Ha sacsejat bàsicament l'oest de Colòmbia i les zones més afectades són Pereira i Chocó. El nou president de Colòmbia, que fa 3 dies que és al càrrec, ja ha decretat la situació de desastre nacional.
3: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros. Se hace un llamado.
0: Així ho explicava el president de Colòmbia. Com deia, la prioritat és rescatar la gent que hagi pogut quedar atrapada. Insistim que hi ha 132 víctimes mortals, més de 570 que han quedat ferides i un centenar de persones que continuen desaparegudes. De moment no consta cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i el Ministeri d'Exteriors n'estan fent un seguiment, però de moment no consta cap víctima catalana. Avui anirem en directe a Colòmbia per veure com està la població en aquestes hores posteriors al terratrèmol, que, insistim, de magnitud 7,4, concentrada sobretot a l'oest del país. Anem en directe ara mateix a Colòmbia. Saludem el periodista Joan Trias. Joan, molt bon dia.
4: Hola, Frederic, què tal? Molt bon dia als que estan a Catalunya.
0: El primer de tot, com estàs?
4: Doncs, mira, ara bé, però avui al matí una miqueta espantat amb aquest terratrèmol que m'ha agafat a la ciutat de Bogotà, on per sort no ha passat res, però sí que m'ha agafat allà i, evidentment, no n'havia viscut mai cap. I, evidentment, espanta també, sí.
0: Perquè vau notar alguna cosa a Bogotà?
4: Sí, sí, déu-n'hi-do. Mira, eren a prop de 7:45 del matí. Jo era dutxant-me a casa de la meva parella. Sortia de la dutxa i, de cop, sento la meva parella que em diu «Salimos de casa, salimos de casa, salimos de casa». I començo a escoltar una alarma. Surto a la dutxa com puc, vestint-me com puc i començo a veure que aquelles parets es mouen. I, evidentment, surto de casa, veig molta gent al carrer i un cop allà, una sensació molt estranya. que no ha viscut un terratrèmol, una sensació de mareig, de moure's al terra, els teus peus i no saber de què passa, però vaja, allò que dura un minut i mig, se t'arriba a ser etern, eh?
0: I la gent estava molt espantada?
4: La gent d'allà no. La gent d'allà està prou acostumada que un cop l'any la terra, almenys a la capital, a Bogotà, tremoli i es noti, però no hi hagi danys, que és el que va passar ahir, sí.
0: A més, això t'enganxa en ruta, no, Joan? Tu has d'anar fins a Medellín.
4: Sí, senyor. Ara mateix soc en ruta cap a Medellín. No sé quina ciutat em trobaré. Jo sé que com més cap al Pacífic, pitjor paisatge em trobaré a les ciutats. A Cali volíem anar-hi, per exemple, ja ho hem descartat, evidentment. A l'Eje Cafetero volíem anar-hi i, de fet, volem encara anar-hi i no sabem si podrem arribar-hi. I a Medellín tinc previst arribar d'aquí 7 hores, que seran les nostres 7 del matí, precisament, i veurem què passa quan arribem i quina ciutat és la que ens trobarem. Em sembla que ens trobarem a alguna casa amb escletxes a la paret i aquestes coses, però cap casa en runes, eh?
0: Ara que esteu en ruta, què esteu veient? Com està el país?
4: Ara mateix ho veig tot fosc, perquè és molt de nit, les 2 de la nit aquí, però sí que és veritat que es veuen aquests petits xiringos molt típics de Llatinoamèrica, que els és igual l'hora que sigui, que ells volen vendre tot el que vulguin. Això sí que es veu des d'aquí, des d'aquest autobús.
0: Hi ha hagut rèpliques, o et consta que hi ha hagut rèpliques?
4: Sí, hi ha hagut fins a 21 rèpliques a la costa Pacífic, que és on ha començat tot, i totes aquestes rèpliques han afectat a ciutats com et deia, com a Cali, com a Pereira, com altres ciutats molt afectades, però aquestes rèpliques sí que no s'han notat a Bogotà. Ja.
0: El periodista Joan Trias ens ha atès aquí al matí de Catalunya Ràdio en ruta a qui ha sorprès aquest terratrèmol a Bogotà. Joan, moltíssimes gràcies, ens alegrem que estigueu bé, una abraçada ben forta.
4: Gràcies, Frederic. Una abraçada.
0: Cuida't molt. El Joan Trias és una de les persones a qui aquest terratrèmol ha sorprès a Bogotà. Insistim que la delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà diu que no li consta cap víctima catalana. El Ministeri d'Exteriors diu que tampoc li consta cap víctima espanyola. Tot això, en aquest terratrèmol a Colòmbia, insistim, és 132 víctimes mortals, 132 persones que s'hi han deixat la vida, n'hi ha 570 de ferides, un centenar de desaparegudes, i per tant és bastant probable que lamentablement la xifra de víctimes mortals continuï pujant, i això quan el terratrèmol de Venezuela del mes de juny fa només 7 setmanes encara és ben present. Just ahir sabíem l'últim balanç de víctimes mortals a Venezuela, que ja s'enfila fins a més de les 6.000.

0: Doncs així comença, malauradament, aquest dimarts amb el terratrèmol de Colòmbia. Avui tornarem en directe en aquell país per veure com s'estan vivint les hores posteriors al terratrèmol, però l'altra notícia del dia continua sent Ceuta.
1: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: És Ángel Víctor Torres, el ministre de Política Territorial. La Moncloa diu que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc i aquest país, Rabat, ja ha dit que accelerarà els tràmits perquè això sigui possible. Aquests dies continuen les reunions entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Avui, per exemple, hi ha el ministre d'Exteriors. Demà la ministra de Defensa, que també serà cridaner. Tot això mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia encara no s'ha resolt.
2: La veritat és que la Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada. I hauria de protegir l'espai Schengen, excepció, la darrera excepció, que acabem evolucionant l'espai Schengen. Ni a ningú li agrada estar en la situació en la que estem. La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores davant el que va ocórrer la pressió migratòria a Ceuta, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea.
0: Doncs així de clar, era el socialista, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, ahir en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui parlarem d'aquesta qüestió i sobretot parlarem d'aquest front comú que han fet Itàlia i Dinamarca al voltant de la immigració irregular. Ja sabeu que ahir van sortir les primeres ministres dels dos països per demanar obertament solucions innovadores, que és aquesta mena d'eufemisme per parlar dels centres de deportació en països que no pertanyin a la Unió Europea. Ho comentarem amb el Sergi Pardos, que sempre és interessant de sentir-lo quan es tracta d'immigració. Ell és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I ara sí que sí, a banda d'això, queden només 24 hores, una mica més de 24 hores per l'eclipsi solar a Catalunya i els oftalmòlegs que no es cansen d'insistir que cal que les ulleres per veure l'eclipsi siguin homologades. Ahir se'n van retirar fins a 6 models que no ho estaven i la gran preocupació dels experts és les possibles lesions oculars que es puguin produir durant o sobretot després de l'eclipsi.
3: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals els més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14 també pel matí disposin de suficients professionals per

0: L'eclipsi serà total, es concentren al sud de Catalunya, hi ha un cert neguit sobre el possible col·lapse de les vies, i és per això que des de fa ja un parell de dies ben bé, o més i tot, es recomana evitar la P7 en la mesura del possible, perquè és la que és més susceptible de col·lapsar-se. I encara un parell de coses més de les últimes hores. A Roses, a l'Alt Empordà, ha mort un home de 85 anys ofegat a la platja. Són 18 ja. 18 les persones mortes per ofegaments a Catalunya des que va començar la campanya del bany el passat 15 de juny. I malauradament també, a les últimes hores, un altre crim masclista a Marbella. Un home de 59 anys hauria matat la seva parella. En el que portem d'any ja són 36. Les dones que han mort a Espanya per violència masclista és la xifra més alta des del 2019. És un altre dels temes d'aquestes últimes hores, quan falten 3 minuts per un quart de 8, un dia que també continua sent notícia l'actualitat esportiva. Així sortien els jugadors de l'Atlètic de Madrid de la ciutat esportiva del club, Julián Álvarez, per exemple. Hi va passar el reconeixement mèdic. Alguns mitjans diuen que ha demanat reunir-se amb el club per demanar cara a cara el seu traspàs al Barça, i mentrestant...
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel to be here?
2: Bueno, muy, muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación.
0: Ronald Araujo ja és a Liverpool, en jugarà cedit, i Roni Bardagi, per cert, passarà avui proves mèdiques de la lesió que es va fer ahir i que podria ser greu. I avui a Sitges...

0: El Sopa de Cabra actuaran al Festival Terramar per celebrar els seus 40 anys dalt dels escenaris.
1: Tantes nits va pagar per tenir-la.
0: Un minut per arribar a un quart de vuit. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, Cal Àgora, hi tindrem Vicent Sánchez, Anna Grau, Míriam de Sant Germán i Carlos Tavera. De moment, però, repassem les notícies de les últimes hores. Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, eh? Desastre nacional.
4: L'ha decretat el govern de Colòmbia arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país.
5: Segons l'últim balanç oficial, el sisme ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat.
6: L'epicentre s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat per gairebé tot el territori, inclosa la capital, Bogotà. I també s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la Vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
8: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron herides, lesionades i 60, quasi 60 edificacions que col·lapsaron completament.
7: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio. No, no.
0: Ara mateix passa un quart de vuit, no consta.
4: Per ara, cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació.
5: Uns 7.800 catalans viuen al país. El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada de Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia espanyola.
0: Es desmarca.
6: El Partit Popular de Vox. Els populars sí que aniran a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta a la península.
4: El govern espanyol, però, prioritza que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
0: Anem a Madrid, doncs, Paula Brujats.
9: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
10: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las...

0: estas medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
1: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya, que la família accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península, i el Partit Popular, a diferència dels consellers de Vox, no plantará al ministerio.
2: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, que no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
1: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Front comú d'Itàlia i Dinamarca contra la immigració descontrolada dies després de la crisi de Ceuta.
4: Les líders de tots dos països reclamen augmentar les expulsions dels immigrants delinqüents i obrir més centres de retorn en països de la Unió Europea.
5: Més detalls, Albert Manyà.
6: En un comunicat conjunt, Giorgia Meloni i Mette Frederiksen volen fins i tot altres solucions innovadores per donar resposta als ciutadans. Malgrat ser de pols ideològics contraposats, defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, denuncia la manca de solidaritat en la crisi actual.
7: Malauradament és cert que veiem fragilitzada per la lògica de l'oportunisme nacional, de la política nacional, amb l'ús de la suspensió de l'espai Schengen, com és el cas que ha fet Itàlia.
6: Albert Manyà, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Un quart i tres minuts d'avui es tancaran.
8: Avui els accessos al cim de Montmaneu, el més alt del Segrià, perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi de demà.
3: La decisió l'han pres els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es bloquegin els camins que hi arriben.
5: Pere Joan Álvarez.
9: La limitació començarà aquest migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escars, Seròs i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler, l'alcalde de la Granja d'Escar.
10: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
9: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones. Recordem que a la zona hi va haver un incendi l'any 2003. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I més prohibicions.
4: Recordeu que també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant i no es permetrà l'accés de visitants sense autorització als nuclis urbans d'Albarca i Siurana al Priorat.
8: Al Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
5: Sempre amb ulleres.
3: Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi de demà, es miri des d'on es miri.
4: S'han de fer servir encara que s'observi des d'un territori on l'eclipsi no sigui del 100%.
5: Maria Costa.
11: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total. Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
11: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, Salut ha reforçat amb més professionals els centres d'atenció primària, hospitals i el sistema d'emergències mèdiques, sobretot els dies després de l'eclipsi per les possibles lesions. I és que no fer servir les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Nou bombardeig.
8: Rus contra tota la ciutat ucraïnesa de Zaporizhia. Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
3: A més de Zaporizhia, els míssils i els drons russos també han caigut aquesta nit a la capital, a Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes a la ciutat.
4: L'ofensiva d'aquesta nit arriba poques hores després que Ucraïna matés 13 civils russos. Va ser l'atac contra territori rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Els drons de Kiev van atacar ahir un dels principals centres de la indústria petroquímica russa a la regió de Tarstan.
5: I exclosos.
8: Rússia exclou de les eleccions la formació Yabakla, l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. Els analistes creuen que la seva popularitat ha espantat el Kremlin.
5: Moscou, Cristina Solies.
13: Les autoritats han temut que Yabakla convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem per haver rebut finançament estranger, però el president de Yabakla, Nikolai Rybakov, hi veu altres raons.
6: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
13: Mig miler de joves van respondre a la decisió judicial amb crits de vergonya i la policia els va acabar amenaçant amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I atenció amb això, eh? Més videovigilància.
3: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, creu que la ciutat està molt poc videovigilada i confia arribar a les 500 càmeres noves el 2027. Actualment n'hi ha 186. Són declaracions a l'ACN.
14: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués. És un element de dissuasió i és un element d'acompanyament en l'activitat policial.
4: L'Ajuntament té previst informar avui mateix de noves ubicacions de càmeres autoritzades.
5: Contra el Plàter.
8: El pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país continua lluny d'aconseguir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra.
3: La Xarxa Catalana per una Transició Energètica just assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i es comenci de zero.
5: Roser Parera Moragues.
15: La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu. Àlex Terès és l'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
15: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut permetran ajustar el pla a les necessitats de cada lloc. Roser Pereira Moragues, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Menys envasos.
4: A partir de demà s'ha d'aplicar la nova normativa europea que té com a objectiu reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients.
5: Roger Santaló.
17: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, i s'aplica de forma escalonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'anar incorporant diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
18: Si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
17: La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. A Espanya ara només es recuperen el 20% dels recipients i es vol arribar com a mínim al 90%. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
19: Bon dia.
5: El Barça en vol més a canvi de Ferran.
19: El Paris Saint-Germain ha fet una primera oferta de 40 milions d'euros pel davanter, però els blaugranes la troben insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera.
20: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
19: També al Barça, el davanter Roni Bardaggi estarà entre 6 i 8 mesos de baixa després de lesionar-se ahir els lligaments creuats del genoll dret. El jugador passarà proves mèdiques avui mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. I pel que fa a les arribades, avui pot ser un dia clau per al fitxatge de Rodri, que el Barça vol tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el City. En el cas Julián, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, de moment sense novetat sobre la seva possible incorporació.
5: I qui declara el seu amor, en aquest cas al Madrid, és Cucurella.
19: En el seu primer dia amb els blancs, el lateral s'ha desfet en elogis pel club.
21: És un club com muchas historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
19: Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi.
5: I final, en presència catalana, l'europeu d'atletisme.
19: L'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, s'ha classificat per a la final de salt de llargada que es disputarà aquest vespre. I a l'europeu de natació de París, la nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, s'ha classificat per a la final dels 200 metres esquena femenins.
22: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
19: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla a la final del 4x200 lliures femenins després d'acabar sisenes.
23: Catalunya Ràdio.
24: Bon dia.
0: En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: el 20 de març del 1969.
0: I el número de la sort, el...
3: 11.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Joan i companyia.
17: La Generalitat posarà en marxa un pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra a diversos instituts tal de reduir-ne la conflictivitat.
23: Sí, però Mossos vestits de paiers, eh?
17: De paisà.
3: De paisà.
23: I sense armes.
17: Exacte.
3: Sense armes,
23: claro.
17: Però aquest pla pilot no ha estat ben rebut pels sindicats de l'ensenyament, que ja han expressat el seu malestar davant d'aquesta mesura.
24: Efectivament, sisplau. Ai, gràcies.
3: Què vols, Sergi? Entenc pues, que entres en qualitat de professor de baixa?
24: Sí, vull expressar el meu molestar per la cosa aquesta de ficar policia als codets.
3: És igual.
24: A mi això no m'agrada ni un làpice.
3: Com?
24: No m'agrada ni un làpice.
25: Sergi, recordem, vull dir per l'oient que s'acaba d'incorporar, que tu ets professor, que estàs de baixa.
24: Sí, soc professor, estic de baixa.
25: Quants anys fa que estàs de baixa?
24: Farà 3 anys i mig. Tres,
25: què et va passar?
24: Salut mental al colze.
25: Salut mental al colze.
24: Sí, aquí a la zona aquesta d'aquí...
17: té el colze amb ansietat.
25: Ningú té professors de públic, no està fent ni gràcia, cap gràcia, això, eh?
17: No, hi ha ningú que rigui.
25: Ah, però els alumnes sí que riuen, eh?
24: Clar.
25: Sí.
24: Què vols, que no els hi preguntem per
25: el tema? Aquesta cara que tens és normal, fas...
24: Estava molestant-me, jo.
3: Sí, però que no sé què d'un làpiz.
24: Això voldria anunciar al teu canal, lligant la mida que prendrem els del col·lectiu de professors, amb la professora aquesta també, si fiquen policies als col·les.
17: Molt bé, quina mesura prendreu?
24: Farem vaga.
3: Home, hòstia, que original.
24: Ah, hòstia, no, que original no.
3: Ah, no.
24: Perdona, però no és fàcil organitzar totes aquestes vagues que tenim que fer, que hasta inclús estem tenint pelees internes per decidir el calendari de vaga.
3: Sí, jo ho vaig llegir l'altre dia, la veritat que fa una mica de gràcia, perquè es veu que ara esteu votant sobre la intensitat que han de tenir les protestes.
24: Efectivament.
3: No? Hi ha aquest debat intern.
24: I ara ens diuen això a la policia, que no estem d'acord, però tenim el problema que no ens caben més vagues.
3: Hauries de fer una vaga dins d'una vaga.
25: És una cosa que no s'ha fet mai.
24: I si fiquem més vagues, quedaran menys dies de col·le que vagues previstes.
25: Sí.
24: I des de luego no farem una vaga en plenes vacances. Sí.
25: No tindria cap sentit.
23: Si pot parlar català bé, ni que sigui alguna paraula.
3: Sí. Sergi, en principi ja no volem parlar més amb tu.
24: Pues jo tampoc vull parlar més amb tu, Sergi.
3: No, Sergi, ets tu.
17: Ets tu, el Sergi ets tu.
3: Cada dia més tonto.
25: Per conèixer més detalls d'aquesta mesura impulsada pel govern de la Generalitat, teníem nosaltres la consellera Parlon. Bon dia de nou.
23: Bons dies.
25: I ens acompanya també una persona que coordinarà tot l'operatiu, que és el sergent Guarro. Sergent Guarro, què tal? Bon dia.
26: Digui-m'hi.
25: Què és el que farà vostè?
26: Pues personalment li tinc que dir que m'agrada bastant aquesta tasca encomendada. Sí,
17: fins i tot em sembla que li ha millorat una mica el català.
26: Bueno, pues ya le digo yo que no ha sigut en l'escuela.
3: Arribem a 2:15.

0: La notícia continua estant a Colòmbia, on s'intensifiquen les feines de rescat després del terratrèmol de magnitud 7,4 d'ahir a la tarda. De moment, el balanç, l'últim que hem conegut aquesta matinada, és de 132 víctimes mortals, 132 morts. A més, hi ha prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts.
1: Podeu imaginar el susto, hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
0: És el testimoni de l'Adrià López, que ens ha fet arribar al matí de Catalunya Ràdio. Ell viu prop de Pereira, que és una de les ciutats més afectades pel sisme. Abelardo de la Espriella, que tot just acaba d'assumir la presidència de Colòmbia, ha decretat l'estat de desastre nacional i s'ha compromès, diu, a no deixar sols els afectats.
2: No estan solos. Colòmbia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
0: I també te seguim amb la crisi de Ceuta. El govern espanyol avui torna a reunir-se amb l'executiu de la ciutat, en aquest cas és el ministre d'Exteriors, demà ho farà la ministra de Defensa. Ahir el president de Ceuta es va reunir amb el ministre de Política Territorial i llançava aquesta idea.
3: Incorporo incluso la posibilidad de modificaciones legislativas que se lleven a cabo de manera inmediata para que los menores sean reagrupados.
0: És el que deia Juan Jesús Vives, el president de la ciutat autònoma de Ceuta. I tot això, evidentment, la vigília de l'eclipsi solar serà demà, finalment. Els municipis on es viurà l'ocultació total del sol ja estan perfilant l'operatiu per rebre els visitants i, de fet, cada cop es tanquen l'accés a més espais naturals, bàsicament pel risc d'incendi i també per evitar aglomeracions i col·lapses. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. I dues lesions, una al Barça masculí del davanter Roni Bardaggi i una al femení Quique Nazaret, que es perdrà l'amistós de demà contra el Montpellier.
0: Gràcies, Miquel. I el temps, important, de cara a l'eclipsi de demà, però comencem per avui. Jofre Genué, què tal?
5: Bon dia. Doncs el temps avui dominat novament, com és habitual, aquesta època, per aquesta calor intensa i pel domini del sol, però sempre amb el permís d'aquestes petites nuvolades que no acaben de desaparèixer, que són locals, i que des del sud del país, de les Terres de l'Ebre, arriben a endinsar-se cap al Camp de Tarragona, Catalunya Central, ja que ha passat aquesta matinada. Això no es pot descartar que persisteixi, tot i que ha d'anar una mica de baixa, i que fins i tot acaben donant alguna gotellada. En general, sol, calor intensa i temperatures que poden enfilar-se per sobre dels 35 a l'interior, i en tot cas, el terç oest del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i el Pirineu, és on es mantindrà al llarg de tota la jornada i, sobretot més a la tarda que al matí, el risc de tempestes i ruixats localment amb certa intensitat.
0: Gràcies, Jofre. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marisa Gil, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Tranquil·litat a la xarxa de mobilitat del país. Només destacar 20 minuts de retard a la línia R14 en tots dos sentits. També arribarà a Barcelona amb 6 minuts de demora el tren de la línia R15 que ve de Riba-roja d'Ebre. D'altra banda, recordar que a aquesta hora i fins 8:45 del matí la circulació entre les estacions de Martorell Central i Ruïl Camp Vallhonrat de la línia R8 i entre Martorell Central i Molins de Rei de la línia R4 es farà per carretera. Pel que fa a la circulació aèria, el vol de Ryanair, que havia de sortir del Prat amb destinació Menorca ara a 8:45 del matí, no ho farà fins 3:15 de la tarda. I el vol també de Ryanair entre Barcelona i Milà sortirà amb 20 minuts de retard.
0: Gràcies, Marisa. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs de moment tranquil·les, però hi ha cua a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona a causa d'un accident a l'autopista C33 a Montcada i Reixac en direcció d'entrada a Barcelona, també per una topada que talla un carril, i a la Ronda de Dalt aturats entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més d'una horeta, el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Míriam de Sant Germán i el Carlos Tavera. Però de moment fem un cop d'ull als diaris. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bartrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: El terratrèmol de Colòmbia i la política migratòria de la Unió Europea són els dos grans temes de les portades.
8: El País descriu Colòmbia com una nació tocada després del fort terratrèmol. El sisme ha afectat el centre i la zona occidental del país i, de moment, ha deixat més d'un centenar de morts.
9: El diari ho defineix com una catàstrofe que s'han portat edificis i ha malmès infraestructures. També afegeix que la gestió d'aquesta gran tragèdia és la primera prova de foc pel govern de la Espriella.
8: I parlant del president colombià, la BCE se centra en la seva reacció. Aclareix que ha convocat un comitè d'emergència després del terratrèmol més fort de la dècada per gestionar no només els morts, sinó també els milers de persones que continuen atrapades.
9: La carta conjunta de Meloni i Frederiksen a favor de crear centres de deportació de migrants també és present a les portades. La Vanguardia veu la posició d'Itàlia i Dinamarca com un pols a la Unió Europea.
8: L'Ara va un pas més enllà en el seu editorial i diu que troba a faltar una reacció europea més forta a la crisi de Ceuta, en especial a la presidenta de la Comissió comissió, Ursula von der Leyen, que diu que està desapareguda. El diari assegura que Sánchez s'ha quedat sol defensant la frontera sud d'Europa perquè cap país ha ofert ajuda de cap mena, ni tan sols humanitària.
9: El periòdico, per la seva banda, dedica el tema del dia a la revisió d'infraestructures aèries. Diu que el creixement dels vols diaris a Europa d'entre el 3 i el 5% ha portat al límit l'espai aeri del Prat i Barajas, que aquest estiu treballaran per sobre de la seva capacitat.
8: I El Punt dedica el seu tema del dia a l'eclipsi, amb una infografia sobre on es veurà als països catalans i amb entrevistes a experts. El diari explica que l'expectació es desferma, tot i que les previsions meteorològiques no indiquen unes bones condicions.
9: I Xavier Domènech dedica el seu article d'opinió del Regió 7 a diferenciar entre fanàtics de l'eclipsi i persones que no hi donen importància. Diu que, per les primeres, l'eclipsi sembla una religió. En canvi, les segones es consolen en la certesa que serà breu.
0: Ara mateix passen 6 minuts de 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Continuem repassant la premsa, continuem repassant els articles dels diaris. En aquest cas, la premsa digital. Sílvia Creus, què tal? Molt bon dia.
10: Ah, bon dia, molt bé.
0: El no casament de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez avui provoca el caos, eh?
10: Feia dies que hi havia rumors i el diari de Sun havia anunciat que havia de ser aquest dissabte passat, dia 8, a les 3 de la tarda, una bona hora a la fresca, a la catedral de Funchal, capital de Madeira. S'hi van aplegar 2.000 persones i alguna influencer que es va passar de llesta publicant un vídeo on es vantava d'haver agafat lloc a primera fila davant el temple amb la seva mare. L'enrenou va ser tan gran que va interrompre la cerimònia dins l'església on es casava una parella anònima que es va quedar de pasta moniato quan va veure que tenia més claca de l'esperada. Una mica com la boda de Lolita, però 3.0. Un mitjà portuguès va compartir el vídeo del moment i Cristiano Ronaldo va comentar la publicació amb uns emojis rient. Ho explica l'ABC.
0: I indemnització de 1.000 euros per danys morals a un treballador per no haver-lo convidat al sopar de Nadal de l'empresa.
10: El treballador tenia una relació conflictiva amb l'empresa a la qual havia posat diversos litigis que havia guanyat i se les va tenir amb el director quan va saber que no estava convidat al típic dinar de Nadal. Una conversa que va gravar en la qual el seu cap li va dir que convidaven i premiaven els treballadors que creien convenient. A més, va ser l'únic empleat de tots que no va rebre l'ot de Nadal. I com era d'esperar, va començar un nou litigi amb l'empresa que també ha guanyat. 1.000 euros pel lleig del sopar i un lot valorat en 149,05 sense IVA per doble vulneració dels drets fonamentals. Això és un win-win, eh? T'escaqueges del sopar i et paguen 1.000 euros.
0: I 1.000 euros, tu, Déu-n'hi-do.
10: Ha passat a Tarragona i ho explica el diari de Tarragona.
0: I una actriu de Harry Potter es fa d'or a OnlyFans.
10: I sense marmotes ni nus. Jessie Cave, que feia de Lavender Brown a la mítica nissaga de J.K. Rowling, no trobava feina com a actriu i no es veia treballant en cap lloc de cara al públic, com ara un supermercat, deia, mentre la gent li cridava encanteris de Harry Potter. Aprofitant la seva llarga i bonica melena, va començar a publicar continguts a OnlyFans, raspallant-se els cabells, agitant la cabellera o disfressant-se a petició del públic, per exemple, d'elfa o caracteritzada com a Lavender Brown. Assegura que en un any ha guanyat més que en tota la seva carrera d'actriu. Ho explica El Mundo.
0: I a aquesta hora continuem el repàs a la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
7: Avui tota la premsa internacional té la mirada posada en el terratrèmol de Colòmbia i és portada en bona part dels diaris. Si ens fixem en concret en la premsa colombiana, El Tiempo, per exemple, expliquen que avui bona part dels ministres del nou govern d'Espriella es desplaçaran a les zones més afectades i quins són els punts habilitats a Bogotà per fer donacions. Al Colombiano hi trobem alguna història més d'esperança, com quan els serveis d'emergències aconsegueixen trobar una mare i una filla sota la runa. El diari de l'Otun, de la regió de Pereira, és una de les més afectades, expliquen com els familiars de les víctimes poden demanar ja la indemnització i fan un primer balanç, un balanç preliminar a la zona amb 40 víctimes mortals i 65 edificis que ja s'han ensorrat. Colòmbia, a banda, ens acabem fixant en dos apunts que explica el New York Times, tots dos, sobre el president dels Estats Units. D'una banda, explica com Trump es va amagar en un carro de catering de l'aeroport per poder sortir en un vol militar secret des de Turquia. Això va passar durant la cimera amb diversos líders mundials que es va celebrar el mes passat a Ankara i després d'una amenaça creïble, diuen, per part de l'Iran. El mateix diari també parla sobre el famós Arc de Triomf daurat que vol construir Trump a Washington. Ahir dilluns es va fer públic un informe dels serveis de parcs nacionals en què diuen que la construcció alteraria la integritat històrica de molts punts de la ciutat i, en concret, doncs, que trencaria el paisatge cultural dissenyat entre el monument de Lincoln, el pont memorial i el cementeri Darlington.
11: I pel que fa a la premsa econòmica, a On Economia hi llegim que els free tours ja són un negoci milionari. Expliquen que Civitatis dispara un 1.000% els ingressos en 4 anys. El negoci dels free tours es basa a fer que, un cop acabada la visita, el viatger decideixi quan vol pagar el guia. L'habitual és deixar entre 10 i 20 euros per persona. Expansión titula que el 70% de l'habitatge de luxe en venda de més d'un milió d'euros és a Madrid, Màlaga, les Balears i Barcelona. L'ultraluxe, a partir de 3 milions, encara es troba més concentrat. Madrid, Màlaga i les Balears en concentren 4 de cada 5. I, per contra, a Palència i Sòria no hi consta cap habitatge de luxe en venda.
0: Anem a la premsa esportiva. Miguel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
12: Bon dia.
13: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
12: Si Julián conegués els Amics de les Arts, cantaria Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. En casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig. L'Atlètic està convençut de fer-ho. El club no vol deixar-lo marxar. Gilmarín, el màxim executiu dels Matalassers, no vol parlar amb l'argentí i Simeone encara ha de tornar demà. Per a Lluís Miguel Sanz, d'Esport, qui ha d'estar convençut de fer-ho és el Barça. Potser ha arribat un moment en què el Barça hauria de prendre una decisió pel bé de la planificació esportiva, escriu. Qui té ganes d'una nit d'estiu amb cinema francès a la fresca és Ferran Torres, que ha vist com el Barça vol que el PSG millori la seva primera oferta. 40 milions no són suficients, tot i que tant el jugador com el club esperen que la situació es resolgui abans que el davanter torni a entrenar amb el Barça. Tot i que segurament no serà la fresca, sí que hi haurà cinema català i francès a l'amistós de demà entre el Barça femení i el Montpellier, i també s'hi farà de nit, encara que només un minut. El periòdico expliquen que s'hi repartiran ulleres per veure l'eclipsi, que coincidirà amb el partit. La premsa esportiva també destaca els protagonistes dels campionats europeus d'atletisme i de natació. El s'embolla Jaime Guerra a la final del salt de llargada, les nedadores Irene Ciércoles i Estela Tonraz. Aquesta última disputarà avui la final dels 200 metres d'esquena.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Anem a la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
14: Bon dia. Doncs avui premsa del cor o un nou capítol de Quanta Guerra. Perquè quina relació hi ha entre les espais gais i la guerra civil espanyola? Doncs més del que pugui semblar a simple vista. Kerry Halliwell, la pèl roja, ha explicat a les seves memòries que el seu besavi va ser assassinat per les tropes franquistes. L'avi de la seva mare era l'alcalde de Dos Torres a Còrdoba durant l'inici del conflicte. Les tropes franquistes el van acusar de comunista i el van afusellar. El seu fill, és a dir, l'avi de l'Espaiguel, també va combatre com a milicià republicà a la Batalla de l'Ebre. La cantant del Wannabe sempre havia parlat del seu amor per Espanya i del seu passat de la seva mare com a immigrant al Regne Unit des d'Osca. Ara l'estrella del pop va un pas més enllà i reivindica el seu llegat del besavi, que de ben segur, si era tan progressista com diu la cantant, avui en dia seria fan del Girl Power, de la seva besneta i les seves amigues.
0: Gràcies, Carlos. 2 minuts i arribarem a 3 quarts de 8.
15: Catalunya Ràdio. El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoku.
16: Mordoku!
17: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
18: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Les tasques d'extinció van bé.
20: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
21: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
22: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
22: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
23: Seria vida i miracles amb el vinil.
21: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
21: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 3 quarts de 8. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Va, qui fa anys avui, va?
1: Mira, comencem amb una actriu catalana. Una

0: Corberó, l'actriu de La Casa de Papel, entre moltíssimes altres coses, quants anys fa?
1: Úrsula Corberó, 32.
0: Que jove la fa, 37. Sí. Bueno, jove,
1: si fa, no fa.
0: Una abraçada. Carlos Overa, quants anys?
1: Carlos Overa, 70.
0: 66. Anem amb l'actor Chris Hemsworth.
1: Home, Thor. Thor, 40.
0: 43. Ei. I acabem amb una actriu que segur que t'agrada també moltíssim, que és Viola Davis. Que
1: oh, Viola quan... Davis, quina crac. 64?
0: 61.
1: Ei, mira, ha passat una mica.
0: Bueno.
1: I el santoral?
0: Avui és Santa Clara, també Santa Susana, Santa Gilberta, Santa Digna, Santa Filomena, Sant Alexandre i Santa Obrí.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: I ja sabeu que al matí de Catalunya Ràdio cada dia a aquesta hora fem una recomanació literària per llegir els que estigueu de vacances, o els que no estigueu de vacances també, sempre és una bona idea llegir, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bones. Des de la llibreria La Trenca d'Andorra us volem recomanar per aquest estiu Metamorfosis, de Laura Tomàs Mora, publicat per Editorial Merusa. És un recull de 17 relats que giren al voltant de les dones i que utilitza el gènere fantàstic i de terror per parlar de temes com l'amor, la violència, la família, la por, la pèrdua, el desig o la transformació que implica la maternitat. Els contes són petits jocs simbòlics, escrits amb precisió, contundència i molta, molta habilitat. Trobareu tota mena de temàtiques, tota mena de personatges, fins i tot una reinterpretació molt especial de la llegenda de Sant Jordi. Esperem que us agradi. Fins molt aviat.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Vicios Ocultos.
3: Segueix un exitós gestor de fons d'inversió. La seva vida dona un tomb quan perd la feina i s'enfronta a un divorci complicat. És incapaç de renunciar al seu luxós estil de vida, de manera que decideix entrar a robar les cases dels seus veïns. El que comença com una manera d'aconseguir diners per no perdre l'estatus, s'acaba convertint en una doble vida. Una combinació de drama, thriller i comèdia negra que satiritza la hipocresia dels rics. John Hamm interpreta el protagonista en un paper que li va com un vestit a mida. Té dues temporades que trobareu a Apple TV.
1: Són 3:15 de 8 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas.
6: Puedo imaginar el susto, hem sortit... Es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre i a fora de la casa.
7: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil.
8: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria de protegir l'espai Schengen. Ningú li agrada estar en la situació en la que estem.
9: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar.
10: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre. La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Identificar.
11: Provar la identitat. Reconèixer que una persona és realment tal persona. Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los a les seves famílies. El Marroc també el reclama i s'ofereix per accelerar el procés. Centenars de menors, però, encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats.
1: Homologar.
11: Autoritzar alguna cosa que compleix els requisits establerts oficialment. Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres en qualsevol punt del territori. Es miri des d'on es miri. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina i demanen protegir-se els ulls amb ulleres certificades per la Comunitat Europea i pel certificat ISO.
1: Companyia.
11: Cos d'actors i de tècnics teatrals format per representar espectacles d'una manera continuada. La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa que ja va anunciar fa unes setmanes. L'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
1: Posem-hi també tres xifres amb la Sílvia Creus. 2.000.
12: Són els euros que haurà de pagar de multa l'entitat prestadora Cofidis a una consumidora per vulneració de l'honor per haver-la inclòs a la llista de morosos. El Tribunal Suprem li ha donat la raó perquè diu que l'acció de Cofidis no responia a la finalitat pròpia dels fitxers de solvència patrimonial, sinó que pretenia operar com un mecanisme de pressió davant de qui venia sostenint de forma fundada i persistent la nul·litat del contracte que havia subscrit amb l'entitat pel seu caràcter usurari.
1: I un número familiar en aquest programa, 152.
12: És el nombre de robatoris de cable a les instal·lacions de DIF a Catalunya que es van denunciar el primer semestre d'aquest 2026. La xifra suposa pràcticament un robatori de cable de coure o fibra òptica cada dia, una xifra que duplica les de l'any passat i gairebé igual en 6 mesos als 184 robatoris registrats tot el 2025. La comparació encara és més espectacular, tirant enrere només 4 anys. El 2022 es feien durant tot l'any els robatoris que ara es registren en només un mes.
1: Deia familiar, perquè és una notícia que vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I 6.
12: Són els models d'ulleres per veure l'eclipsi solar que les autoritats de protecció als consumidors han ordenat retirar perquè presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Les ulleres retirades tenen el filtre excessivament fosc, cosa que pot fer que els usuaris se les treguin per localitzar el disc solar i potencialment exposin els ulls a la radiació directa. Els models són els de les marques SP Eyecare Professional, Omanage, Lionstar, Opticalia, Orro i Pelispan.
1: I a les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera, evidentment, hi veiem un edifici ensorrat, en aquest cas a Cali, a Colòmbia. Una gran muntanya de runes, desenes de persones busquen entre les restes si hi ha o no possibles supervivents.
13: Són les feines de rescat que la ciutadania ha organitzat després del terratrèmol que ha afectat greument el centre i l'oest del país. El sisme ja ha causat 132 morts i 570 ferits. A més, ha destruït uns 1.600 edificis i ha afectat 6 aeroports. El govern ha qualificat la situació de desastre nacional i ja treballa en un comandament unificat per atendre l'emergència. La prioritat ara és rescatar les persones que continuen sota la runa.
1: A la segona imatge del dia hi veiem un home descansant en un llogaret sota un sostre de xapa. Plou, està completament envoltat d'aigua.
13: És una de les imatges que ha distribuït l'agència Reuters sobre les pluges monsòniques i els ciclons que a hores d'ara castiguen al nord de les Filipines. El temporal ja ha provocat una dotzena de morts i 8 desapareguts. La zona més afectada és l'illa de Luzon, la més poblada del país. Segons les autoritats filipines, la previsió és que les pluges i les fortes ratxes de vent disminueixin durant la setmana.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Girona. Què hi veus, Maria Rovira?
14: Doncs hi veig un paisatge preciós de vinyes arrenglarades en pendent davant del mar, a Colera, a l'Alt Empordà. És una imatge de la finca on s'elabora Aires de Garbet, del celler Peralada, que ha estat elegit el millor vi negre d'Espanya 2026. L'anyada del 2021 d'aquest vi ha rebut el premi concedit pel Ministeri d'Agricultura. El jurat ha destacat la trajectòria centenària del celler, el seu compromís amb la innovació, la sostenibilitat ambiental i la projecció internacional.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
18: Si no ho cal.
17: És que
18: quedem unes preguntes a vegades.
19: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
17: A veure, Xuriguera.
18: Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I llavors el crack.
17: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag no sé.
19: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
16: La Renaixença, amb en Paio i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
20: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
20: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Pau Bartrolí, fort terratrèmol a Colòmbia, el balanç provisional és de 132 persones mortes, prop de 600 de ferides i un centenar de desaparegudes.
11: Hi ha més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Abelardo de la Espriella, president de Colòmbia, es dirigi als afectats.
25: No estan solos. Colòmbia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles.
0: Al matí de Catalunya Ràdio hem recollit alguns testimonis, com el de l'Adrià López, que viu a prop de Pereira, que és una de les zones més afectades.
6: Podeu imaginar el susto, hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
1: I el Partit Popular es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió amb el Ministeri de la Infància, on s'ha d'abordar el trasllat de migrants menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
11: Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica del PP.
2: Nosotros sí asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
11: El govern espanyol prioritza, però, que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
1: I a la vigília de l'eclipsi, els municipis on es preveu més afluència de visitants tanquen accessos a espais naturals per evitar el col·lapse davant del risc d'incendi.
0: Per exemple, a partir d'avui es tanquen els accessos al cim de Montmaneu, al cim més alt del Segrià.
1: I un altre bombardeig rus en aquestes últimes hores contra la ciutat ucraïnesa de Zaporíjia.
11: Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
1: Una novetat d'avui, el tinent de l'alcaldia de la Seguretat de Barcelona creu que la capital catalana està molt poc videovigilada.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Albert Valle confia arribar a les 500 càmeres noves el 2027. Actualment n'hi ha 186.
3: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués.
1: I tret de sortir de la 6a edició del festival Jordi Savall.
11: Amb el lema Més enllà de l'eclipsi vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. Jordi Savall, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: És un programa bellíssim, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
5: Bon dia. Doncs encara aquesta nit i matinada hi ha hagut alguns ruixadets de manera local que han donat gairebé 7 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Pau d'Ordal, a la zona del Penedès. Gotellades, 2-3 litres per metre quadrat al voltant de la zona del Penedès. També comarques pròximes a unes dècimes de litre d'aquesta petita nuvolada que ja s'allunya i que ha de donar pas al sol. Per tant, núvols residuals aquest matí que aniran dissipant-se i el sol s'ha d'imposar en un matí de ple estiu, de plena canícula, amb molta xafor i amb una matinada molt tòrrida. Molts sectors de la costa, però especialment a la costa central, al barri del Raval de Barcelona, han baixat dels 28,3. Per tant, temperatures que, de nou, es situen als valors més elevats de matinada d'aquest estiu. I bé, avui les màximes tornaran a superar els 35 graus a l'interior, amb una calor intensa, amb aquesta xafor a la costa, i malgrat que el matí sigui en conjunt estable i assolellat, a la tarda parlem un altre cop de nuvolades i ruixats amb algunes tempestes a la meitat nord del país i sobretot al voltant del Ripollès, on hi ha avisos d'intensitat de pluja.
1: I repassem la mobilitat amb la Marisa Gil. Marisa, què ens expliques? Bon dia.
7: Bon dia. A aquesta hora destaquem retards de 20 minuts a la línia R14 entre la Plana, Picamoixons i Barcelona en tots dos sentits i també porta 5 minuts de demora al tren de la R16 que ve de Tortosa i arribarà a Barcelona. D'altra banda, a l'aeroport del Prat, el vol d'Eurowings entre Barcelona i Bonn sortirà amb 20 minuts de retard i el de Wizz entre Barcelona i Cracòvia ho farà 45 minuts tard.
1: I a les carreteres, Mariluz García, sí, com ho tenim, això? Bon dia.
23: Bon dia, doncs encara tranquil·les, amb una petita retenció a l'autopista C33 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, per un accident a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i les rondes, rondada a l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres, la ronda litoral, congestionada de Diagonal Mar a la Barceloneta, també sentit Llobregat.
1: Gràcies, Marilu.
23: Fins ara.
1: I a aquesta hora dediquem sempre una cançó a qui vulgueu, a qui ens digueu, al 636-3606-09. Ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-3606-09. Dieu la cançó i a qui la voleu dedicar, com ha fet la Berta, vaja.
26: M'agradaria dedicar El cel, de Rocco Banana, un grup de Banyoles, a tota la gent de Sant Narcís, del barri de Sant Narcís. Moltes gràcies!
27: Fas tard, si creus que les persones no tenen remei. He vist...

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, retencions localitzades a l'autopista C33 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, per un accident. Autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona. Ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. I ronda litoral congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: 132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat perquè hi ha més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. En les primeres hores posteriors al terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constàncies de víctimes catalanes o espanyoles. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i l'ambaixada espanyola a Colòmbia han activat tots els seus recursos sobre el terreny per si cal atendre damnificats pel sisme. El PP es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta. El govern espanyol, però, prioritza que els que puguin tornar amb les seves famílies hi tornin, i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. La Unió Europea implanta una nova normativa pels envasos que vol reduir els residus generats, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartró o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides aquesta nit pel bombardeig rus contra la ciutat ucraïnesa de Zaporizhzhia. Els atacs dels uns i els altres amb míssils i drons ja han convertit aquest estiu en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a víctimes civils dels dos bàndols. A Tarragona, avui a les 8 i 29 minuts del vespre, s'activarà un compte enrere oficial de l'eclipsi solar. El president Salvador Illa encapçalarà aquest acte oficial al Parc de l'Amfiteatre Roman, que també hi haurà figures destacades del món de l'astronomia. El pàrquing que dona accés al Parc Nacional d'Aigüestortes però es pot obrir parcialment aquest estiu després de la llevissada provocada aquest matí, volíem dir, després de la llevissada provocada pel temporal de dissabte. La recuperació total d'aquest equipament, però, no es preveu fins d'aquí com a mínim unes 2 setmanes. Està reoberta l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys, pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penélope Clot.

0: Matí de sol a gran part del país amb només alguns núvols residuals i localitzats. Calor intensa amb xafogó a la costa. Les temperatures superaran de nou els 35 graus a l'interior. A partir de migdia creixeran nuvolades amb una tarda de ruixats i algunes tempestes a la meitat nord del país.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant del Barça, que està pendent de diferents noms propis, com el de Ferran. La primera oferta que ha fet el Paris Saint-Germain per ell, de 40 milions d'euros, no l'accepta el Barça de moment. Mentrestant, Roni Bardagi es lesiona just quan el club li buscava una sortida i el Barça femení s'ha lesionat Quique Nazaret, que estarà un mes inactiva. A l'Europeu de Natació de París, aquest matí, el sitgetà Luca Hoch participarà a les sèries de 100 metres lliures i es disputarà el relleu 4% estils mixt amb Nil Cadavall, Ivan Florencio i Nayara Sobreviela. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada i Sara Gallego les semifinals de 400 tanques. També entraran en escena aquest matí Guillem Crespí als 100 metres, Javier Lorente als 400 tanques i Marta Mitjans als 800.
1: Trescat Info.
0: 8 i 5 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. El govern de Colòmbia ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va sacsejar a l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat. L'epicentre del sisme s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat gairebé en tot el territori, inclosa la capital, Bogotà, i s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
4: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
3: El govern colombià, presidit per Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de la Espriella, als Estats Units, a Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
0: Ara com ara no consta cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia, la delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. Uns 7.800 catalans viuen al país. L'epicentre del sisme ha estat, com us dèiem, a la regió de Chocó, a la costa del Pacífic. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, en parla via 3Cat Info.
5: És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa 2 dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: A Bogotà el sisme també s'ha sentit, però amb menys intensitat. Tothom a la capital ha rebut l'alerta al mòbil just abans de la sotragada. La periodista Elisabet Cortiles ho va viure així.
6: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers.
0: El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada de Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia espanyola.
1: 3CAT Info.
0: El PP es desmarca de Vox i sí que anirà a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta cap a la península. El govern espanyol, però, prioritza que retornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia a Madrid per coordinar-ho. Madrid, Paula Brujats.
7: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
8: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
7: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya, que la família accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península i el Partit Popular, a diferència dels consellers de Vox, no plantarà el ministeri.
9: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
7: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta.
0: 8 i 10 minuts, la nova normativa europea pels envasos s'ha de començar a aplicar a partir de demà, dia 12 d'agost. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta a tots els envasos, ja siguin de plàstic, de cartró o de vidre, i s'aplica de forma escalonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del PacGain diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
10: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
0: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja ho podria aplicar aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea, responsable de la campanya de residus de l'ONG.
11: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo el plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
0: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són precisament envasos. Sortim a l'exterior, almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides aquesta nit pel bombardeig rus contra la ciutat ucraïnesa de Zaporizhia. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a víctimes civils dels dos bàndols. A més de Zaporizhia, els míssils i els drons russos també han caigut aquesta nit a la capital, a Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes a la ciutat. Moscou ha intensificat les últimes setmanes els atacs amb míssils balístics, aprofitant les

0: En el bombardeig hi van morir 13 persones, entre les quals una nena i una setantena més van quedar ferides. Mentrestant, Rússia exclou de les eleccions la formació i habla que l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. Els analistes creuen que la seva popularitat ha espantat el Kremlin. Moscou, Cristina Solías.
1: Les autoritats han temut que Yabla que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem per haver rebut finançament estranger, però el president de Yabla que, Nikolai Rybakov, hi veu altres raons.
2: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
1: Mig miler de joves van respondre a la decisió judicial amb crits de vergonya i la policia els va acabar amenaçant amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Boigues.
4: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz, l'astrofotògraf de National Geographic, Babak Tafreshi, l'astrofísic Ignasi Rivas. Tarragona ho té tot a punt per viure l'eclipsi. Aquí hi haurà 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, demana a la gent que no hi vagi com si hagués de passar el dia a la platja.
5: L'organització restringirà l'accés a la Marina Port Tàrraco, amb bicicleta, patinet, així com amb objectes voluminosos com a neveres, cadires, parasol. Per tal de garantir la seguretat, ens recomanen que no assistim amb molts voluminosos i aparegui gent amb cadires, amb taules, amb mobiliari.
4: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat aquests 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
0: Un quart de 9 del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Cop d'ull a carreteres autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. De moment només en retencions localitzades perquè hi ha un baix volum de circulació i una petita cua a l'AP7 entre Vallgorguina i Santa Maria de Palautordera al Vallès Oriental en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, per un accident, i és que hi ha un carril tallat a causa d'aquesta topada. També hi ha un altre accident a la mateixa AP7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, també en sentit sud. Aquí no talla carril, hi ha circulació lenta en un tram petit. A l'entrada a Barcelona per l'autopista C33, a l'altura de Montcadí i Reixac, en direcció Barcelona, també hi ha hagut una altra topada. Els vehicles són al voral i la circulació és més intensa en aquesta zona. En canvi, a les rondes sí que hi ha algunes aturades. A la ronda a dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, a causa de les obres que tallen un carril a banda i banda, i en sentit contrari, circulació lenta a l'altura de Vallcarca. Ara mateix, a la ronda litoral, la circulació s'ha tornat de cop fluida. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
3: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
7: Déu-n'hi-do les temperatures aquesta matinada, que s'han mostrat elevades, fins una mica més altes que ahir, especialment a les comarques de Barcelona i Girona, degut a la presència d'aquest cel ennuvolat, d'una nuvolada que ha arribat a donar algun ruixat, sobretot al voltant del Penedès, amb aquest cel dit per metre quadrat a Sant Pau d'Ordal com a registre més important. Tot això es va dissipant, va marxant, i va donant pas a un ambient més assolellat, que és el que esperem al llarg d'aquest matí de dimarts, amb sol i calor, calor intensa. De fet, aquesta matinada, doncs, el que dèiem, valors que no han baixat dels 28,3 a la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, i més valors tòrrids, amb temperatures més altes a les comarques de Girona. Tot això dona pas a valors per sobre dels 35, especialment a l'interior, apuntant cap als 37 o 38 a les zones més càlides de Ponent. A partir de migdia s'espera un altre episodi de ruixats i nuvolades, sobretot a la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, i especialment l'extrem interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, on localment podrà haver-hi alguna tempesta que pugui ser intensa. Hi ha avisos d'intensitat en aquest sentit. A la resta serà més difícil, potser alguna nuvolada puntual que pugui afectar algun sector de la serra prelitoral. Demà el risc de ruixats disminueix.
3: 3CAT Info.

0: Ui, quin fred que m'ha agafat.
1: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
0: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
2: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
5: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
4: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
6: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
4: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
7: 3CAT Info.
8: Més coses al pàrquing del Prat del Pierrot. L'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot obrirà parcialment aquest matí després de la llavissada de terra i pedres provocada pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
9: Així ho ha confirmat el director del Parc Nacional, Lluís Florit, explicant que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Avui s'obre el sector del pàrquing, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total de l'espai s'allargarà diverses setmanes.
10: A partir de les 8 estarà obert i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
8: I hem de parlar d'un nou ofegament mortal ahir a les platges catalanes. Es tracta d'un ciutadà francès de 85 anys que es banyava a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. Ara ja són 18 les persones mortes a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el dia 15 de juny. I Girona, Maria Rovira.
11: Es va rebre un avís al 112 ahir al matí que una persona estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, es van desplaçar fins a la platja Nova, però no van poder fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident es van activar 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i també es va alertar Salvament Marítim i la policia local de Roses.
8: L'incendi forestal que crema des de dijous al terme de Niebla, Huelva, continua sense control i els bombers es veuen incapaços d'extingir-lo només amb els seus mitjans. Fins ara ha cremat 20.000 hectàrees. En les feines d'extinció hi treballen 600 bombers que han de fer front a una situació meteorològica que no dona cap moment de treva. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis de l'entorn de Niebla. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així la situació.
12: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
8: També continua actiu un incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una 60ena de persones. En canvi, els 700 veïns de Catí, al País Valencià, ja han pogut tornar a casa. El foc que va començar divendres en aquest municipi està estabilitzat després d'haver cremat unes 800 hectàrees.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
8: L'edifici del nou Institut de Secundària Remenescenda de Girona serà una realitat d'aquí 4 anys. Aquesta és almenys la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que vivien en una antiga nau abandonada que es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Girona, Fèlix Martín.
13: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte. S'hagi fet la cessió de l'espai a la Generalitat i els tècnics ja hi puguin començar a treballar. En declaracions a 3CAT Info, ha concretat el calendari del projecte.
14: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics, perquè fa totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys, els 2 següents, d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
13: L'Institut Ermessenda funcionarà en 2 espais provisionals de Girona. El nou edifici estarà situat als números 142 i 144 del carrer Barcelona. Aquí és on hi ha les naus de l'antiga fàbrica Simón, ocupades durant molts anys, de les quals s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'Escola d'Adults de Girona.
8: Anem ara a la Cerdanya. Reobre l'església de Sant Llorenç de Das després de 7 anys tancada pel mal estat en què estava. El temple s'ha restaurat completament amb uns frescos de l'artista local Penélope Clot. Das, Joaquim Albalate.
15: Les llàgrimes de Sant Llorenç, patró del poble, són les protagonistes de la nova església de Das. L'artista del poble, Penélope Clot, és l'autora dels frescos que ara decoren les parets del temple.
16: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
15: Tot plegat va començar amb un somni de l'artista durant les obres de restauració integral de l'edifici construït el 1901.
16: I em vaig despertar un dia, vaig tenir un somni, vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir, he somiat que vull pintar l'església, i a partir d'aquí vam començar doncs, tot un periple per aconseguir els diners que ha donat la Fundació Boix Aymerich. L'Ajuntament em va seguir des del principi, el bisbat que havia donat el seu consentiment, i amb això doncs, trobar el constructor, andanes que són fins a 11 metres d'alçada.
15: Han estat 2 mesos de feina contra rellotge perquè l'església es pogués reestrenar ahir durant la festa major del poble.
8: El Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà ha donat el tret de sortida de la seva 6a edició aquest dilluns. Una edició marcada també per l'eclipsi. Fins diumenge s'han programat 20 de propostes de música antiga i de creació contemporània. Marc Camps.
17: Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. Ha impulsat el projecte Dones d'Orient amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Sentim el fundador i director artístic del festival, Jordi Savall.
18: Un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
17: Amb tot el fenomen astronòmic de dimecres, també serà protagonista el concert de Josep Maria Martí. Ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
8: Esport. Montse Raya, bon dia.
19: Hola, bon dia. El Barça està centrat en 3 noms, Ferran, Rodri i Julián Álvarez. El club blaugrana ha rebutjat la primera oferta que ha fet el Paris Saint-Germain per Ferran Torres i que era de 40 milions d'euros perquè la troben insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies i continua la negociació entre el Barça i el PSG. Ferran acaba contractant amb el Barça el 2027 i pot negociar amb qualsevol equip a partir del gener. Ha de tornar a entrenar-se demà amb l'equip blaugrana. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera i admet que la negociació va ser molt ràpida.
20: La verdad que fue todo muy, muy rápido. Gracias a Liverpool, del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador y nada, no había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
19: Araujo marxa cedit amb opció de compra del Liverpool no obligatòria i que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumirà la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. Un altre jugador que buscava una sortida en aquest mercat d'estiu és Roni Bardaggi, que malauradament es va lesionar a l'entrenament d'ahir. El davanter suec no va viatjar amb el Barça dissabte a Udine per precaució. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. El mateix genoll que es va trencar els lligaments encreuats fa 2 anys quan jugava al Copenhagen. Avui Bardaggi passarà noves proves mèdiques. Pel que fa a les arribades, el Barça intensifica els moviments per la incorporació del migcampista del City a Rodri, que volen tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el club anglès. En el cas de Julián Álvarez, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, va passar la revisió mèdica amb els seus companys i es va entrenar. De moment, però, el jugador encara no ha pogut trobar-se amb l'entrenador de l'Atlètic Diego Simeone. No hi ha novetats, per tant, sobre la possible incorporació al Barça de Julián Álvarez. I Marc Cucurella declara el seu amor al Real Madrid. En el seu primer dia amb els blancs, el lateral maresmenc s'ha desfet en elogis pel club.
1: És un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
19: Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, fa balanç de la pretemporada de l'equip.
21: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir, perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
7: 3CAT Info.
19: Final en presència catalana avui a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra. L'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà aquest vespre la final de salt de llargada després de fer-hi un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. El sentim a Teledeporte.
22: La final ja és otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
19: Ja aquest matí, Sara Gallego disputarà les semifinals dels 400 metres tanques. Entraran en escena a l'europeu Guillem Crespí als 100 metres, Javier Lorente als 400 tanques i Marta Mitjans als 800. A l'europeu de natació de París, aquest matí el sitgetà Luca Houck participarà a les sèries de 100 metres lliures. També al matí es disputarà el relleu de 4% estils mixt amb Nil Cadavall i amb Florencio i Nayara Sobreviela. Ja a la tarda, la nadadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonras, disputarà la final dels 200 metres esquena.
23: Bueno, quizá récord de España es hablar mucho, pero estaría bien estar cerca. Ya con la marca que me he hecho hoy estoy muy contenta, muy satisfecha, así que a disfrutarlo y ya.
19: I en bàsquet del Joventut de Badalona, l'alè canari Miguel Allen ha executat la clàusula de rescissió i deixa el club badaloní.
8: Dos quarts de nou del matí, notícies més destacades a aquesta hora. 132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat, perquè hi ha més de 80 edificis totalment enfonsats i prop de 1.500 habitatges afectats. En les primeres hores posteriors al terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. El PP es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta. I la Unió Europea implanta una nova normativa pels envasos que vol reduir els residus generats i impulsar la reutilització i la recol·lecta de recipients. Qüestions destacades aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos han desmantellat un cultiu amb 6.000 plantes de marihuana Montblanc a la Conca de Barberà. Hi ha una investigació oberta per identificar els responsables de la plantació i detenir-los. I la Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre a part de la de dansa que ja va anunciar fa unes setmanes. En esports, Montse, què destaquem a aquesta hora?
19: Doncs el Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. Mentrestant, Roni Bardaggi es lesiona just quan el club li buscava una sortida.
8: Matí de sol a gran part del país amb només alguns núvols residuals i localitzats. Calor intensa amb xafogó a la costa. Les temperatures superaran de nou els 35 graus a l'interior. A partir de migdia creixeran nuvolades amb una tarda de ruixats i algunes tempestes a la meitat nord del país. Dos quarts de nou i dos minuts. El govern de Colòmbia ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va sacsejar a l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi en augment a mesura que avancin les feines de rescat. L'epicentre del sisme s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat gairebé en tot el territori, inclosa la capital, Bogotà, i s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
0: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la Vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
2: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
0: El govern colombià, presidit per Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de la Espriella, als Estats Units, a Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
8: No consta per ara cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. Uns 7.800 catalans viuen al país. L'epicentre del sisme ha estat, com us dèiem, a la regió de Chocó, a la costa del Pacífic. Francesc Minguell, president de la comunitat catalana de Colòmbia, en parla via 3CAT Info.
3: És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa 2 dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
8: El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada de Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia britànica. De la colònia espanyola, lògicament. El PP es desmarca de Vox i sí que anirà a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta cap a la península. El govern espanyol, però, prioritza que retornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. Anem cap allà, Paula Brujats.
5: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
24: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
5: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya, que la família accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i Comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península i el Partit Popular, a diferència dels consellers de Vox, no plantarà el ministeri.
25: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
5: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta.
26: Les tasques d'extinció van bé.
27: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
28: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
27: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
28: Com. Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
27: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
28: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
8: Dos quarts i mig de nou, la nova normativa europea pels envasos s'ha de començar a aplicar a partir de demà, dia 12 d'agost. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartró o vidre, i s'aplica de forma esgraonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del Pagain diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
4: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
8: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja ho podria aplicar aquest any, però denuncia que les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatori a tota Europa fa que retardi. Julio Barea, responsable de la campanya de residus de l'ONG.
6: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases, cuando ahora mismo, pues, sobre todo el plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
8: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són justament envasos. El Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que aplega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir energia en renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci de zero. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar aquest pla i fer-se escoltar. A banda de la presentació de 12.000 al·legacions en contra, preparen un pla alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Terès és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
9: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
8: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camps, directora de l'Institut Català de l'Energia, en declaracions a TV3.
10: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el Plater, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
8: I a partir del 17 d'octubre, les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400. El govern espanyol ha confirmat que aquesta serà una de les noves mesures del pla antiestafes telefòniques que es desplegaran després de l'estiu. D'aquesta manera, els ciutadans podran identificar aquestes trucades i evitar l'espam telefònic. Òscar López és ministre per la transformació digital.
11: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
8: A més, les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial que es posarà en marxa el dia 15 de setembre. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i els de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són 5 denúncies que ara el magistrat ha de decidir si tradueix en una investigació o si les desestime. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i que no disposa de llicència d'oficina.
27: 3CAT Info.
8: Donald Trump amenaça ara l'Iran amb les compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de rebre compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
1: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
8: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa. Justament ahir, l'Iran va anunciar el nomenament de 6 alts càrrecs al capdavant de la seva cúpula militar, que va ser escapçat a l'inici de la guerra amb l'assassinat de part dels seus membres en els bombardejos dels Estats Units i també d'Israel. Sentim el nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, i jurava el càrrec després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració de Joe Biden, que incloïa els assaltants al Capitoli del 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir als negocis de la família d'auditories fiscals de la família de Donald Trump. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com ara el director del FBI.

0: Fresca.info.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Fresca Info.
3: 9:45 a.m. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs encara aquesta hora, amb poques complicacions, hi ha hagut un accident a l'autopista AP7 a l'altura de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, en direcció Tarragona. Els vehicles són al voral, la circulació és més intensa en aquesta zona, però ara no provoca retencions. També hi ha un altre accident a la mateixa AP7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, també direcció Tarragona, que també complica la circulació en aquest punt. Hi ha un vehicle avariat a l'autopista C33 a l'altura de Montcada i Reixac en direcció d'entrada a Barcelona. Es troba situat al voral i també cal circular precaució per aquest tram. I a Barcelona, lentitud a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment de la Ronda que tallen un carril a banda i banda de la Ronda. També es fan obres a les línies del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Les línies S1 i S2, les de Terrassa i Sabadell, estaran tallades per obres de millora des d'avui fins al dia 23 d'agost. El tall afecta el tram entre les estacions de Sarrià i Gràcia, que s'està cobrint amb autobusos alternatius que van per la via Augusta. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps.
3: Jofre Genué.
5: Tornem a parlar d'una matinada tòrrida a tota la façana litoral amb aquests valors que no baixen dels 25, amb moltes xifres de 25, 26 o fins i tot 28 graus a la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, que podria ser doncs, dels valors més alts del que portem d'estiu, una matinada i nit molt incòmoda, de poc dormir, amb un ambient molt aixafós i, entre altres coses, també degut a la presència d'aquest cel mig ennuvolat que ha arribat a donar alguns ruixats, sobretot cap a l'àrea del Penedès, sud de les comarques de Barcelona, amb aquests 7 litres per metre quadrat a Sant Pau d'Ordal. Nuvolada que ja es desfà i que donarà pas al sol al llarg de les immediates hores. Matí assolellat en general, amb aquests núvols molt puntuals, dissipant-se, i calor, calor intensa que avui ha de dur el termòmetre per sobre dels 35 a l'interior del país. Estarem pendents un altre cop aquesta tarda les nuvolades, que creixeran, en aquest cas, més al nord, cap al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i Barcelona, on no es descarta alguna tempesta localment intensa. Hi ha avisos d'intensitat, sobretot al voltant del Ripollès o comarques pròximes. A la resta serà més difícil, potser algun ruixat arribi a formar-se a la serra prelitoral de manera esporàdica, però, en general, cap al sud, doncs, més bonança. I de cara a demà, encara parlarem d'algun ruixadet de tarda, però banda baixa, i, per tant, la jornada estarà dominada pel sol, amb alguns núvols de tarda poc importants.
6: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Acaba de descarregar el 4 de 9.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
8: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
3: 9:03, els Mossos han desmantellat un cultiu amb 6.000 plantes de marihuana Montblanc a la Conca de Barberà. Hi ha una investigació oberta per identificar els responsables de la plantació i detenir-los. Tarragona, Ricard Boigues.
9: El cultiu exterior estava distribuït en 7 terrasses enmig d'una zona boscosa i allunyada del nucli urbà de Montblanc. Els Mossos han intervingut prop de 6.300 plantes en un estat avançat de creixement. Les han destruït al mateix lloc on les han trobat. A més, han localitzat més de 60 quilos de cabdells de marihuana secats en bosses de brossa preparats per ser distribuïts. Al costat del cultiu hi havia dues tendes de campanya que s'utilitzaven per dormir-hi, una zona habilitada com a cuina i dos espais per assecar les plantes. En el moment de l'actuació policial, a primera hora del matí d'aquest dilluns, els agents no hi han trobat ningú. Per això mantenen la investigació oberta per identificar i detenir els responsables del cultiu.
3: Al Segre avui es tancaran els accessos al cim de Montmaneu, al més alt de la comarca, perquè ningú hi pugui anar-hi a veure l'eclipsi de demà. La decisió l'han pres als ajuntaments de la zona per al risc d'incendi, perquè és molt alt i té possiblement també que es bloquegin els camins que hi arriben. Lleida, per Joan Álvarez.
10: La limitació començarà aquest migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escars, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que, si calgués, no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escars.
11: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escars. Ras i curt.
10: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones. Recordem que a la zona hi va haver un incendi l'any 2003.
3: També es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i a la serra de Montsant i no es permetrà l'accés de visitants sense autorització als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, al Priorat, al Baix Camp. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancarà l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
0: Tresca Info.
6: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial eclipsi solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
0: 3CAT Info.
3: La policia ha detingut aquesta nit a Marbella un home de 59 anys per un possible assassinat masclista. El crim s'hauria comès a primera hora de la tarda a la localitat de San Pedro Alcántara. Esperes que es confirmi aquest nou crim masclista. Des de principis d'any són 36 les dones que han mort a l'estat espanyol a mans de les seves parelles o exparelles. És la xifra més alta des del 2019. Els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasori i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït. Adif reprendrà mitjans aquesta setmana les obres que van provocar forts terratrèmols en un edifici de la Trinitat Vella a Barcelona. Les vibracions procedents de la construcció de la variant ferroviària de Vallbona van obligar dijous passat a desallotjar una vuitantena de veïns del bloc durant unes hores. L'empresa pública hi tornarà a treballar un cop s'hagin acabat d'instal·lar sistemes d'auscultació i el control topogràfic i es preveu que la feina durarà unes 4 setmanes.
7: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
6: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
7: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
12: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
3: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho avançava en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
13: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
3: Hernández també ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
13: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar a casa nostra.
3: Des de la conselleria han explicat també la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies. El Teatre Auditori Mestre Benaixes de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, començarà a ser una realitat a partir del mes que ve. és quan es preveu que comencin les obres de construcció d'aquest equipament que es va plantejar fa 3 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
14: L'equipament respon a la manca d'un espai com aquest en un municipi que, segons el seu alcalde, Fran Morancho, té una intensa activitat cultural. Fa 3 anys que es va començar a treballar en aquest projecte que ha evolucionat en un teatre auditori que comptarà amb unes 300 butaques i que s'ha adjudicat per 3,2 milions d'euros.
15: Va començar amb una línia que era un espai més polivalent i finalment vam reconduir el projecte cap a un teatre auditori equipat per poder acollir doncs, espectacles de, com deia, de dansa, de teatre, amb unes mides i unes necessitats tècniques per formar part del cicle d'espectacles doncs, que ha ofert la Generalitat i la Diputació.
14: L'edifici dura el nom del mestre Antoni Benages per recordar i reconèixer la figura d'Antoni Benages, un veí de Montroig que va treballar de mestre en un petit poble de Burgos, on va ser assassinat tan bon punt va començar la Guerra Civil. La història de Benages s'ha explicat al cinema, però també s'ha popularitzat amb obres de teatre com El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai, interpretada per Xavier Bovés i Sergi Torrecilla. Precisament es treballa perquè aquest sigui el muntatge que inauguri aquest auditori.
15: És una obra que està, va estar molt bé i el que volem, intentarem, i això ja vam parlar amb els directors i l'autors de l'obra, doncs que quan s'inauguri el teatre, doncs que sigui amb aquesta obra.
14: S'espera que les obres del nou teatre estiguin enllestides la tardor de l'any que ve.
0: Esports.
3: Montserrat Raia, bon dia.
16: Hola, bon dia. El Barça ha rebutjat la primera oferta que ha fet el París Saint-Germain per Ferran Torres i que era de 40 milions d'euros perquè la troben insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies i continua la negociació entre el Barça i el PSG. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i pot negociar amb qualsevol equip a partir del mes de gener. Ha de tornar a entrenar-se demà amb l'equip blaugrana. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera.
17: Muy, muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield y poder disfrutar.
16: Araujo marxa cedit amb opció de compra del Liverpool, no obligatòria, i que seria entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumirà la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. Un altre jugador que buscava una sortida en aquest mercat d'estiu és Roni Bardaggi, que malauradament es va lesionar a l'entrenament d'ahir. El davanter suec no va viatjar amb l'equip dissabte a Udine per precaució. Bardaggi té una lesió al genoll dret, que segons el club pot ser greu, el mateix genoll que es va trencar els lligaments encreuats fa 2 anys quan jugava al Copenhagen. Avui Bardaggi passarà noves proves mèdiques. I pel que fa a les arribades, el Barça intensifica els moviments per la incorporació del migcampista del City, Rodri, que volen tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el club anglès. En el cas de Julián Álvarez, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, va passar la revisió mèdica amb els seus companys i es va entrenar. De moment, el jugador encara no ha pogut trobar-se amb l'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone. No hi ha novetats, per tant, sobre la seva possible incorporació al Barça. I Marc Cucurella declara el seu amor al Real Madrid. En el seu primer dia amb els blancs, el lateral maresmenc s'ha desfet en elogis pel club.
18: Muy contento, mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero por fin ya estoy aquí. Hoy he entrenado con mis compañeros, he conocido a toda la gente y con ganas de poco a poco conocerlos a todos, conocernos mejor y que sea un gran año.
16: Cucurella dura el dorsal 17 amb el Madrid. Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret, almenys durant un mes, per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, parla dels nous fitxatges de l'equip. El Barça va tancar ahir l'estada de pretemporada en camp.
19: Tienes que meterlo en 3 intentos nada más. Ahí ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
16: El Barça, com dèiem, va tancar ahir l'estada de pretemporada en camp a Andorra. Les blaugranes van tenir la visita de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. I encara en futbol, el Girona ha assolit una xifra rècord d'abonats amb 10.000, tot i el descens a la segona divisió. A més, el club ha incorporat 532 nous socis amb abonament provinents de la llista d'espera. I al Sabadell ja són 8.000 socis en la temporada del retorn a la segona divisió. Final en presència catalana avui a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà aquest vespre la final del salt de llargada després de fer un salt de 8 metres i 12 centímetres. Ja aquest matí, Sara Gallego disputarà les semifinals dels 400 tanques i entraran en escena a l'Europeu Guillem Crespí als 100 metres, Javier Lorente als 400 tanques i Marta Mitjans als 800. I a l'Europeu de Natació de París, aquest matí el sitgetà Luca Houck participarà a les sèries de 100 metres lliures. També al matí es disputarà el relleu de 4% estils mixt amb Nil Cadavall i amb Florencio i Nayara Sobreviela. Ja a la tarda, la nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final dels 200 metres esquena.
20: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
16: En bàsquet, el Joventut de Badalona, l'alè canari Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní.

0: Dimarts 11 d'agost del 2026. Que els veïns de Garraf passin una bona festa major. Tot plegat comença avui a les 6 de la tarda amb la xaranga a la plaça de l'Església. Avui sí, primer dia de competició de Luca Hoek als europeus de natació de París. Tota la sort per ell. En un moment els comentem un extens article que li dedica avui al diari El País. En aquest camí cap a la festa major, els meteoròlegs anuncien que d'aquí una setmana, o sigui dimarts, dia 18, es pot donar una progressiva baixada de les temperatures. Vaja, que el temps s'assembli més al temps d'agost. Que Sant Bartomeu els escolti, sobretot, que escolti a repartidors, cuiners, paletes i manobres, operaris de brigades i, en definitiva, tots aquells i aquelles que se'n fan un tip sota aquesta xafogosa calorada infernal. Per descomptat que si la festa major s'ha de celebrar amb aquesta temperatura, caldrà prendre precaucions perquè els balls puguin passar el millor possible aquestes 36 hores. Mentrestant, avui a la gralla, primera oportunitat de fer barril i safareig amb la xerrada promoció o prostitució de la festa. Protocol, atracció turística i coherència. Avui a partir de les 8, demà la podran escoltar i en uns moments repassarem l'agenda i traurem dos testimonis del nostre arxiu sonor impagable. Dos testimonis de fa exactament 25 anys enrere. El d'Isidre Panyella i aquella enlluernadora palmerada del 26 d'agost del 2001 i el de Joan Marçal l'endemà de la trasbalsada processó de Santa Tecla del 2001. El 2001 va bé de tot. Entre la Festa Major i Santa Tecla, l'atemptat de les Torres Bessones. O sigui que aquest estiu del 2001 va ser potent per moltes raons, malaurat per moltes altres, però en el cas de la Festa Major, aquesta enlluernadora palmerada, que no s'ha tornat a repetir, que el mateix Isidre Panyella ens deia que era el primer cop que la feia en la seva vida, i aquella processó de Santa Tecla que...
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Ai, quina processó de Santa Tecla, 25 anys han passat. Pels més joves, els que no hi éreu, els que us ho han explicat o no, era de quan la Festa Major no tenia protocol. Els que tinguin una certa edat pensaran, home, ara com a mínim una mica més ordenades les coses sí que estan. Perquè en aquell moment se'n va viure una de... allò entre comissió, ajuntament, alcalde, regidor, president de la comissió, la resta de la comissió, en fi... En uns moments farem una mica de memòria històrica perquè ha passat un quart de segle. Un quart de segle. Ha plogut un litre aquesta nit. Més o menys com si tots haguéssim sortit de casa amb una ampolla d'aigua i l'haguéssim llançada. Però doncs això, un litre per metre quadrat aquest matí a primera hora ja estava tot absolutament sec perquè evidentment no hi ha temps ni... Queda més aigua de la que llença la màquina aquesta infernal a primera hora que no pas la de la pluja d'ahir la nit. Avui que s'ha fet clar a les 6 i 27 minuts i el sol ha sortit a les 6 i 57, el sol es pondrà a les 8 i 57 minuts i es farà fosc a les 9 i 27. El dia s'escurçarà 2 minuts i 19 segons. Tindrem gairebé 14 hores de llum solar, 13 hores i 59 minuts de llum solar i 10 hores justes de foscor. El que els comentàvem, els nostres continguts d'avui en aquesta primera hora, i ja que estem en aquesta mena de prèvia festa majorenca, demà, per cert, que tindrem la pregonera de la festa major, la tindrem a la Zoe Puigivet, però avui també hi haurà festa major. Aquests dos apunts de fa 25 anys. La palmerada que no constava en el programa de la festa major del 2001, però que Isidre Panyella va dir obertament en el seu moment, que se li va ficar al cap en Joan Marçal, li va dir a l'Isidre, i l'Isidre va dir, doncs mira, endavant. Hi havia tres possibilitats de palmerada, depenia del pressupost. El pressupost el que permetria introduir de més era els intermitjos entre una palmerada i una altra, perquè hi va haver tres llançaments de palmerada. Cadascun d'ells amb 80 palmeres. 80, 80, 80, 240 palmeres en total es van llançar en aquella palmerada del 26 d'agost de l'any 2001. I doncs, recordarem en uns moments el que ens explicava l'Isidre Panyella, el tan recordat Isidre Panyella, perquè eren palmeres típica espanyella, tres variants de palmera, l'escoltaran ell mateix. I després en Joan Marçal, 25 anys enrere. Què va passar a la Santa Tecla del 2001, la processó? Bé, doncs, un malentès com una casa, una divergència de criteris i una tensió d'aquelles molt potents, total per quatre gotes. Aquelles quatre gotes a l'inici de la processó que van propiciar bé que els balls sortissin, i quan gairebé tots els balls ja eren pel carrer, aleshores es va decidir que la processó, els acompanyants del sant, farien un recorregut molt curtet pels voltants de la parròquia. Res, casc antic, quatre coses i cap a casa una altra vegada. I evidentment va quedar la processó partida. Una part pel carrer i l'altra part pel voltant de la parròquia, és clar. Es poden vostès imaginar què va passar quan els baixos van arribar a l'Ajuntament i van veure passar la Santa per allà a la Palmera, la comissió, les autoritats, crits i soroll, les paraules de mossèn Josep Nicolau dient que s'havia fet amb tota la millor intenció i la conversa que va mantenir en Pito Valera l'endemà de Santa Tecla amb un Joan Marçal veritablement desmuntat, o president de la comissió, que no es mereixia passar aquell mal tràngol. Bé, de fet, cap president, bé, de fet, ningú que de forma voluntària fa les coses es mereix passar aquest tràngol, però per descomptat que en Joan Marçal el va passar d'allò més. Bé, doncs recordarem, perquè d'això també fa 25 anys, era la Carme Verdoi, la Carmina Verdoi, la pandonista d'aquella Santa Tecla aleshores. A la segona hora, la tertúlia jove, que com que demà tindrem a la pregonera, hem avançat la tertúlia avui amb la Paula Navarrete, la Núria Sales, en Martí Monasterio, la Vinyet Granda i la Bruna Camps. Després, una petita entrevista que ha fet l'Enric Soler i la seva neta, l'Elia Nin, en Ricard Ruiz, perquè en el garatge d'en Ricard té tota la col·lecció de maquetes abudes i per haver, i allà hi ha de tot, des de l'Hotel Subur a l'Ave Maria, des de la parròquia al Vinyet, l'estació de la Renfe, la casa Bartomeu Carbonell del Cap de la Vila, tot està allà, tot, tot. Bé, doncs, una conversa entre l'avi, la neta i en Ricard Ruiz. I acabarem el programa amb el segon dels tres podcasts de Festa Major que ha produït la Comissió de Festa Major. Aquesta vegada, la Festa Major dels Adolescents. Com viuen la Festa Major els adolescents? La Irene Martínez, membre de la comissió, ha conversat amb l'Alexia Delgado, la Vinyet Fullera, l'Hugo Moreno, la Leanne Sanz i la Victòria Estal. A ells els escoltarem abans no acabem el programa d'avui. Avui, que com els dèiem, el Garraf comença la Festa Major a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Església. L'inici de les festes amb la xaranga. Des d'aleshores hi haurà sopars populars, tornejos esportius, competicions, tardeus amb DJ, inflables pels infants, cinema a la fresca i festes temàtiques, entre altres propostes. Tot el programa ho poden trobar al web de l'Ajuntament de Sitges, però a partir d'avui fins al diumenge, dia 16, Festa Major a Garraf. Avui, que pel que fa referència a la Festa Major, el casc urbà, Bibliotaller de Festa Major a la Biblioteca Josep Roig i Reventós. La lectura del conte avui és Festa Major de les Germanes al Mirall. En acabar s'obrirà un espai de converses, gaudirà d'un taller de manualitats per fer-ho gegant i després, òbviament, contes, art, tradició en família. Inscripcions a la Biblioteca Josep Roig i Reventós per infants a partir de 5 anys. 93-894-84-86, 93-894-84-86. Avui que comença aquest cicle de xerrades de Festa Major, saben que les tradicionals, la del Janios, 28 anys, fan aquest any, el dijous començaran, i aquest dimarts, com ve sent també habitual en els darrers anys, la gent de la Vermuteria La Gralla, carrer Major 33, comença les seves. En fa una, perquè la setmana que ve hi ha concert de gralles. La xerrada es titula Promoció o prostitució de la festa? Protocol, atracció turística i coherència. Hi participen el regidor de turisme Dani Martínez, la vocal de l'agrupació de Baix Populars, la Laura Cosialls, el gestor cultural i professor de la Rovira i Virgili, Jordi Bertran, i el representant de la Vella de Diables, en Xavi Guerrero, tots moderats per la Irene Martínez. Això serà avui a partir de les 8 del vespre a la Vermuteria La Gralla, al carrer Major número 33. La del Janios tindrà lloc aquest dijous 13 d'agost a partir de 2:15 de la nit, en aquest cas dedicada al món dels castells i especialment a la Jove de Sitges. Al salt de la Jove de Sitges és possible consolidar una colla de 8 a Sitges i intervindran en aquesta xerrada el cocap de colla de la Jove, Marquill, l'excap de colla dels castellers de Vilafranca, Toni Bach, i la periodista i castellera dels Xiquets de Vilaseca, Elisenda Rovira. Tots plegats, moderats per en Sergi Molina. Això serà el dijous a partir de 2:15 al Janios. Penúltim dia del festival Jardins de Terramar, avui dimarts dia 11, a partir de les 8 del vespre en el cicle Imprescindibles, en Pau, i a partir de les 10 de la nit, Sopa de Cabra. Això, avui, dimarts, dia 11. Demà dimecres, dia 12, el festival es tancarà amb Lucía Durán, el cicle Imprescindibles, i amb God Save the Queen. Un any més, aquesta memòria dels èxits de Queen, de la banda de Freddie Mercury, amb el que diuen que és el millor grup de versions de covers de Queen. God Save the Queen, demà al festival Jardins de Terramar, a partir de les 10. Demà dimecres, dia 12, els qui vulguin donar sang trobaran la unitat mòbil del Banc de Sang a partir de les 10 del matí fins a les 2 i a partir de les 5 i fins a les 9 al pàrquing de Can Robert. Demà dimecres, dia 12. Si volen ja demanar tongada per donar sang, només cal que vagin al web banksang.net. banksang.net. Demà a partir de les 10 i fins a les 2 i a partir de les 5 i fins a les 9, l'unitat mòbil de donació de sang al pàrquing de Can Robert. El dijous 13 d'agost, que començarà la 43a edició del torneig de juvenils de la Blanca Subur. El dijous dia 13, la Blanca s'enfrontarà a partir de les 7 de la tarda.

La tercera edició del torneig de juvenils de la Blanca Subur a partir d'aquest dijous, dia 13, i fins al diumenge, dia 16 d'agost. I recordar, per altra banda, com no, que aquest cap de setmana és el cap de setmana de barraques, que començaran el divendres, dia 14, i acabaran el diumenge, dia 16. El divendres, dia 14, amb el Correbars, o Correntitats, millor dit, a partir de 6:45 de la tarda, des de la plaça de l'estació, amb Yai Sound System i Busy Sound, 5 cerveses, 10 euros. 5 cerveses, 10 euros, divendres 14, a 6:45 des de la plaça de l'estació. I, òbviament, programa musical molt extens el divendres, el dissabte i el diumenge. Les barraques 2026, absolutament gratuïtes, gràcies a aquest esforç enorme de les entitats i, òbviament, el que pugui donar de si, que ha de donar bastant, perquè ha d'assumir els costos de tota aquesta organització, les barres de barraques. Barraques a partir de divendres, dia 14, i fins al diumenge, dia 16. Nou i 14 minuts, els dèiem que avui el diari El País dedica un reportatge molt extens al nedador sitgetà Luca Hoek, perquè és avui dimarts quan comença la seva participació als Europeus de Natació de París. Diu el diari, de moment, a partir del dimarts a París, li espera una bateria de carreres de 100 metres que inclouran alguns dels 10 nedadors més ràpids del planeta des de l'any 2025. Els russos Egor Kornev, Ivan Girev, el britànic Matthew Richards i el romanès David Popovich. L'espanyol s'encoge de hombros, diu El País. L'any passat, al Mundial de Singapur, vaig fer la meva millor marca nedant amb els millors i no tenia gens de pressió. Soc més eficient sense estrès. El diari i aquest article del periodista Diego Torres parla de tota la preparació que ha tingut de l'Open de Palma, que pot ser recordat com una fita, el primer cop que els nedadors de velocitat espanyols de l'equip masculí van formar un grup veritablement potent, i entre altres coses parla d'aquest quart aniversari des que va aterrar a Sant Cugat l'any 2022 amb el seu preparador físic. I a partir d'aquí l'evolució que ha fet el Luca en aquests 4 anys. Ho diu textualment així, l'article: Luca Hoek ha despegado. Desde el año pasado, este catalán, hijo de padre holandés y madre francesa, ha saturado los registros de plusmarcas españolas. Té el récord nacional en natació lliure de 50, 100 i 200 metres. 6 de les millors 10 marques espanyoles de 50, 7 de les millors 10 marques de 100 i 3 de les millors marques de 200 són seves. Per tant, tota la sort del món al Luca, però amb el cap amobladíssim s'enfronta a un nedador sitgetà als Europeus de Natació que se celebren des d'ahir a París, però que avui tenen ja les primeres proves en les quals en Luca participarà. L'Ajuntament aprofita les vacances escolars d'estiu per realitzar diverses obres de millora a les llars d'infants i escoles públiques de primària. La nota de premsa de l'Ajuntament diu que l'actuació més important s'està fent a la llar d'infants La Moixiganga des d'aquest agost, ja que per via d'urgència es durà a terme la impermeabilització de diverses cobertes. Per tant, hi havia un problema de goteres a la llar d'infants La Moixiganga. Aquesta obra té un preu de 19.461 euros. L'escola Miquel Utrillo també serà l'escenari d'una renovació important del perímetre de les instal·lacions. En aquest sentit, es canviarà tant la porta d'accés principal com la porta d'obertura automàtica a distància. A més, la tanca s'elevarà per tal d'evitar l'accés a l'escola fora de l'horari de classes i activitats, ja que s'han produït actes incívics i vandàlics que es volen evitar amb aquesta reforma de la tanca perimetral. El global de l'actuació Miquel Utrillo arriba als 14.619 euros. I pel que fa a l'escola Esteve Barratxina, que té pendent aquest projecte, com els dèiem, aquest gran projecte de reforma,
L'Esther Barrachina ja té acabat l'escenari nou de la sala d'actes, una actuació feta amb recursos municipals. En aquest cas, s'ha refet tota la tarima de fusta amb un tractament en pintura especial contra incendis i relliscades. Cal dir que l'escola està pendent, com els dèiem, de l'inici d'una actuació de reforma integral acordada amb el govern de la Generalitat i que té un pressupost inicial, però ens

Aquest pressupost inicial de 3 milions d'euros, al qual, segons diuen els tècnics, s'hi hauran d'afegir moltes coses, perquè la reforma integral de l'escola, diguem-ne que afectarà també finques properes, per tant, hi ha una obra molt intensa. L'escola és de l'any 57, per tant, l'any que ve l'Esteve Barratxina farà 70 anys, o sigui que serà la... No direm que la primera gran reforma del centre, perquè el centre es va ampliar, però, diguem-ne, l'edifici històric de l'escola l'any que ve farà 70 anys amb poques reformes fetes. Per tant, la reforma ha de ser molt important. A veure si hi ha sort i hi ha bones notícies per l'any que ve de cara al projecte de la reforma integral de l'escola Esteve Barratxina.

0: Bé, ja els dèiem que faríem un encaix festa majorenc obrint el nostre arxiu sonor. El diari ABC fa 25 anys deia: esta noche la populosa Villa del Garraf cierra su tradicional fiesta mayor con un espectáculo que podría ser considerado único, si no fuera por causas personales aducidas por el consistorio. Un singular castillo de fuegos de artificio llamado Palmerada formará por primera vez una enorme palmera con 240 cohetes dispuestos en tres filas paralelas al mar. La traca final asegurada. Bé, no era exactament això el que es va fer. El que es va fer era, bàsicament, tres llançaments de palmeres, un darrere l'altre, en filera, que ocupaven tot el passeig. Els més joves no ho recordaran, els més veterans sí, i recordaran, per altra banda, com de difícil era que la vista abastés i tota la palmerada sencera. Quan publiquem aquest àudio, el publicarem amb la fotografia clàssica d'en Josep Maria Alegre, feta bastant lluny del passeig, però que va copsar de manera perfecta aquestes tres enceses de palmerada. Perquè això no s'havia fet mai. L'Isidre Penyella mateix deia que no s'havia fet mai. La idea d'on va venir? Bé, doncs la idea va venir, com tantes altres coses, d'un cop de cap d'en Joan Marçal, que li va dir a l'Isidre que li faria il·lusió. Per tant, el 26 d'agost del 2001, des de les 7 del matí, els operaris de la pirotècnia Igual van anar disposant tota aquesta coetada al llarg de les platges del passeig. Aquesta coetada eren 240 palmeres, que es tiraven en tres torns de 80 palmeres cadascun. I entre cadascuna de les enceses simultànies d'aquestes 80 palmeres hi havia també una miqueta d'animació pirotècnia i una traca final. L'Isidre va proposar tres pressupostos. La palmerada era la mateixa pels tres pressupostos. El que variava era l'intermedi, per dir-ho així, entre palmerada i palmerada. El 20 d'agost del 2001, ara fa 25 anys, saludàvem Isidre Penyella i l'Isidre ens explicava aquests detalls d'un esdeveniment que no s'ha tornat a repetir mai més. Una vegada i prou. A fe de Déu, però, que va ser una palmerada recordadíssima.
1: No sé on vàrem deixar la conversa, però em sembla recordar que l'Isidre ens parlava de tres tipus de palmerada diferent, segons el pressupost, i jo no sé al final amb quina ens hem quedat d'aquestes tres.
2: Ens hem quedat amb la senzilla.
1: Amb la senzilla.
2: La palmerada és la mateixa, per tant, el que són les palmeres és el mateix.
1: D'acord.
2: Era l'acompanyament, o sigui, entre palmeres, com que les 240 palmeres es tiraran en tres vegades, seran 80 cada vegada, perquè és que si les tires totes alhora són masses, i com que obren grosses, una es taparia l'altra. Aleshores, vaig calcular que si hi ha 2 quilòmetres, 400 metres, des de sota l'església fins a Terramar, aleshores, a cada 30 metres una palmera vol dir que són 15 metres de radi cada una, i les tenen de sobres, les palmeres nostres. Vol dir que arribaran a tocar-se les puntes d'una a l'altra. Llavors, és quan queda bonic. Si ho atapones, es veu un pegot de foc i no veu res. Per tant, llavors es faran tres tirades, però entremig de la primera i segona, i segona i tercera, es tiraran uns trons, un petit efecte de continuïtat, per deixar uns 40 segons entre l'una i l'altra, a fi de que el fum marxi i es veïn ben netes cada cop d'efecte.
1: Per,
2: no?
1: Per deixar-nos respirar. Per deixar-nos respirar, per dir-ho d'alguna manera. Eh?
2: Sí, deixar respirar a nosaltres i el fum.
1: Això mateix. Començo pel començament. L'Isidre Penyella ha fet això en algun altre lloc?
2: No.
1: És
2: la primera vegada que es farà.
1: Per tant,
2: quina idea, vull dir, era Marçal, el president de la Comissió de Festes em va cridar, diu, tinc això ficat al cap, dic, podem fer-ho, es pot fer, sí.
1: Mm-hmm. L'Isidre Penyella suposo que té, com ens ha comentat en més d'una ocasió, la imatge d'aquesta palmerada abans no la vegi.
2: Sí, clar, jo me l'imagino i ha de ser bonica. Jo crec que a llocs bons per veure-les, els espigons hi podrà anar tothom, i el baluar també, perquè com que això es farà, diguem-ne, sota del passeig, és un... la gent poden pujar al baluart i tots els espigons, perquè està una mica, com que la platja de Sitges fa una miqueta de conxa, també, que de Bahia, és una mica rodona, un petit semicercle, doncs aleshores, vistes aquestes extremes, pot veure molt, bastant sencer.
1: D'acord. O sigui...
2: Segons on et posis, doncs, si poses molt de canto, doncs també se t'amuntonaran una sobre l'altra, no?
1: Doncs seguim per aquí, la gent es pot col·locar al baluart, es pot col·locar a l'espigó del Club Nàutic?
2: Sí.
1: Tot, tot. O sigui, a tots els espigons, des del principi fins al final.
2: Exacte.
1: A Terramar també és un bon lloc?
2: Sí.
1: També,
2: no?
1: A l'espigó de Terramar.
2: A l'altre cantó, llavors sí, exacte, el moll de Terramar també. El cas és poder veure d'una mica endins, si estàs a l'extrem, perquè vegis tota la bahia.
1: D'acord. Jo no...
2: El lloc més viem, els llocs més adients és... Des del terrat d'algun xalet, per exemple, cap al centre, pot dir, a un quilòmetre o 200 metres, per exemple,
1: sí,
2: centrat, o de dins de mar amb les barquetes.
1: Els que tinguin, els
2: ideal,
1: que tinguin.
2: No? Ideal, perquè és completament de cara i tens la cosa, tens l'efecte, la panoràmica d'ample a ample.
1: Això és el que volem saber. Altres persones que també hem preguntat, bé, a la platja, això quan es començarà a instal·lar, quin és el marge de seguretat que és necessari perquè aquesta instal·lació es pugui desenvolupar sense cap problema? Com va això?
2: Bé, nosaltres això es pensa començar a les 7 del matí, i estarem hores llargues. És un diumenge, per tant, he demanat, i el Marcel m'ha promès qui serà, des del dia abans es clavaran 160 estaques, o sigui, una cada 15 metres, a 2 metres de separació de lo que és la paret d'aquesta zona jardinada del passeig, que és la part jardinada.
1: És a dir, a 2 metres del mur del passeig...
2: Es posarà la cinta, la cinta per tancar.
1: D'acord.
2: Deixar-ho tancat completament. I amb les estaques aquestes.
1: O sigui que faig un parèntesi aquí, Isidre, a partir de les 7 del matí les platges estarien tancades.
2: No, la platja oberta.
1: La platja oberta.
2: Nosaltres l'únic que es poden són que tinguem 2 metres només de cap a la part del fons.
1: Perfecte, entesos.
2: No l'extrem de la platja,
1: d'acord,
2: perquè la gent s'omplirà, llavors seria horrorós, no?
1: D'acord,
2: no,
1: o sigui que...
2: Ens arrambarem a la paret del que és el passeig, que queda sota, el desnivell, sobre el passeig, i allà posarem els canons una miqueta inclinats mirant a l'aigua, per si una carcassa falla, qualsevol cosa es caigui a mar, no? I el que ens ha de privar és la cinta aquesta, junt amb, que va dir que hi hauria 40 guàrdies i també hi ha una part també de Guàrdia Civil, doncs que aniran vigilant.
1: En el cas de la zona de la fregata, com se situaran aquestes pomeres?
2: Això és una miqueta fotut. El tros de la fregata, sí que ens podem arrambar una miqueta al mur que és petit, sí que ens hi podem arrambar. Sí. El que passa que llavors, per la part de dalt, tant a la fregata com més amunt, a la part de dalt del passeig també s'hi posarà, una altra cinta, amb valles separades, per no posar tant 2 quilòmetres de valles, que seria caríssim, doncs unes tanques, i entre tanca i tanca, cinta. Perquè el moment, això pel moment de disparar,
1: sí, sí, sí.
2: El moment de disparar, perquè hi hagi un mínim de separació prudencial, no?
1: Tot això a partir de les 7 del matí.
2: Exacte. Això es començarà a estenca, i aleshores a la platja vàrem quedar amb gent, persones de la brigada, com per exemple en Gari, a la part de platges, de repartir-ho amb un tractor, el tractor de la màquina de platja, amb que diu que té un remolc, i el remolc complir-lo de canons, i anar passant arrambats, diguem, la paret, que dins tot el resto de platja. Però això mirarem de fer-ho a primera hora. Primera hora, quan encara no hi ha quasi ningú, quan hi ha ningú a la platja, no?
1: Sí, perquè anava a dir tot un dia
2: de passar el tractor aquest a primera hora, anar repartint cada 30 metres 3 canons, perquè un serà per cada efecte, que són 3 efectes. Un ha de ser per la palmera daurada de tota la vida, amb el tronc. L'altre és la palmera daurada que porta les puntes blaves. I l'altre efecte és l'efecte Kamuro, que n'hem parlat alguna altra vegada, que és aquest d'or brillant, que fa aquesta com una caiguda de... Quan ha fet ja la palmera, fa com una pluja de purpurina daurada, no?
1: Aquesta serà la darrera de les 3.
2: La darrera, que és la més espectacular. A més, a canvi lila. Les puntetes les farem canviar a violeta, no? Perquè sigui la més decorativa. Ah, i també no ho havíem dit abans, i al final de tot, doncs hi ha una tronada, també. A la part més o menys central, a la sorra mateix, doncs hi ha, jo què sé, una tronada d'uns 10 segons o 12, de soroll progressiva per dir hem acabat, no? Per tant, comencem amb 3 trons d'avís, 80 palmeres daurades, 12 trons grossos de canó, cada 4 segons un, cada 4 per aguantar i que se'n vagi fum, perquè però que hi hagi continuïtat d'espectacle, que no hi hagi cap parada, no? La segona palmerada, la daurada amb puntes blaves, llavors hi van unes candeles romanes de descargues de drons i marrons, que en diem que són d'aquests trons d'acompanyament també, que amb una duració d'uns 40 segons aproximadament. Ve la tercera palmerada i aleshores hi ha una descarga de trons ràpida, una marronada, que en diguem.
0: L'Isidre Panyella, que ho tenia tot al cap, tot. 26 d'agost del 2001, aquella palmerada que no s'ha tornat a repetir mai més. Ens sembla que ara no es podria fer d'aquesta manera. És a dir, els operaris de l'Igual compartint la platja amb els banyistes el diumenge, mentre s'instal·laven 240 palmeres. Ens sembla que ara difícilment els haguessin dit passeu, passeu, instal·leu les palmeres, que potser, jo què sé, menja tarda, que hagués patat alguna cosa per allà. Per allà. Bé, 2001, alegria, aquesta pensada d'en Joan Marçal que va poder materialitzar l'Isidre Panyella. La pena va venir per Santa Tecla, i això també pels joves que ens escoltin, perquè d'això també fa 25 anys, i algú potser li van explicar, uns altres eren massa petits com per entendre-ho, però era quan la Festa Major no tenia protocol i, bàsicament, a l'hora de prendre determinades decisions, quan hi havia circumstàncies difícils, bé, era complex, això. Tampoc hi havia, és evident, sistemes de comunicació tan directes com ara hi ha, que sigui grups de WhatsApp, que si no sé què. Bé, en qualsevol cas, aquell 23 de setembre del 2001, la pluja va fer una mala passada. Bé, diem la pluja i de fet van ser 4 gotes de pluja mal comptades just abans de començar la processó. Els balls van començar, 1, 2, 3, van, gegants, foc, tothom fent camí, però la part del final de la processó, la part, òbviament, que justifica tota la cercavila, tabernacle, pandonistes, autoritats, les senyores amb el ciri, es va decidir que aquesta part de la processó fes un tomb pels voltants de l'església i tornés al temple. I, evidentment, s'havia d'avisar els balls, perquè els balls ja eren carrer avall. I vet aquí el conflicte, que quan els balls van tornar a l'Ajuntament i van veure passar la processó per davant de la palmera i Santa Tecla, que arribava ja al temple, allò va ser... Xiulets, indignació general, només trencada perquè al pas del tabernacle el públic assistent va ovacionar Santa Tecla. Però després, quan van tornar a aparèixer les autoritats, els xiulets van retornar a la plaça i això que ho hem escurçat va sonar d'aquesta manera tan tensa. Fa 25 anys, un 23 de setembre del 2001, han finalitzat la processó. El rector mossèn Josep Nicolau, en acabar l'entrada, diguem-ho d'aquesta manera, de la santa, davant d'una Carmina Verdoi, visiblement dolguda, trista per la circumstància, va deixar anar unes paraules més o menys que volien tranquil·litzar els ànims, però no ho estaven. I l'endemà, Joan Marçal, al carrer Sant Honorat, conversava amb en Pitu Valera.

0: Celebrem, doncs, aquesta celebració de Santa Tecla, que les circumstàncies han fet, doncs, que tingués aquest final una mica inesperat per tots i també involuntari. S'ha buscat la millor solució. Suposo que Santa Tecla també acceptarà la nostra bona voluntat. Ho agraeixo, doncs, a tots aquells, sobretot a tantes senyores que han acompanyat a la Santa, també als grallers que ens han acompanyat, el senyor alcalde, les autoritats, la comissió de festes. Voldria, doncs, que aquest final fos un final d'amor i de pau i que el nostre poble recobri la serenor, perquè si no s'ha fet com calia, no és pas per la voluntat de ningú, sinó perquè s'ha cregut que el temps amenaçava i que ha sigut també potser una imprudència. Gràcies i que Santa Tecla ens beneeixi. Acomiadem-nos, doncs, i resem com sempre la pregària del Pare Nostre. Poseu-vos drets. Pare Nostre, que esteu en el cel.
1: Joan, bon dia.
2: Bon dia tinguem.
1: Com esteu?
2: Pues molt desmoralitzat, la veritat és aquesta. Jo crec que les coses han arribat a un punt que s'han de parar. No podem continuar de la manera que anem. Jo des d'aquí voldria dir, i demano per favor, que els polítics facin política, que a la festa ja ens encarreguem una comissió, que de tot l'ego hi perdem moltes hores i treballem molt. Però per favor, torno a repetir, els polítics facin política, que es posin al seu puesto i que ens deixin treballar. I veureu com tots aquests jaleus no passaran.
1: Total, 7:45, hora de sortir.
2: Hora de sortida.
1: Comencen a caure gotes.
2: No tantes com això, ja us he explicat abans aquí, que jo em vaig estar tot el rato que plora amb els castellers mentre feien la baixada. Vaig estar amb ells a baix, els vaig felicitar, vam tornar amunt, va, què fem, què no fem, vull dir, sempre fora al carrer, i la veritat, si dius que em vaig mullar, jo crec que em vaig esquitxar. No em vaig mullar. I aleshores parlo amb els gegants i els dic, mira, sortim, si veiem que això va a més, que hi hagi més aigua, mitja volta i cap a casa. No passa res. Esteu conformes? Tots que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Doncs pues vinga, vale, sortim. Llavors la gent es va posar contenta perquè hi havia moments d'incertesa per allà davant per si se sortia o no se sortia. I sí, pues així ens vam tirar endavant. Es va sortir, es va mirar de lleugerar una miqueta més de lo normal la formació dels balls i tot plegat. Aleshores vam anar a la parròquia, aviam el que volia fer, va semblar que no volia sortir, haig de dir que la pandonista volia sortir, ho haig de dir-ho perquè m'ho va dir bé a mi, personalment diu Joan, jo vull sortir, dic jo també, però qui em manda. Llavors es va acordar que es faria primer la missa de 9, o de 8:45, després, segons es veiés el temps, es faria un recorregut, que és el que es va fer. En quant amb el recorregut i tot el que es vulgui fer, la parròquia, la comissió no hi té res a veure, perquè vull dir, és una cosa religiosa, vull dir, no... I ja vam quedar així, que es faria així. Aleshores, hi va haver l'ordre de retirar els balls del carrer. Es van retirar els balls, van arribant, tal com anaven arribant, jo els preguntava que si volien ballar després d'aquesta petita processó que es faria als voltants de Dallòs o s'estimaven més plegar. I llavors em va preguntar el que tu vulguis. Dic, doncs mireu, jo si us haig de la veritat, jo plegaria. Guardem-ho i un altre any ja tornarem a sortir. I així ens va fer.
1: La processó surt, és a dir, comença a sortir...
2: La processó no comença a sortir, el tabernacle no es va tocar ni de l'altar, no es va tocar ni de l'altar, i ja no es va sortir. Llavors vaig, li comunico amb el senyor alcalde, que el senyor rector m'ha dit això, de que no vol sortir perquè plou, que després mirarà de fer alguna volteta petiteta, i el senyor alcalde em diu que nosaltres, ell no hi pot fer-hi res ni hi pot dir-hi res perquè és una cosa que la mana el senyor rector, el professor, que no s'hi pot fer res. Llavors vaig dir, va ser com va donar l'ordre de que els balls tornessin cap a l'Ajuntament, que no se sortia.
1: Qui dona aquesta ordre?
2: El senyor alcalde.
1: El Cercavila ja havia arrencat.
2: I el Cercavila havia arrencat, els gegants ja estaven pràcticament a la cruïlla del carrer Sant Bartomeu, carrer Jesús, i ja havia d'allò, però esclar, pràcticament a darrere no hi anava res. Llavors va anar una persona de la comissió per darrere a buscar-los perquè no haguessin de caminar tant, i els altres de la guàrdia ho van anar per davant.
1: La processó, però, Joan, es talla, és a dir, com si agaféssim unes tisores i...
2: Crac, un gabinet i la tallessis.
1: I ho tallem pel mig. És a dir, gegants, bestiari de foc, foc, fins als bastons, més o menys?
2: No, no, pràcticament van sortir tots els balls. Uh-huh. Van sortir tots. Tots. Els balls van sortir tots. El que passa que, esclar, molta gent no els va veure perquè uns encara estaven pràcticament al fonollà o d'això, i ja van tirar enrere. Però era el moment que havia d'haver sortit. I va ser una pena, perquè la iglesia estava plena de senyores que volien anar a la processó, i aleshores, doncs, no se sortia.
1: Entenc que ha de ser un moment complicat. Són decisions en calent i amb poc espai de temps.
2: És uns moments molt ingrats, molt ingrats. Molt ingrats i... No sabria com explicar-me, no sabria com explicar-me, perquè el que dius tu has de decidir en dos minuts, però és que tu ja voldries decidir, però no pots decidir. No sé si m'enteneu.
1: Sí.
2: No pots decidir.
1: M'entenc.
2: Perquè a sobre en tens altres. Jo des d'aquí, ja t'he dit abans, polítics que facin política, que es cuidin del poble, i la festa ja ens en cuidarem nosaltres. Que segur que no ens hauríem mullat i hauríem tingut la festa sencera.
1: Un dels moments, i ho hem escoltat abans, amb aquest petit document sonor, de màxima tensió va ser...
2: Això és molt desagradable.
1: A l'arribar a l'Ajuntament.
2: Això és molt desagradable.
1: Quin sentiment vas tenir, Joan?
2: Jo, dic, molt, vaig passar molta vergonya, em va saber molt greu. Per postres, quan es va acabar tot això, que vam anar a fer la festa, la volta que va dir el senyor rector, que vam anar a la pregària que al final que hem sentit... El senyor alcalde em va cridar al seu despatx. No val la pena recordar-ho que em va dir, perquè em vaig posar tan nerviós i tan impotent, que jo des d'aquí voldria demanar perdó als meus companys de comissió, perquè la veritat és que només vaig veure les escales davall de l'Ajuntament. Me'n vaig anar i els vaig deixar amb ells plantats allà. Quan m'estaven fent costat, els vaig deixar allà plantats. Això és una cosa que em va saber molt greu, després m'ho vaig arribar a pensar, però poc cop calent me'n vaig anar. No havia d'haver fet, no els havia d'haver deixat allà. Havia d'haver fet el comentari amb ells, havien d'haver parlat tots junts i agafar una determinació, però, dic, vaig sortir histèric. Em costa molt posar-me molt nerviós i m'agrada sempre fer les coses pensant-les, però no podia més ja. Ho sento amb l'ànima i jo dic, demano perdó amb ells, perquè la veritat és que els vaig deixar... Quan van veure que m'anava, van venir darrere meu i jo els vaig deixar plantats al mig del carrer, perquè volia estar sol. Volia estar sol i mirar el que havia passat. Per rumiar-me, mirant el que havia passat. Per això dic, repeteixo, que em perdonin perquè no els havia d'haver deixat.
1: Què et va dir la gent del poble, dels Valls, si és que et van dir alguna cosa?
2: Sí, i la gent em deia, tranquil, Joan, que això no va per tu. Dic, ja ho sé, dic, però dic, no... No...
1: No és agradable.
2: No m'agraden aquestes coses. Aquesta cosa ja es anava a produir el divendres, es va aturar, amb una mica de força que es va fer, però a última hora es va trencar. Ja feia masses dies que durava això i... es va trencar. No s'havia d'haver trencat. O sigui, pràcticament, t'ho direm dues paraules i ho comprendràs en seguida, d'això. La comissió de la Festa Major, a la qual hi ha una feinada que molta gent no s'ho pensa, i n'hi ha molta, són els manobres dels polítics. Són els peons. Si la Festa Major és un èxit, l'èxit és d'ells. Si hi ha un fracàs, el fracàs és de la gent que ha treballat. Entens? Vull dir, i no pot ser això. No pot ser de cap de les maneres. La comissió està per organitzar la festa major i punto. I els polítics al seu puesto i nosaltres al nostre puesto. I no han de donar cap ordre ni res, sinó preguntar-li al president, sigui que sigui. I, escolta, això què fem? Això així? Vinga, vale, correcte. Sense fer cap imprudència i sense fer cap cosa estranya. Però ha de ser així, això. I fins que no sigui així, tindrem problemes. Tindrem problemes perquè resulta que el president, que parla en aquest cas per mi, que d'allòs, resulta que és el pallasso de la festa major. Vull dir que és que anem trebats i no s'hi pot anar així, tu.
1: Teniu ara aquella sensació que us cau la daga al
2: damunt? Exacte, com si tinguessis l'espasa de Damocles sobre el cap. Igual. Saps? Perquè no saps, bueno, ara te'n sortiran, ara per aquí, ara per allà. Ni es pot treballar ni es pot viure d'aquesta manera. O hi ha més confiança, o ens anem cap a casa i que faci la festa major els polítics.
1: Està ferida la festa major?
2: No.
1: No?
2: No. La festa major no està ferida perquè és un mal trago que s'ha passat. Jo crec, espero i desitjo de que ens deixin treballar una miqueta més en confiança i veureu com la festa major tornarà a ser la festa major.
1: Teniu ganes de seguir treballant, Joan?
2: Sí, sí. La veritat és que sí. Perquè, ei, si no em destitueixen, potser em destitueixen i me'n tinc ganes per casa, però de plegar no plegaré.
3: Això passava un 24 de setembre de l'any 2001. En Joan Marçal va ser valent perquè el que havia passat el dia abans havia estat de traca i mocador. Per tant, posar-se davant d'un micròfon, atendre totes les preguntes, no era una tasca fàcil i en Joan Marçal ho va fer. Que serveixi, i probablement ha servit, perquè afortunadament els presidents de comissió, i sobretot en els darrers anys, poden passar molts problemes, però aquesta manca de confiança o aquest distanciament entre comissió i regidoria que va palesar en Joan Marçal i que ho va viure en el seu moment, va haver opinions molt diverses sobre què havia passat aquella nit, però això no s'ha tornat a viure, afortunadament, ni la gent emprenyada d'aquesta manera, afortunadament. D'això han passat 25 anys d'un dels grans escàndols de Santa Tecla, de la processó de Santa Tecla. Després, l'any 2003, en vindria un altre petit escàndol, també a l'entorn del recorregut i d'algú que va prendre una iniciativa així, vinga, dalt i tal, també va haver una. Però, afortunadament, en els darrers anys, tot es desenvolupa amb molta més tranquil·litat. Hem volgut, perquè s'escau l'aniversari, 25è aniversari d'aquests dos moments, un de la Festa Major, la Palmerada, i un altre de Santa Tecla, aquesta ressaca molt agra, de l'endemà de la processó de Santa Tecla del 2001. Bé, doncs tot plegat per situar-nos una mica, perquè val la pena. Per cert, que l'any que ve, com els comentàvem, farà 25 anys d'aquella entrada de grallers conjunta per part de totes les colles de grallers de Sitges. Ara hi ha bastants més grallers que els que hi havia fa 25 anys enrere. Es va aconseguir en aquell moment aquesta interpretació unitària. Ens diuen que hi ha una certa intenció de l'any que ve de repetir això. Farà 75 anys de la creació de l'escola de grallers. Això va ser l'entrada de grallers de l'any 2002, amb unes gralles que eren les mateixes per tothom, que també va pagar en Joan Marçal. Aquelles coses que ara diguem-ne, no diré que portarien als tribunals, però gairebé, perquè aquests diners, que no sé què tal. Bé, doncs, el 2002 es va fer aquella entrada de grallers conjunta, l'any que ve hauran passat 25 anys, i sembla que hi ha aquesta intenció. Però d'això ja en parlarem l'any que ve, 10 minuts, i seran les 10. L'11 d'agost del 1928 es constituïa i es presentava públicament la Societat d'Atracció de Forasters, el que va ser l'entitat prèvia al foment del turisme. Un 11 d'agost del 1977 moria el farmacèutic Josep Ferret i de Caró, l'alcalde de Sitges, entre el 1960 i el 1966. I un 11 d'agost del 1999, prou que ho recordem, va haver aquell petit gran foc, però un ensurt important, a la Trinitat, un 11 d'agost del 1999. I les nostres efemèrides d'arreu del món. Està marcat aquest dia, però podia haver estat la setmana anterior o la setmana després, perquè un 11 d'agost del 1973, en una festa al Bronx, naixia el hip-hop. W-E-L-O-V-E 108

Els que escoltem són Public Enemy, grup format el 1985 a Roosevelt, a Nova York, amb Chuck D i Flavor Flav, i el que escoltem és Fight the Power. Des del Bronx, que era en aquells moments el barri més marginal de Nova York, alguns deien que quan Nova York tirava la cadena del vàter, tot plegat anava al Bronx, perquè era, bé, en fi, la frase feta, i la frase feta sobretot pels programes d'humor, per l'APM, i pues, estos el Bronx, bé, doncs el Bronx era això. I del Bronx va néixer aquest moviment reivindicatiu, socialment reivindicatiu, que tenia sobretot una forma del tot singular d'utilitzar els plats, els tocadiscos, els giradiscs, i crear sons, nous sons, a partir de la reproducció de vinils. I això és un món que continua avui. El hip-hop, el rap, l'escratch amb els plats, tot això forma part d'una cultura que va celebrar el seu 50è aniversari l'any 2023. Però, com els dèiem, està marcada aquesta data, però el so del hip-hop ja feia anys que es movia pel barri del Bronx. Però per marcar una data d'efemèride, diguem-ne que es va instituir aquesta. Hi ha un museu del hip-hop amb alguns dels elements que van formar part d'aquella època i dels artistes de l'època, tal dia com avui, de l'any 1973. Tal dia com avui, de l'any 1934, arribaven els primers presoners civils a Alcatraz, a la presó d'Alcatraz, a San Francisco, a la badia de San Francisco, als Estats Units. Anys després, a mitjans dels 60, tindria lloc aquella famosa fuga de la qual se'n va fer una pel·lícula i que va acabar propiciant el tancament de la presó, una presó que ara Donald Trump en algun moment ha dit que voldria tornar a obrir. Un 11 d'agost del 897 moria el comte Guifré, primer de Barcelona, Guifré el Pelós, el fundador del monestir de Ripoll. Moria als 57 anys. Un 11 d'agost del 2014 moria el gran actor Robin Williams. Un 11 d'agost del 1675 es col·locava la primera pedra de l'Observatori Astronòmic de Greenwich. I un 11 d'agost del 1711 tenia lloc la primera cursa de cavalls a l'hipòdrom d'Ascot. És la referència, diguem-ne, de l'alta societat anglesa, la carrera, la cursa de cavalls, les curses a l'hipòdrom d'Ascot, tal dia com avui de l'any 1711 tenia lloc la primera cursa. Vinga, i en què acabem? Amb un canvi, radical, un Elvis dels primers anys, que va ser número 1, tal dia com avui de l'any 1956, només fa 70 anys.

past. The future looks bright ahead. But don't be cruel to who a heart is true. Un joveníssim Elvis Presley a l'inici de la seva carrera artística, a l'inici de la seva carrera discogràfica, carrera llarguíssima, plena d'entrebancs, plena de situacions personals trasbalsades, però el que no li va fallar mai és aquesta ànima d'artista, aquest home que sabia cantar de tot, que va començar amb blues, que va seguir amb rock, que va acabar cantant fins i tot estàndards que cantava tothom i que era capaç, pel seu registre de veu, de fer el que fes falta, des d'una cançó de Nadal a un rock and roll. Let's walk up to the preacher.

I per la nostra cançó de l'estiu estem a finals dels anys 70, que ens va arribar l'èxit d'ella una miqueta més tard que a la Gran Bretanya. I estem parlant d'una dona que, de fet, va ser dona d'una sola cançó. D'una sola cançó en el sentit que cap altre tema que va treure al mercat va tenir l'èxit d'aquest. Estem a finals dels 70 i a l'estiu sonava molt, molt, molt, molt, molt Tina Charles.

Estem al 1976-1977, una carrera molt curta, la de Tina Charles, molt curta perquè va començar a inicis dels anys 70 i va acabar a finals dels 70. A finals dels 70 la seva carrera ja començava a declinar, es van fer algunes versions, reversions, de l'I Love to Love, però ella, nascuda a Londres, el 1954, diguem-ne que després ja no es va dedicar professionalment a la música. En qualsevol cas, aquí hi ha molts països d'arreu d'Europa, l'I Love to Love va ser un èxit total.

0: Només han passat 50 anys. 9 i 59 minuts del matí. Demà, més cançons de l'estiu. Avui que és Santa Clara, Santa Susana, també Santa Digna, Santa Filomena i Sant Alexandre. L'actriu Úrsula Corberó, 37 anys, celebra avui. L'actor Chris Hemsworth, 43 anys, celebra avui. L'actriu Viola Davis en fa 61. El presentador de Telecinco, Carlos Sobera, 66 anys, celebra avui. L'escriptor Javier Sierra en fa 55. Com els comentàvem, ha plogut un litre aquesta nit passada. També era una pluja, diguem-ne, fins a cert punt inesperada, tot i que els meteoròlegs assenyalaven que aquestes pluges del sud de Catalunya podien arribar a la costa central, doncs va arribar aquest litre. Ha servit per alguna cosa? Bé, per donar-nos una certa esperança, però ja estem a 30 graus i mig, amb un 67% d'humitat. Si creuen que Arribes tenen motius per consolar-se, Arribes estan a 30 i mig. És a dir, que estan igual que nosaltres i gairebé els diríem que no arriben al nostre grau d'humitat, però poc que n'hi falta. O sigui, que allò de ni que Arribes deuen estar una mica millor, portem un estiu que poca cosa. 30 graus i mig, per tant, avui que tornarem a tenir una diada calorosa, xafogosa, i ens quedem amb aquesta esperança que els comentàvem, que els darrers dies apunten alguns meteoròlegs als mitjans, que a partir del 18, a partir de mitjans de la setmana que ve, les temperatures veritablement poden baixar. Ens podem situar una mica amb allò que enyorem. No direm allò de la festa major amb màniga llarga per la matinal. No. Això sí que ja ha passat a la història, però en qualsevol cas, a veure si podem respirar una miqueta. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem amb una temperatura extremadament elevada, sobretot a punts del litoral i prelitoral. Destaquen les superacions de llindar de temperatura mínima a gran part del litoral i prelitoral en comarques on s'han superat fins i tot els 2 graus respecte al llindar mínim. A hores d'ara encara tenia nuvolositat a punts del sector central i nord del país, del litoral, i que aniran deixant pas un cel més serè i assolellat durant gran part del matí. De cara a la tarda començarà a créixer una altra vegada la nuvolositat, deixarà la temperatura més baixa respecte a ahir, però així tot tindrem una sensació de xafogor i nord, i destaquem sobretot les tempestes que s'aniran produint especialment a sectors del Pirineu Occidental i principalment a l'Oriental, on poden deixar tempestes en calamar-se i alguna pedregada fins i tot. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 10 i 4 minuts del matí, els perfils de xarxes de l'Ajuntament ensenyen l'espigó de la Punta ple de porqueria perquè s'ha hagut de netejar. Això no ho arreglarem mai. Per cert, si volen unes imatges veritablement enginyoses, divertides, ben fetes, l'Artur Puigivet, en Pitu Riu, ha publicat unes animacions tan ben fetes, tan enginyoses, amb la sirena de Pere Jou, que no pot més i es llença l'aigua, aquest en un vídeo, després n'hi ha un altre, en què apareix la sirena amb una ombrel·la, però estan tan ben fets, Pitu?
1: Sí, és que més enllà de la imatge, el que em fa gràcia és el so.
0: Sí.
1: Fa...
0: De no poder més, sí, eh? Sí. Perfil d'Instagram, Artur Pul. Artur Pul. Hi ha dos vídeos amb la sirena de Pere Jou que són estupendíssims. Estupendíssims. Molt ben fets. Són molt curts, eh? Però és igual.
1: Està
0: no cal, no cal que siguin llargs perquè estan molt bé. Estan... Això. La sirena que es venta, la sirena que es llença mar, en fi, els agradarà molt veure'ls perquè està fet amb molta, molta, molta gràcia. Perquè és que diuen, no, les xarxes socials és que hi ha... Bé, doncs hi ha coses.
1: Sí, hi ha de tot.
0: Hi ha publicacions molt enginyoses. Si no ho saben, demà hi ha la... demà hi ha l'eclipsi. Al final, més d'un de vostès pensarà quines ganes que sigui dijous ja, perquè ja no puc més. Bé, els diaris en parlen, els mitjans en parlen, tal, tal, tal. Bé, tothom, en fi, mai, el sud de Catalunya mai ha estat tan prioritari per tanta gent, per mort de l'eclipsi. La Vanguardia avui diu, entre altres coses, ultralujo en Baleares, de la noche de hotel a 3.500 euros, al pack d'eclipsi per 200.000. Establiments exclusius ofereixen passejades en jet, globus, iot i sopars en xefs. Aquí també hi ha alguna proposta d'aquestes de sortir amb vaixell, 275 euros més o menys, i tenen, en el de curs d'allò, ostres i pernil serrano.
1: Ja és ben cert que de tot en fem negoci, i això no és una excepció. I ens toca viure uns temps en què les prèvies són molt prèvies.
0: Sí.
1: Excessivament prèvies.
0: Oh, quina
1: tabalamenta. Perquè, clar, d'això de l'eclipsi portem parlant-ne moltes setmanes.
0: Que és veritat, eh? Que passa una vegada a la vida.
1: Sí.
0: Però calma. Que passa una vegada a la vida. Però la vida de seguir també.
1: Sí, que és que...
0: Aleshores, bueno, que ningú prengui mal per mort de l'eclipsi. El fonamental, repetim, facin el que vulguin, però si van a veure l'eclipsi, facin el que vulguin, però amb les ulleres de protecció. La resta ens és igual, com si es volen posar del dret, del revés, però els ulls s'han de conservar. La vista s'ha de conservar. I l'única forma de conservar la vista és utilitzant ulleres de protecció. I s'ha acabat la
1: que s'han esgotat,
0: la discussió. S'han esgotat algunes...
1: No a tot arreu, entenc, però vaja, que molts llocs...
0: Algunes... Hi ha un advertiment també de salut pública a l'entorn d'alguns models d'ulleres... però precisament, diríem, per ser excessivament fosques. És a dir, es veu que hi ha alguns models d'ulleres que s'han homologat que són molt, molt, molt fosques i aleshores, diguem-ne, poden donar aquella sensació que com que no veig res, me les trec, és a dir, poden portar mal comportament. I aleshores s'han decidit retirar de la circulació. Però no hi ha ulleres i, repetim, si no són ulleres filtres homologats, no facin servir res. S'acabó. I ja està. Això és el que ens diu. Què? Que m'ho has enviat. D'acord. Exacte. Gràcies. Salut reforça urgències i oftalmologia davant de l'eclipsi solar.
1: És que s'ho veuen a venir.
0: Però repetim que això sí que no és broma, que això no és allò de la Covid. No, és que si no em vacuno, que no. Que si mires el sol molta estona, aquí no hi ha no hi ha ni vacuna ni no vacuna, eh?
1: I sembla una fotesa o una bestiesa, però no cometin l'errada, si us plau, de primer mirar i després posar-se les ulleres.
0: Exacte.
1: No, abans de mirar,
0: abans
1: se les posen.
0: Un cop siguin a lloc, eh?
1: Sí, sí, clar.
0: No se les posin abans d'arribar, que no sabran on van. Sí, sí, és a dir, entre poc i més. Sí. És igual, escolta'm, que cal tenir una mica d'enteniment i responsabilitat, i ja està. Però acabarem tots boixos,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però és que en aquests casos hi ha gent que perd una miqueta el...
0: Bueno, doncs demà ja en parlarem. Saben que anàvem a dir que, per fortuna, perquè és clar, l'ara ja aquesta pobra gent o que els hi ha tocat. Parla, per exemple, l'alcalde, els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, el Segrià, vetaran l'entrada de vehicles i persones a diverses zones boscoses si no s'hi viu o no es té reserva amb antelació per observar l'esdeveniment astronòmic. L'objectiu és evitar una concentració de persones i vehicles. L'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, ha explicat que els ajuntaments estan, sobren cometes, saturats de trucades de persones interessades en accedir als seus termes per veure l'eclipsi. Cada vegada el risc d'incendi és més elevat i pot arribar a ser extrem. Fins al mateix dimecres no sabrem quin pla està activat, tal, tal, tal. Bé, s'obren cometes. Que no vingui més gent. Es tanquen cometes.
1: Sí, sí, clar, és que ja el missatge ha de ser clar i contundent.
0: Bueno, demà és el dia de l'eclipsi i pau i glòria. Però hi ha eclipsi perquè ens surti per les orelles, eh?
1: No, clar, tampoc cal que ens tornem bojos.
0: En canvi, és interessant un reportatge que vostès diran, escolta, mira, no ho he sabut mai. Va haver-hi un temps en què el bitter cas era la beguda dels avis i les àvies, del bitter cas.
1: No m'agrada mai.
0: Bé, tots el bitter cas. Ara es veu que ha tornat, que torna amb una certa... com l'aperol. Només veus copes taronges de perol. I els avis pensaran, l'aperol de quan era petit, tal, tal, tal. Bé, el bitter cas és de Barcelona. Així ho diu un article de La Vanguardia, el farmacèutic Daniel Hausmann, un farmacèutic, va crear aquest popular aperitiu, a més d'un sens fi de fórmules magistrals, i va regalar la fórmula del bitter cas als seus amics de Vitòria. És a dir, no va cobrar res, absolutament. El seu fill diu que ell era d'aquesta manera. I, en fi, i aquesta és la carrera del bitter cas. 21 extractes de plantes que donen vida al rei dels aperitius sense alcohol. Una fórmula que va crear aquest farmacèutic l'any 1966 a Barcelona. Hausmann va fundar la seva farmàcia el 1945 al barri de Sant Gervasi. Bé, doncs, això va ser un èxit i la família d'empresaris Nor, establerta la de Sopes de Sobre, establerta a Vitòria, va encarregar al seu amic de Barcelona una beguda sense alcohol per prendre l'aperitiu i emular els italians, perquè com que els italians tenien el martini, que si va tal, doncs, què, doncs fes alguna cosa. I ell va crear el bitter cas, però no els va demanar res a canvi. Va dir, mira, us el regalo, som amics, doncs aquí teniu el regalo. La seva filla ho recorda d'aquesta manera i ella continua a la farmàcia que avui porta la neta del senyor Hoffman, també farmacèutica, però per si prenen el bitter cas, que sàpiguen que... és de Barcelona, una d'aquelles coses que despengen dels diaris a l'estiu quan hi ha, en general, notícies poc afalagadores. Avui la notícia, la fotografia, és la d'aquest terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat la costa est de Colòmbia, especialment destruint, òbviament, edificis. La, diguem-ne, relativa bona notícia enmig de la desgràcia és que, en aquest cas, a diferència del terratrèmol de Venezuela, aquest sisme, l'epicentre del sisme, s'ha situat a més profunditat que en el cas de Venezuela, uns 100 poc quilòmetres de profunditat, el de Venezuela estava només a 20, i per tant, a més profunditat, en principi, menys danys a la

0: saben que ara no hi ha element més fonamental des del punt de vista periodístic que el mòbil, perquè han estat precisament els enregistraments de mòbil de molts dels veïns de les localitats on va succeir el terratrèmol que han deixat les imatges per la història. El millor, com els dèiem, que és que aquest terratrèmol s'ha produït a una profunditat superior al del terratrèmol de Veneçuela, però de moment 111 morts. La tremolor de magnitud 7,4 amb epicentre a Chocó es va sentir a tot el país. La catedral de Manizales, si vostès van a... Perquè, com repetim, a les xarxes hi ha continguts molt interessants. La catedral de Manizales és una de les més altes de Colòmbia, té un campanar amb punxa i s'hi pot pujar a dalt de tot. Hi ha un mirador a dalt de tot. Bé, doncs hi ha vídeos de YouTube on ensenyen tot el recorregut que fan els turistes per la teulada d'aquesta catedral fins a arribar a l'agulla del cimbori, on hi ha la torre més alta de la catedral. En aquesta agulla hi ha un terra de vidre a 60 metres d'alt. Tu pots passejar per aquest terra de vidre i a sota veus l'altar de la catedral. Però allò que dius, bé, no haguéssim pensat mai que aniríem a petar a Manizales, doncs bé, doncs a YouTube hi ha uns vídeos magnífics de l'interior d'aquest temple parroquial i del mirador. I el mirador ahir tremolava i un dels campanars de la façana va perdre l'equilibri, va quedar cavalcant sobre la resta de la façana de la catedral. És una de les imatges que s'ha fet més virals arran d'aquest terratrèmol. Aquesta és una de les informacions. L'altra... A Europa hi ha un debat amb força tensió que ve arran del que va succeir a Ceuta i del que pot succeir a Ceuta el proper dissabte dia 15, si és que aquest rum-rum es confirma. Itàlia i Dinamarca tensen la Unió Europea i s'alien contra la immigració sense control. I per altra banda, el president de Ceuta demana que, diguem-ne, que tornin al Marroc tots aquests nois i noies que estan a la capital, és a dir, que ha canviat també el posicionament. En aquest sentit, saben que la llei obliga a acollir-los, però el que està passant és que no s'està donant l'abast per gestionar aquesta crisi humanitària. A veure què passa, i sobretot a veure què passa la resta de la setmana. Els membres de l'exèrcit que estaven de vacances han estat cridats perquè tornin a Ceuta, els guàrdies civils que estaven de vacances han estat cridats perquè tornin a Ceuta, i a veure què passa el cap de setmana a Ceuta. Això per un costat, per un altre, com els dèiem, l'eclipsi. Espanya es prepara per 1,5 milió de viatges per l'eclipsi. Saben que com han pogut veure en el mapa d'Espanya, hi ha una faixa que és la faixa en la qual es podrà veure l'eclipsi. Hi ha tècnics de la NASA que han anat, ara no sé si és un poble de la província de Burgos, que és un poble desolat, un poble on no hi ha ningú, i s'hi han instal·lat allà perquè, evidentment, pels científics això té un valor inestimable des del punt de vista de les dades i la interpretació de les dades, etc. És a dir, que més enllà de nosaltres, bé, anem més avall, Castelló, tota la zona del Llevant, que viu amb un cert temor perquè esperen núvols més ells que el sud de Catalunya, però està per veure, perquè els meteorologs els hi pregunten cada dia: demà què passarà? Bé, és previst, no sé què. Bé, doncs demà a 2:15 ho sabrem. Perquè no hi ha ningú que s'atreveixi a dir no, és que no hi haurà ni un núvol, això no ho escoltaran. Aleshores, com que no ho escoltaran, doncs demà quan sigui l'hora ja se sabrà. I per tant, potser demà escoltarem algú que tanta quen total i està núvol. Bé, doncs també pot passar això. També pot passar que el karma en jugui una mala passada. El karma, la providència, que cadascú s'hi posi com vulguin. I Trump suspès a declarar que ha guanyat a l'Iran sense esperar el pacte nuclear, perquè com que tot això de l'Iran és una patata calenta que continua calenta, doncs s'ha d'acabar d'una manera o d'una altra. Bé, i la Lliga que comença aquest proper cap de setmana.
1: Sí, sí. I començarà sense resoldre'ls, sense resoldre's, diria, molts dels capítols en matèria de fitxatges.
0: Aquest cap de setmana, Espanyol i Girona.
1: Sí, sí, sí. El Barça no juga el seu partit. El primer partit el jugarà el 23 d'agost. Correspondrà, en aquest cas, a la segona jornada. Jugarà al camp de l'Elx. El corresponent a la primera jornada, el que l'enfrontarà l'Atlètic Club, es jugarà el dia 27 d'agost, eh? Sí.

0: Sí, és un embolic aquestes primeres jornades d'aquells
1: per de mort del Mundial, eh?
0: Ah, exactament, sí, sí.
1: Aleshores hi havia aquell assumpte de demà dia 12, en principi hem de tornar tots els jugadors que han jugat al Mundial. Està per veure si torna Ferran Torres o va directament al PSG, però el PSG sí. Ha fet una oferta que al Barça no li ha convingut.
0: Exacte, sí, sí, sí.
1: I el Barça n'espera una altra.
0: Sí, el PSG hauria fet una oferta inicial d'uns 40 milions d'euros que el Barça hauria refusat. Per tant, aquí la idea és que, vaja, les parts volen evitar doncs, una negociació massa llarga.
1: Es veu que Ferran Torres em va costar 55.
0: Sí.
1: O sigui que vagin a saber si és qüestió de fer un cap per mans.
0: Sí, jo crec que el Barça estaria entre els 50 i els 60.
1: Ell vol anar al PSG i ens sembla que al Barça li ve molt de gust que vagi al PSG i a l'afició del Barça...
0: Jo ara crec que si Ferran es quedés tindria un encaix bastant complicat.
1: Complicat.
0: Sí, sí. No sé si dir a nivell de vestidor, però sí a nivell de massa social.
1: Això per un costat. I després les imatges de Cucurella amb aquesta declaració de mort al Madrid, que ahir també es van fer virals per totes bandes.
0: I el cas Julián Álvarez, que bé, ahir es va reincorporar als entrenaments de l'Atlético, no va poder parlar amb Simeone perquè, casualitat, Simeone no hi era, que s'ha pres uns dies de vacances. M'estranya molt perquè, clar, estem a una setmana del començament de la Lliga i el fet que no hi sigui el teu entrenador perquè decideix marxar de vacances, en fi, tot molt estrany.
1: No hi era.
0: M'ha cridat molt l'atenció una informació que apareix, crec que a l'AS, que és el que li van dir a Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid.
1: Aquesta és bona, eh?
0: Discúlpate y ponte a trabajar. Això seria el que li haurien dit a l'Atlético, a Julián Álvarez, que, vaja, està bastant molest perquè li van prometre unes coses al mes de febrer i ara no s'estan complint i, per tant...
1: Discúlpate y ponte a trabajar.
0: Sí, sí, discúlpate, de què?
1: De tot el que has creat, d'aquesta polseguera.
0: Bueno, vaja, ell es va presentar a l'entrenament i està... Sí. Bé, doncs veurem com acaba aquesta història amb Julián Álvarez. Ahir es va lesionar en Roni Berdagi, el davanter suec, es va trencar el lligament creuat anterior i haurà de ser operat, es parla d'uns 6-7 mesos de baixa, és un contratemps important d'entrada per ell i perquè era un dels jugadors que havia de marxar cedit. Per tant, aquí es trenca aquesta operació. Què més? Ahir també es va oficialitzar la cessió de Ronald Araujo al Liverpool. Aquí la part bona és que s'allibera el 100% del seu salari. Per tant, això al Barça li va de perles per la qüestió de la massa salarial. Per cert, pendents, ho has comentat abans fa uns moments, pendents del que pugui fer avui Luca Hoek, en l'europeu de natació de París. Avui disputa la prova dels 100 lliures. El 15 d'agost disputarà la dels 50 lliures i el 14, crec que és el 14 d'agost, Luca Hoek també disputarà els relleus mixtes de 4%. Per tant, són aquestes tres grans proves les que participarà Luca Hoek en aquests europeus de natació. Parlem també de tennis, del partit de quarta final del torneig de Montreal entre en Rafa Hodder i Arthur Fils, que no es va poder disputar aquesta passada matinada, es va suspendre per la pluja, s'ha programat per aquest vespre no abans de les 8. I acabo amb una efemèride que m'ha cridat molt l'atenció, allò que gairebé sense voler-ho ho trobes per les xarxes. Una efemèride que m'ha cridat l'atenció, repeteixo, perquè avui fa 70 anys, amb el Camp Nou a mig fer, es va jugar un partit de futbol. Un partit de futbol que va enfrontar el grup d'arquitectes i el grup de contractistes.
1: Del Camp Nou.
0: Del Camp Nou.
1: Com que tots eren d'aquí...
0: Sí, sí. Van guanyar els arquitectes 2-1. Recordaran els que més han seguit la història del Barça i del Camp Nou que el Camp Nou es va inaugurar el 24 de setembre del 1957. Però aquesta efemèride d'avui fa 70 anys que el primer partit de futbol va enfrontar aquests dos grups, els arquitectes i els contratistes.
1: Ai, que no recordo, punyeta.
0: El què?
1: L'arquitecte del Camp Nou.
0: Francesc Mitjans.
1: Gràcies. Arquitecte també, del Calípolis, de l'edifici del Banc Atlàntic, Banc Sabadell a Barcelona, i també del Barco, d'aquest edifici, primera línia de mar, que després va ser reconstruït, però un home, diguem-ne, que va anar donant voltes arreu del món per fer el millor camp de futbol que es podia fer en el seu moment. I sembla que es va inspirar molt, i tu hi has estat, Pitu, a l'Estadi Olímpic de Roma.
0: Sí.
1: I per això li va sortir aquest Camp Nou tan obert, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, estem parlant de l'antic Camp Nou, eh? No del reformat. Pitu, gràcies.
0: Vinga, adeu-siau.

0: merda.
1: Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre.

10 i 27 minuts, en una setmana estarem gairebé a la prèvia de la Festa Major, estarem a les portes del pregó. Aquesta setmana, avui xerrada de Festa Major, dijous xerrada de Festa Major, paradetes al cap de la vila, assajos on es pugui, on es deixin, on... Bueno, ja saben com acostumarà aquestes coses. En uns moments, la nostra té jove.

0: els assajos sí que és una mica a vegades... No, una mica conflicte, diguem així. Una mica conflicte. Per què? Bé, doncs perquè el Sitges d'ara no és el de fa 30 anys. Aleshores, costa més d'incorporar, o sembla que costi més d'incorporar, el concepte assaig, absolutament necessari, si es vol sortir per festa major amb un mínim de dignitat. Vinyet, ben retrobada. Bé. Que ja havies vingut, però no t'havia vist des de l'any passat.
1: Sí,
0: què tal, tot bé?
1: Sí, tot superbé.
0: L'estiu bé?
1: Gaudint-lo al màxim.
0: Gaudint-lo. Paula, benvinguda de nou.
2: Gràcies.
0: Bruna, que no ens coneixíem, què tal?
3: Molt bé.
0: Martí?
4: Molt bé, fantàstic.
0: Jo li preguntava, què tal París? Què tal França?
4: Molt bé, la veritat. Ara ja vaig tornar fa temps, però ja som per aquí, ja preparats per festa
0: major. Queda lluny, França,
4: ja,
0: els francesos.
4: Ja ho tenim tot encarat a festa major.
0: Vas passar calor o no? Perquè ara s'estan tornant vius, ara, eh?
4: Jo vaig passar fred, perquè jo vaig agafar, bueno, setembre no, però ja a desembre sí que feia fred, i fred del bo, però fantàsticament bé.
0: Perfecte. Assajant o no assajeu?
4: Bueno, nosaltres, jo surto a la Liga i els timbalers assagem allà al primer, bueno, al segon espigó. Si
0: segon espigó. I, la primera i línia.
4: I sempre allà. Tenim fans i tot cada dia que assagem, però...
0: Sí?
4: Bueno, sempre hi ha...
0: Bueno, sí, sempre hi ha... Gent, crida l'atenció.
4: La gent escolta els timbals i ja es va apropant gent i tot plegat. Però bueno, molt bé, la veritat.
0: Aquest any no ha passat res, eh?
4: De moment no.
0: O almenys ningú ha dit en veu alta res.
4: Jo no he sentit res.
0: No he sentit res. Vinga. Núria.
5: Hola.
0: Estan parlant de la prèvia de festa major, dels assajos i de les possibles molèsties.
5: Buf.
0: N'hi ha?
5: O sigui, nosaltres perquè no...
0: Perquè, esclar, no diguem-ne que...
5: Sí, o sigui, els nostres assajos són reunions, completament, o sigui...
0: I per tant no hi ha molèstia.
5: En principi no.
0: En principi. Vaja, qui ja es molesti per una reunió...
5: Ja.
0: Ja seria complex, eh?
5: No, en principi no. L'únic que sí que jo fa anys que escoltava que inclús la gent es queixava del repic dels bastons o dels pastorets, que dius, bueno... Si la il·lusió dels assajos previs és que escoltis una mica de festa major abans de festa major. O sigui, els hauria de fer il·lusió, no els hauria de molestar.
0: Ja està clar. Bruna, surts amb algun ball?
6: A bastons per Santa Tecla.
0: A bastons per Santa Tecla.
6: Sí.
0: Per tant, assajar encara...
6: No, em toca...
0: Encara no.
6: Després d'estiu.
0: Quan acabi els bastons per Santa Tecla, què voldries fer?
6: Bastons també.
0: Bastons també.
6: Sí, jo sempre bastonera.
0: Està difícil entrar?
6: Pues home, jo crec que sí.
2: Per experiència, sí. I jo he tingut molta sort, però està complicat.
0: Està complicat.
2: De fet, just fora ho parlàvem de què... O sigui, tenim un sistema de per accedir que és a través de sorteig. I hi ha gent que està molt en desacord amb aquest sistema, però és que al final...
0: En aquest cas, a la vostra colla, eh?
2: Sí, però és que els bastons de noies no podem fer-ho d'una altra manera, perquè cada any ens venen entre 8 i 12 nenes noves que surten de bastons infantils que volen ballar. O sigui, cada any es sumen entre 10 i 12 persones.
0: Hi ha una explosió
2: més a la llista,
0: de noies.
2: Llavors, la demanda és immensa, i si tu fessis una llista d'espera i seguissis la llista... És que seria impossible. O sigui, no es podria fer de cap manera. Llavors, aquí hi ha un problema d'equitat dins la festa major que s'hauria de resoldre.
5: Jo crec que falta una colla més de noies, de bastons. Hi ha 3 d'homes i una de noies.
0: En Martí fa...
2: O potser en comptes canviar, jo crec.
5: Bueno, jo...
2: Perquè jo crec que afegim... Però
0: moment, anem per parts, perquè estan sortint... Ara sí que heu obert el meló i estan sortint els trossos del meló.
2: És que és un melonàs aquest, eh?
0: M'entens? Primera, que la gent que vol participar a la festa ha crescut molt. Més que la festa.
2: Sí, totalment.
4: I la festa no pot créixer més.
5: No.
2: Bueno, ens omplim la boca d'ensenyar-li als nens petits festa major, i després arriba un punt que ja no poden sortir. Llavors, per què eduquem tant la festa major quan després és algo que no podran gaudir o no podran fer quan siguin més grans?
0: Aquesta és una reflexió molt potent, eh? Perquè certament és així.
2: Perquè tu, o sigui, entres a la llar d'infants, entres a l'escola, sí. I tot el mes de setembre es basa en Santa Tecla.
0: La cantera és enorme. La cantera és enorme i la festa bàsicament és la mateixa que des dels anys 80.
4: També és veritat que jo crec que s'ha de parlar d'un fet, i és també el relleu generacional,
0: sí,
4: que ha d'existir, perquè tu et trobes amb gent que té 55 anys i segueix sortint per festa major i fantàsticament bé, que aquesta gent de 55 anys participi de la festa.
2: Fantàsticament bé, no.
4: I la
2: gaudeixi. Ja no et toca.
4: Però, clar, s'ha d'entendre aquest fet. També és veritat que estem parlant en un espai jove on també podem criticar una mica aquesta gent gran.
0: Esclar, esclar.
4: Que també la pot viure d'una altra manera, des de fora, amb els seus amics o qualsevol cosa. Però al final s'ha d'entendre que...
0: Veure si serà que ara no se sap viure si no s'està dins.
4: Bueno, aquest és el tema, que també és veritat que hi ha gent que porta 30 anys participant-hi i jo crec que potser ja no se'n recorden ni de la festa major.
0: De quan se la miraven.
4: Exacte, llavors, clar, potser també és aquest el problema, que hi ha gent que té molta por a... I si no hi soc, no anirà bé i res sortirà bé. Si no participo, els bastons no ballaran bé, perquè jo porto 30 anys ballant bastons i si no ballo ara, no ballaran bé. I bueno, doncs, també és entendre el fet de dir he de saber deixar donar pas.
0: Quedem-nos per tant. La Paula diu, ha crescut tant la cantera, estem engreixant tant aquesta passió festa majorenca que després la festa no pot assumir. La Núria deia, bé, una colla més de noies.
2: Sí.
0: I la Vinyet immediatament ha dit...
1: Que jo crec que és canviar l'estil de les colles que hi ha ara.
0: Anem per la primera. Una colla més de noies, evidentment, per assumir aquesta demanda, no?
5: O sigui, realment hi ha 2-3 colles de nois i una de noies. I les noies... necessiten també poder ballar. Llavors, bueno, jo crec que aquí no hi ha...
0: Amb una colla més, què n'entrem? Va, 16 més o menys, entre les que ballen i les que puguin estar...
2: 25.
0: 25?
2: Sí.
0: Sí? I amb això, més o menys, creus que...
2: Bueno, no només per aquestes 25 persones, sinó que al final les dones fem molt més relleu, perquè al final ens quedem embarassades, veiem que d'això, i al final, per un problema patriarcal, també... som nosaltres les que deixem de ballar.
0: Creus també que les dones teniu una certa consciència de no estar permanentment dins la festa major, de dir jo estic aquí una època i ja està, que no teniu aquesta mirada de tants anys a dins?
2: No ho sé, hi ha de tot, però jo, si pensant en mi, jo el dia que tingui fills voldré veure com els meus fills gaudeixen de la festa major i viuen els gegants per primera vegada. Llavors hi ha diferents maneres de veure-ho, però jo crec que sí, que nosaltres tenim com més, i sobretot més aquesta autocrítica de dir, ostres,
0: que ve més gent.
2: I a part també tenim molt present el fet de que hi ha moltes noies que volen ballar i no poden, perquè hi ha moltes noies dins la colla que un any excepcionalment treballen, no s'ho podran compaginar i diuen, ho deixo, perquè hi ha molta gent que vol ballar.
0: Bruna, quants anys fa que surts per Santa Tecla?
6: Jo des dels... Bueno, doncs no ho sé, des de... molt petita, però perquè vaig començar en cercolets i molt aviat vaig començar a bastons ja.
0: Ara en tens 15, no?
6: Sí.
0: 15.
6: Sí, sí.
0: I tens alguna esperança?
6: Home, a veure, és que jo espero poder entrar, saps? Perquè és que el que passa és que són moltes noies i pocs nois, saps? Llavors, clar, a la colla dels nois, pues, no hi ha... entren pocs o han de buscar la gent i després les noies totes que volem ballar.
0: D'acord.
6: Perquè jo tinc amigues que són un any més...
0: Els nois han de buscar gent i en canvi les noies sobra de gent esperant.
2: És que de primera mà busquen a gent.
0: Busquen... No, és que ells mateixos ho han dit.
2: Vols ballar bastons, ens falta gent, o sigui...
5: Sí, no, també podríem fer colles mixtes. Clar, o sigui, aquestes colles que busquen gent...
0: És que ara vaig al que diu la Vinyet. Quan parles d'una concepció diferent, estàs parlant de colles mixtes?
1: No, jo crec que, sincerament, hi ha 4 colles, una de nois, una de noies i 2 que evolucionin a ser mixtes. I aquí buscant gent, doncs, en comptes de buscar nois, que busquin noies. I a poc a poc vas fent la transició. És la manera més fàcil i jo crec que també afegir més bastons a la festa, al final, també per la gent que ho veu, des de fora se't fa infinit de bastons.
0: Ara m'has fet pensar aquells que alguna vegada han anat a la festa major de Ribes.
2: Sí, i menys que mal ha, que han reduït.
0: Que hi ha un tren de bastons. O hi havia un tren de bastons.
4: I segueix entrant gent que vol ballar bastons. Que això també passa.
2: No, hi ha llistes d'espera, a bastons a Ribes. O sigui...
5: és que és...
0: Per aquella qüestió de la festa, a qui ha de servir com? La festa n'és una, si la vas fent gran, aleshores resulta que no hi ha ningú que l'aguanti. Per aleshores tothom podrà participar si és que vau participar. Bé, doncs on és la balança d'això? Tu creus, Vinyet, que la balança seria plantejar colles mixtes?
1: I en altres colles intentar veure si realment no es pot descansar una mica més i afegir un parell de persones, coses així.
5: És que el tema d'afegir persones a les colles ja va apretat, eh? A més, el protocol apreta perquè no volen que siguem 30.000, saps? Fa molt lleig el ball a darrere que hi hagi...
0: Ja, vols dir, tota aquella quantitat de gent...
5: Però vaig veure les gitanes gairebé... Bueno,
0: sí, gairebé podrien duplicar en algun moment.
5: Sí, és un doble.
0: Sí, algú
5: havia dit... I això també el que provoca és que després tu vas a tots els assajos, fas tot, i després el no poder-ho fer tot també fa mal, perquè és com, vull fer la baixada d'escales, vull fer l'ofici, tu has d'anar partint, sí que és veritat que, bueno, jo parlo de les gitanes perquè fa, vaig veure gitanes
0: sí.
5: Un temps, no diré quan, perquè si no ja... Però... I jo què sé, doncs a la baixada d'escales hi havia vegades que no et tocava i havies d'anar darrere fent la jota. Òbviament sempre surts vestida i amb la colla i tal. Vull dir,
0: sí,
5: no.
0: Sí, l'obligació és l'obligació.
5: Exacte. I, però vull dir, ja passaven aquestes coses, o sigui, si encara afegeixes més gent, et toca encara menys, doncs, no sé. És que també és molt complicat.
4: És veritat que potser m'equivoco, però també s'ha d'entendre una mica el fet de que la festa major és com és, està organitzada... com està organitzada i per tant ja s'ha concebut d'una manera que no tothom hi pot participar i no tothom pot ballar i potser és una cosa que jo crec que no es té entès o hi ha molta gent que no ho té en el seu cap. Que és la festa major té un número reduït de gent que hi pot participar en una població i més en altres poblacions que són molt més grans. La festa major no és molt més gran que la que puguem tenir aquí i s'ha d'entendre que al final hi pot ballar un número determinat de gent i hi ha gent que en tota la seva vida no ballarà per festa major perquè no té l'oportunitat, perquè vol ballar el ball que tothom vol ballar i no hi entrarà mai. Llavors crec que també s'ha de fer un enteniment d'aquests, de dir, vale, doncs gent gran que ha de plegar, gent jove que ha d'entrar, però fins a quin punt? Anem a entendre que també no li pot dir una persona que porta 5 anys ballant, digue-li que s'ha acabat el temps ja perquè ha d'entrar altra gent. Bueno,
0: quants anys creieu que dins una colla sigui?
5: Jo crec que mínim 10.
0: Mínim 10?
5: Home, entre, o sigui, jo parlo per la meva experiència, però entre que entres a una colla... O sigui, una colla no és només ballar el ball el 23 i el 24, vull dir, ni per Santa Tecla, vull dir, ni el 22 ni el 23. O sigui, una colla és estar dintre d'un compromís amb unes persones que tu acabes de conèixer, que inclús hi ha gent que acaben sent íntims amics teus i els has conegut dintre la colla. Llavors, jo crec que entre que entres... t'adaptes, coneixes a la gent...
1: Et fas un lloc...
0: O sigui que hi ha tot un procés.
5: Exacte,
0: personal,
5: sí.
0: I de colla.
5: Exacte. Nosaltres, els Diables, per exemple, cadascú té un càrrec i la idea és que tothom passi com per tots els càrrecs i vagis entenent com funciona, perquè també és molt important que quan entri la gent nova aquesta gent s'empapi de com funciona la colla, perquè arribarà un moment que l'acabaràs portant tu, la colla.
0: I 5 anys no dona temps ni entrar ni sortir gaire.
5: No, o sigui, jo porto ara 4 anys als Diables i encara em considero com que soc de les noves, saps?
0: Sí.
5: Llavors, però també, o sigui, jo crec que també tenim aquesta mentalitat d'entrar a un ball i estar-hi 20 anys, que potser és culpa nostra i no ho hauríem de fer així. Però clar, és com... Clar, on fiques el tall, no? Perquè si ara diuen, no, ho acotem a 10 anys, ja, però és que el que porta 20, per què he pogut fer 20 i jo no? Saps què et vull dir?
0: És que és el greuge comparatiu que es pot crear.
1: No.
0: A part que hi ha colles que aguanten millor, per dir-ho així, l'edat dins la colla, que d'altres que demanen, exigeixen un esforç físic més important que sempre n'hi ha algunes que
1: més. Això s'ha de
0: basar,
1: com tot, en la generositat i l'autocrítica. O sigui, tu has de ser crític amb tu mateix i dir, ostres, m'estic arrossegant, no aguanto tota la festa major, ja està, s'ha acabat. O sigui, jo trobo que en el moment que digui no estic gaudint de la festa major perquè és que no l'aguanto al 100%,
0: això és un convenciment personal molt potent, eh?
1: És que jo crec que tothom en general hi ha molta carència d'autocrítica i al final molta gent al final acaba donant pena perquè tu veus per festa major gent arrossegant-se i dius, prou, o sigui, dona relleu, si us plau. Bueno, això és el que he vist durant molt de temps fora.
5: No és la part física, sinó també és el fet de...
0: El compromís, el...
5: Bueno, o quan la gent es queixa, no, és que llarga la processó, bueno, la processó, la bandera.
0: Sí.
5: Però o sigui, vull dir, per mi com si dura 5 hores, vull
1: total.
5: Dir, és que són 36 hores, fes-la el més llarga possible. Quan arriba a baixar d'escales, buah, quin pal, ara baixar d'escales... Doncs no surtis, vull dir, si és que són 36 hores, vull dir, és que com si no dormo, saps el que vull dir?
0: Sí.
5: Tota l'estona...
0: Fas la llista de la gent que es queixa permanentment.
5: Exacte, o sigui, al final és com si no tens ganes...
0: Per què surts?
5: Hi ha una cua de gent aquí molt nerviosa per entrar, o sigui que després també hi ha un altre tema, que és... Tothom vol i s'apunta a les llistes i vinga llistes i vinga llistes.
0: I després quan és l'hora?
5: M'agradaria saber quantes persones realment estan compromeses al compromís que comporta estar dintre d'una colla. Vull dir, jo tinc amigues meves que em diuen, és que tu dels Diables t'ho prens molt en sèrio. No és que m'ho prengui en sèrio. Hi ha gent que s'ho pren encara més en sèrio que jo. Però per mi, és com un deure més que m'ha tocat o he volgut assumir, perquè realment és un compromís. I jo no sé si tota la gent que està a les llistes entén el concepte i serien capaços d'assumir tot això.
0: Enteneu el plantejament de la Paula, d'aquesta autocrítica i d'aquesta exigència, que hauria de ser, diguem-ne, un element prioritari a l'hora de fer l'anàlisi cadascuda de què està fent dins la festa i si val la pena que hi continuï de deixar-ho?
4: Bueno, és el fet d'entendre que al final, en el moment que la festa s'organitza d'aquesta manera, hi ha aquestes cercaviles, processons, com li vulguis dir, i hi ha gent que diu, no, és que jo, mira, saps que la matinal o la baixada a les escales ja no vinc perquè així dormo més durant la nit o qualsevol cosa. A partir d'aquí ja has de dir, per què segueixo sortint si hi ha cercaviles que ja no hi vaig? Vale, doncs enteno per què segueixo sortint, per aquest motiu, per l'altre. I fer una mica de pensar-ho tu mateix, de dir, si no ho aguantes tot, segurament és perquè ja no toca sortir. Després entrarem en debats...
0: O esteu posant en un territori complex, eh?
4: No, però després...
0: Perquè esteu demanant que, per dir-ho d'alguna manera, que operi la responsabilitat individual de cadascú a l'hora de sortir per Festa Major i de la capacitat de sortir per Festa Major i del compromís i de si aguanto les 36 hores. Esteu parlant que cadascú es faci una certa anàlisi personal.
2: Per Festa Major i per tot.
0: I per tot. Clar, no, sí, no.
4: Nosaltres volem que la nostra societat funcioni de la manera que cadascú es faci responsable d'ell mateix i pensi individualment i sigui coherent amb els seus pensaments i no es vulgui posar per davant de tothom.
0: Tindríem el poble més net d'Espanya, Martí, partint d'això. Per exemple. Vinyet, com ho veus?
1: No, que dic, jo crec que, mira, fins i tot no et cal ni pensar. Jo és una cosa que penso molt, això de les fotos del Visit Sitges. Alguna vegada us heu fixat que hi ha gent que surt a Festa Major i sorrient i després darrere et trobes algú que porta una cara de...
0: De tres pams.
1: Que dius, per què estàs aquí? Jo crec que no et cal ni fer una autocrítica de tu mateix. Mira't les fotos, mira't si tu estàs passant bé des de fora. I ja està, no hi més. O sigui, si tu veus que no estàs sortint a les fotos amb un somriure perquè realment estàs cansat, mil coses, no et ve de gust, qualsevol cosa, fora, ja està.
0: Bruna, com ho veus això?
6: Bueno, pues...
0: I des del punt de vista d'espectadora, perquè entenc que per Festa Major ets bàsicament espectadora?
6: Sí.
0: I per Santa Tecla, bastonera.
6: Sí.
0: Per tant, tens les dues visions, tu sí que pots dir, la veig des de dins i la veig des de fora.
6: Sí, bueno, pues des de fora el que passa és que a mi sincerament em fa molta ràbia perquè veig, és que és el que diuen, veig la gent que igual té, pues no sé, 50, 60 anys, jo què sé, molts anys que, clar, estan allà ballant no sé què, i a vegades, perquè a vegades el que deixen és, doncs que si et coneixen d'aquell ballar ja estan, no sé, que et deixen el bastó i et deixen ballar un rato. Doncs jo m'he trobat en casos en els que hi han adults que, doncs, jo què sé, estan de mala llet o del que sí o no volen ballar tal, que et fiquen mala cara doncs, perquè has entrat a fer, jo què sé, un...
0: Sí?
6: Sí, doncs una boja o algun ball, saps? I és com, tio, si
0: per no vols estar... Per un moment concret,
6: per un moment que a sobre et deixen, que ni siquiera et deixen ni rellevant ni res, i estan ells aquí des de fa 50 anys, saps? Pues, no sé, a mi la veritat és que em fa ràbia. És com, és que és impotència, també.
1: Sí,
0: seria aquest posicionament de la Paula, sí, que cadascú sí, es miri, que cadascú s'analitzi, que cadascú... Sí.
6: És que... Ah, bueno.
0: No, digues.
6: No dic que és que a part no és algo que només veiem els de fora, és que es veu a quilòmetres, que és com, si no vols ballar, deixa un altre, saps? Perquè hi ha gent que de veritat s'està morint per ballar. És que... No sé, però...
0: Doncs segur que hi ha gent que ho pensa, però segur que hi ha molta gent que això
2: no
0: ho pensa.
2: La posició de la Bruna... O sigui, jo que l'any passat va ser el primer any que vaig ballar bastons i la seva posició... Bueno, la meva cosina també està esperant per entrar i és... O sigui, bueno, és que se'm talla la veu perquè és molt frustrant. O sigui, jo veia passar les noies
0: la
2: de bastons...
0: La Festa Major dels que esperen per entrar.
2: I plorava perquè deia, ostres, és que... veies cares que deies és que no t'ho estàs passant bé, jo m'estic morint de ganes, pagaria mils d'euros per estar aquí.
0: La Festa Major dels qui esperen per entrar.
6: Sí,
0: que també són
2: coses. És molt important això, perquè l'altre dia parlàvem amb un amic de Vilanova i la gent de Vilanova que viu la Festa Major és la que surt i fora no hi ha ningú que la visqui.
0: Què vol dir això? Ai... Esteu avui amb intangibles. Perquè anem intangibles que no surten al protocol, eh? No parlem ni de 10 anys ni de 5. Parlem de que quan un s'analitzi i digui jo ja no estic per sortir amb dignitat. Ara l'assumpte de bé, viure la Festa Major. Què vol dir això? Perquè això de viure la Festa Major
2: És que per mi és comptar els dies perquè arribi, si escoltar la primera nota de gralla i que se't posi la pell de gallina...
0: On és el termòmetre que mesura això? Perquè ja puc dir, Paula, Núria, Martí, Bruna, Vinyet, tots la viviu, la Festa Major.
5: Clar, és que aquí entra...
0: On és el grau de cadascú... diguem-ne, de com, sí, sí. com la vius?
5: Cadascú viu la Festa Major d'una manera molt diferent. O sigui, jo crec
0: I s'entén que... perfectament, el que diu la Paula, aquest, sí, sí. Aquesta passió interior que no et deixa. Però
5: jo, bueno, no sé, jo considero que vas passant per processos de la vida i ja arribes al... O sigui, en el moment que arribes al punt que el dia 22 ja no és la nit de Reis, ja és un moment de dir... ja està, no? Sí, per exemple, el meu pare...
0: És una bona definició aquesta, també.
5: La de la nit de Reis...
0: Bueno, en el moment
4: a mi
0: m'ha
4: encantat, eh? M'ha encantat.
5: Bueno, és que sempre,
0: en el moment en què ja no sents que la nit del 22 és com la nit de Reis...
5: Sí, sí, és que...
0: Diguem-ne, són les paraules que materialitzen el que la Paula també...
4: I t'has de llevar a les 8 per anar esmorzar i fins a les 4 no t'adorms perquè estàs tan neguitós pel dia següent.
0: En el moment en què no se sent això...
5: Jo crec que en el moment que no se sent això, o sigui, la Festa Major la vius d'una manera molt diferent. O sigui, jo a casa he viscut febre...
0: O la vius d'una altra manera.
5: Sí, sí, sí, exacte. Jo a casa he viscut febre, en plan, el meu pare, molt boig per la Festa Major, tot l'any Festa Major, o sigui, el meu pare estava tot el mes d'agost, que abans d'anar a dormir, en comptes de llegir-me un llibre, em feia la ballada final amb els gegants, que m'havia fet ell amb guix, o sigui, vull dir, locures. I mon pare ha arribat a un punt que, bueno, o sigui, sí, pues, sí, viu la Festa Major, li agrada...
0: L'edat, l'evolució personal, tot plegat.
5: Exacte, però ara en comptes d'anar a tot, pues, va veure els versos...
0: Sí, sí. Saps? El pare ho ha cremat tot i per tant ara sí. Se ho viu d'una altra manera.
5: Exacte,
0: no?
5: Però ell sí que m'ha contagiat la febre aquesta, però febre de veritat, o sigui, nervis.
0: La febre que viu ara, la
5: sí,
0: filla.
5: Sí, exacte.
0: Martí, això de les pessigolles el dia 22, per tant, és un...
4: És sempre i des de molt petit.
0: És la mesura. Bueno, la mesura.
4: Home, jo crec que és un bon indicador, almenys. O sigui, de debò que crec que la Núria té molta raó, que o sigui, és trobar...
0: És que m'està cridant molt l'atenció el que dieu, eh? Perquè la Vinyet diu, és que no cal que estigui escrit enlloc. Mira les cares de la gent. Hi ha gent que fa una cara que diu, què fas aquí? Vinga, cap a casa i que vingui una altra. La Núria, la nit de Reis. En Martí, tres coses del mateix. La Paula, aquesta passió interior i aquesta exigència. La Bruna, que també quan intenten dir nena, para ja, et deuen dir nena més d'un mil vegades, suposo.
6: Bueno, és que...
0: Això deu sortir així.
6: Sí.
0: Nena,
6: a veure, directament no et diuen res, simplement et miren malament.
0: D'acord, ja n'hi ha prou, eh? Per interpretar les
4: coses. Ja te n'adones del
0: per tant, que... És a dir, esteu dient coses que tenen un valor molt potent però que no estan escrites enlloc. El protocol no diu res d'això,
1: eh? I el que està escrit està en contra d'això. O sigui...
0: I el que està escrit, diguem-ne...
1: Perquè hi ha parts del protocol que prohibeixen que, per exemple, la Bruna agafi un bastó enmig de la processó i pugui ballar. Això, en teoria, el protocol està prohibit. I això
5: no
1: em fa molta ràbia.
5: Dir,
0: però, jo sí, no volia dir, digue-ho.
5: Jo no volia dir, però...
0: Digue-ho.
5: No, vull dir, perquè és una cosa que a mi em sembla... Bueno, o sigui, vull dir, en certes sortides, òbviament, posar l'ofici potser no cal, no? Però a la matinal o en algun altre moment puntual... Vull dir, per mi, o jo que sé, a la processó, doncs ja quan estàs cap al carrer Bonaire, vull dir, hi ha moments que no passa res. Jo me'n recordo quan ballava Gitanes, que hi havia un moment de la processó i ara, bueno, ara em funaran, que flipes, perquè això no es pot fer, però jo me n'anava a ballar Pastorets vestida de gitana i anava a picar quatre botes i ja fa Déu, saps?
1: I no
5: he ballat Pastorets en la meva vida, però estaven tots els meus amics allà, m'havia tragat mil assajos, em feia il·lusió picar amb els meus amics i anava a picar. I des que va sortir el protocol ja no es podia fer res de tot això.
1: Jo me'n recordo un any que jo era petita, feia cerculets, i ens vam posar i vam fer un intercanvi de balls, no sé si va ser panderetes, cintes, pastorets i cerculets, però vam fer... Cadascú va agafar coses dels altres, ens vam posar xalecos, ens vam canviar el vestit... Enmig del carrer Parellades, és igual... I poc després va sortir el protocol i bueno, ja ens van fotre la bronca aquell any, però jo recordo aquell moment com una de les experiències més divertides de la meva vida. Era superdivertit veure que tot el carrer eren gent passant-s'ho bé i dient, vinga, va, anem a fer un altre ball.
0: Compartir il·lusions, no?
1: Sí.
0: Fer feliç algú.
5: És que jo crec que en el moment que s'escrigui això el protocol ja l'hem liat, eh? O sigui, és com... De les...
0: Bé, estem amb allò de sempre, entre poc i massa, no?
5: Home, és que, vull dir, si la gent utilitzés el sentit comú, doncs no caldria que estigués
0: escrit en lloc. No caldria tot
5: lloc.
0: Això, no?
5: Exacte. acabarem sent com Vilafranca, que són 4 anys i no vull ni dir.
4: És perquè... aquesta és l'altra, que el meló no s'ha obert, però amb el tema que parlàvem de plegar i tot plegat.
0: Però és que en algun moment o altre tinc tota la sensació que s'obrirà un meló.
4: S'haurà d'arribar un dia.
0: Si tots cinc,
4: sembla
0: no, feu,
4: que
0: no feu que parlar d'altra
4: Vilafranca.
5: Ja, però és que no...
4: 7 anys i fora.
5: Però és diferent, o sigui, la gent ha d'entendre que aquí Sitges és diferent. No,
4: no, no, totalment.
5: No pots estar 4 anys a un ball, o sigui, per el que comentava abans, és molt diferent, perquè al final s'ha d'entendre... que aquí Sitges no surts per la festa major perquè et faci il·lusió sortir pues, com a Vilafranca amb les cotonines. No, aquí tu mames una cosa des que ets petit i tu vols arribar a ser allò, perquè jo entenc que, per exemple, la Paula vol ballar bastons, però si de cop hagués entrat a les gitanes de l'Ajuntament, pues, potser no li hagués fet tanta il·lusió perquè és com...
1: No hagués ni entrat.
5: Exacte. Saps? Jo perquè sóc una nena de la grupa i al final pues, he anat creixent amb el que també... Però jo el meu objectiu de la vida era ser diable. Jo ja ho he fet tot a la festa major ara mateix. O sigui, vull dir, ja no hi ha...
0: Però ara, Núria, si et projectes en el futur, dius, jo què sé, estic a dins la colla, 4 anys, deies, que fa
5: sí,
0: que hi ets.
5: Fa 4 anys,
0: fa 4
5: sí.
0: anys, t'hi veus, jo què sé, d'aquí 10 anys més?
5: Sí, sí.
0: Sí, eh?
5: Sí, sí. Clar, és que ara, amb el que m'ha costat entrar, ara no em treguis d'aquí, saps? Mm.
0: I si algú d'aquí uns anys algú et diu, escolta, Núria, ei... Vale, ja no? Que ja sé que et fa il·lusió, però a mi també me'n fa i fa 14 anys que estàs aquí.
4: Clar, però potser és que la Núria llavors en aquell moment no ho sabem d'aquí 10 anys. Que
0: sí.
4: Però potser d'aquí 10 anys ella mateixa veurà que ella no pot sortir i dirà pleu. Pues és una mica el que demanem, que potser no és el fet de dir és que quan portes 10 o 12 o 15 anys has de plegar, sinó és el fet de dir
0: ja.
4: Vale, potser em porto 30 i potser el que té 30 té més il·lusió que la meitat de la colla.
0: Però esclar, aleshores la Bruna pot pensar si haig d'esperar a que algú pensi que ja se li ha covat l'arròs i que ja no té, espero i aguardo perquè no sabré en quin any em tocarà a mi. Potser em tocarà quan en tingui, jo què sé, 25.
2: Jo tinc molt clar, el dia que em faci pal o no em vingui de gust anar a un assaig, perquè no parlo de 23-24, anar a un assaig de bastons serà el meu últim any. Ho tinc claríssim. O sigui, si un dia dic, ostres, quin pal, tinc assaig de bastons, ja està, s'ha acabat, Paula.
0: I això us entenc. Però enteneu que, partint del que deia la Núria, si funcionés el sentit comú, molt bé, doncs com que el sentit comú funciona, em depèn de qui i em depèn de què, enteneu que en algun moment... s'hagi de normativitzar això també dels anys en una colla, perquè és que si no, no, massa normes ja, n'esteu de normes fins al capdamunt.
5: Sí, perquè cada vegada, o sigui, et fiquen més impediments i cada vegada jo crec que s'acaba liant més i en comptes de solucionar un tema jo crec que es busquen més problemes.
0: D'acord.
5: O sigui, jo crec que bàsicament a mi el que em sabria greu d'això és una persona que porta 15 anys a una colla que encara pot cremar-ne 5 més, vale? I ens estem ficant amb 20.
0: Sí. Que 20 Déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, sí, però que és una persona que ho ha donat tot perquè hi ha colla. Vull dir, jo ara penso amb la gent de la meva colla que porta X anys sortint, que ho han donat absolutament tot per la colla, que han, o sigui, ells van ara de la colla d'uns altres i ara ells estan fent el mateix, i jo, sincerament, és que no vull que pleguin, perquè és la meva colla. Llavors, jo penso, vale, ok, entenc el relleu generacional... però també entenc que la gent que entra ha d'entendre que no és surto, on està el meu foc i tiro. No, no, és que hi ha una feinada que nosaltres ho diem sempre, ets diable tot l'any. O sigui, tot l'any estàs pensant en la colla, vull dir...
0: Molts dels que entren, Nuri, però no poden compartir això.
5: És que no, sí, però a mi em sabria greu ficar un protocol que diu 10 anys fora...
0: Perquè un altre pot pensar, bé, portes molts anys a la colla, no et pot fer molta il·lusió veure algú que està, com deia la Paula, però morint per entrar i condonar-te.
5: Sí,
0: i aquesta il·lusió de dir, va, a veure què ets capaç de fer tu, jo continuo aquí, jo què sé, un any més o dos veig com puges amunt i endavant. Aquesta il·lusió de veure que els que pugen, que els que venen darrere, tenen unes ganes de menjar-s'ho tot, com les vas tenir tu quan vas començar i com tothom les ha tingut en algun moment o altre.
5: No, sí, o sigui, jo cada vegada que entra algú nou a la colla, que també us dic... O sigui, la colla de diables cada any marxa un i entra un o entren dos, vull dir que també tenim relleu generacional.
2: Sí. A la grupa hi ha bastant relleu comparat amb la resta, jo crec.
5: Sí. Però és el que et dic, o sigui, cada vegada que entra un diable nou, jo recordo el moment que em van trucar a mi, jo vaig plorar, o sigui, va ser com un home...
0: No, no, esclar.
5: Et fa molta il·lusió, clar, perquè jo ja m'havia donat per perdut, perquè jo ja em veia, doncs, amb 26 o 27, no sé quants tenia, dic, ja està, ja, jo ja no seré diable, no sé què, jo també, amb la meva...
0: Bruno, tornem a entendre. Ell ho donava per perdut i sí, pensava, totalment. Bé, tindré 25 o 26.
2: Jo sempre li dic a tothom, no perdeu l'esperança. Jo em vaig apuntar a Diables Arribes pensant que mai de la vida ballaria bastons. I això és el mateix, eh? I em van trucar, jo estava plorant, platòrica.
0: Com, no com funciona crec. Això del sorteig? Estrictament bombo números i el repartiu entre les persones que volen?
2: Sí, també dic, depèn, hi ha anys, depèn de les necessitats de la colla.
0: D'acord.
2: O sigui, per exemple, l'any passat van entrar nenes molt joves pel sorteig.
0: Sí.
2: I llavors van dir, sí, tornen a sortir nenes tan joves, aquestes noies estaran molt de temps, llavors no hi haurà un relleu a la colla. Llavors aquest any
0: per tant, heu de mesurar
2: persones
0: diferents...
2: una mica més grans.
0: Ah.
2: Però sí que va, sí, és plenament per sorteig.
0: És a dir, tants números com persones que volen entrar.
2: Sí. No, no, o sigui, jo des de fora deia, això és impossible, no sé què, aquí hi ha un gat amagat, però no, clar. Va per sorteig.
0: D'acord.
5: Ja sempre s'ha parlat un moltíssim dels sí. sortejos de les
0: sí, no, no, i tant.
2: És que al final, o sigui, es parla de la colla, però és que el problema no és intent no de la colla, el problema és sistemàtic.
0: Què? I la incorporació de la dona a la festa major?
5: Bueno, clar, és que això ja és un altre tema.
0: Ja és un altre tema?
5: Sí, sí.
0: Però, diguem-ne, va absolutament lligat, o el cas dels bastons és un referent sí. en aquest aspecte, eh?
2: Mm. Bueno, és que és el més evident.
0: És el més evident de tots. O la necessitat, no, més evident de tot.
2: Sí, jo opino com la vinyet, que s'han de fer les colles mixtes, també et dic, han d'haver-hi noies valentes per anar amb una colla on la majoria siguin homes, que piquen, o sigui, ballem el mateix ball, però sí que piquen amb una intensitat que les noies no piquem.
0: Bruna, com però, piquen?
6: Confirmo que piquen molt fort.
2: Clar, sí, sí. O sigui, s'ha de ser valenta per fer això, però jo crec que si hi ha dues, tres noies que comencen a ballar amb els nois, al final el relleu serà femení i aquestes colles acabaran sent majoritàriament femenines, però és això, primer han d'haver-hi unes noies que els tinguin els ovaris ben posats, dir-ho malament, i que s'animin i que vulguin fer-ho.
0: En Martí diu que sí, que acabaria així.
4: És una gran possibilitat, veient el que hem parlat al principi d'aquest... cada any pugen 8-12 noies, entre 8 i 12.
2: Sí, només sí, cal anar sí. a la piscina municipal
0: no,
2: durant
0: allò,
2: els assajos.
0: Allò és un desfici. Mm. Pots fer una festa major directament amb el que...
2: Bueno, és que veus els assajos i el 90%, 95% inclús són
4: sí,
2: noies.
4: Sí, cada any pugen 8 noies que es poden repartir entre 3 colles, segurament moltes noies diran a la colla de noies hi ha 15 persones davant meu, però és que les altres dues colles que nosaltres havíem pensat que podrien ser mixtes, n'hi ha 5 i 5, on m'apunto? Pues a una de les dues. Què passarà? Que aquest grup de 4 amigues que surten de la colla infantil aniran les 4 a la mateixa colla. Pues ja són 4 noies que es posen a la llista seguides.
2: I hi ha noies, disposades a fer-ho, eh? Perquè jo conec noies que estan esperant que els donaria completament igual ballar amb nois durant tota la festa major.
5: Hi haurà fonada, després d'això.
2: Bueno,
5: és un tema...
4: No digo on viviu, per això.
5: No.
2: Però
5: ja ho saben.
2: És que és una realitat, i si ningú s'imposa...
0: Vols dir que n'hi ha, per tant?
4: No, home, no.
0: Ah, gràcies.
5: Però hi haurà comentaris, aquí ho escolti això, hi haurà comentaris.
0: La primera pedra sempre genera comentaris.
5: Hombre.
0: Ballaries amb una colla de nois?
6: I tant, sí.
0: Veus?
6: Jo sí.
0: Va, vinga.
1: Ja estàs solucionat.
6: Si és que es tracta de sentir-ho, si jo sento els bastons... Que a mi m'adona amb qui ho balli, vull dir, és que és aquest el cas, saps? A mi m'adona igual. A mi si m'ho diuen jo aniria.
2: I que està, o sigui, tots els pobles de Catalunya estan plens de colles de bastons mixtes, vull dir, i no hi ha cap problema. Absolutament cap. És qüestió d'adaptar-se i saber evolucionar, perquè és que és qüestió d'evolució.
0: Mm-hmm.
5: O sigui, la moixicanga ja hi ha dones perquè no poden anar.
0: Sí,
2: exacte.
0: Va haver una petita polseguera al principi, però ja està.
5: Ja, però és que...
0: Ja està,
5: no
0: sí, i està incorporat gent, absolutament... Ja.
5: Sí. No. És que és el que
0: hauria
5: vaja,
0: que ara no s'entendria d'una altra manera, tampoc.
5: No, exacte. Jo crec que és un tema que... Això sí que... Mira, siguis igual, qui siguis com siguis, mentre t'impliquis i estimis la festa i la respectis, és igual.
0: Per tant, una idea a llançar per als membres de la comissió... que analitza tots aquells canvis...
2: No diria la comissió, pels membres de les colles de nois que cada any que marxa algú van pel poble buscant a persones noves que entrin, que en comptes de buscar homes,
0: no cal
2: diguin
0: anar, no cal
2: a unes
0: anar a la
2: quantes
0: comissió.
2: Noies si volen entrar. perquè al final és que és qüestió d'equitat.
0: És bona aquesta Paula, perquè la Paula diu no cal picar dalt de tot, no, que les coses es canvien des de baix.
1: I crec que encara no tenen més fàcil. Venen a vosaltres i us demanen la llista i acaben ràpid. O sigui...
2: Bueno, és que ells ja saben quines nenes van... O sigui, ells ja saben quines nenes es priven de sortir de festa per festa major per aixecar-se-la al matí, anar a la matinal i demanar pals.
5: Sí, sí, això és així.
2: O sigui, és que és així. Jo tota la meva vida no he sortit de festa per festa, això és per així, festa major en ma vida perquè em llevava cada dia, cada dia 24 em llevava per anar a la matinal i anar demanant pals a la jove, a la mitjana, a les noies, a la vella, a la jove, a la mitjana... A la... Així, així. Així em passava la matinal,
1: llavors, per
2: demanant pals. Ells saben perfectament quines són les noies que es moren per entrar.
1: Però això és una altra cosa, per exemple, la matinal. Antigament sortia tothom que no sortia als balls. I jo crec que això li feia molta més il·lusió al poble que no ara que ho tornem a tancar un altre cop. Per què no... Jo, sé, jo faig panderetes, per què no li puc deixar la pandereta a les nenes petites i que vagin ballant i que gaudeixin de la festa? Com a mínim una sortida, ja que... els grups estan tan restringits, una festa que sigui realment per la gent que no pot sortir.
5: Bueno, perquè la matinada abans hi havia el ball de faixes, que a poc a poc s'ha anat una mica... Bueno, encara es fan,
0: sí,
5: no?
0: Sí.
5: És que jo com que ara ja... Abans sí, quan anava amb les panderetes o amb les gitanes ho veia més, però ara... Però jo me'n recordo de nosaltres haver sortit fent faixes, eh?
1: No, sí, jo també, però...
5: Sí, cada any hi havia el debat, què voleu fer, faixes o sortir ballant? I tots, oh, no sé què, vinga, faixes, no sé què... Sí, jo ho he fet de tot. Sí, que és
0: Bruno, has demanat pal?
6: Sí.
0: Sí.
6: Hombre. Clar, clar.
0: Igual, eh? Mm. A totes les colles?
6: Bueno, a les que et deixen.
0: A les que et deixen?
6: Sí.
0: No, no, demanar a totes i després les que et deixen.
6: Sí, exactament. Però sí, sí.
0: I això ho continuaràs fent?
6: Hombre, clar, mentre pugui.
0: Mentre puguis?
6: Clar, sí, perquè ara és que és el meu últim any com a plat sortint. Clar, d'aquí a que entri i si entro, pila d'anys. És que no, no sé... Pues aquests anys estan intentant, i em deixes ballat.
0: El que hem dit sempre, eh? Allò que en diuen els anglesos, el gap entre que acaba Santa Tecla
6: i ja
0: vés a saber què passarà. Sí. I aleshores algú diu, bé, totes aquestes persones que acaben Santa Tecla, aleshores, com que no poden entrar per festa major, busquen altres ingredients de la festa, perquè si no... Llavors anem, diguem-ne, a fer altres coses, que ja no és directament un ball, perquè ja saben que no tenen... que ara tenen futur en això. És a dir, que tu veus que vés a saber què passarà quan deixi Santa Tecla.
6: Sí.
0: I és així perquè coneixes, suposo, una bona colla de gent que després de Santa Tecla...
6: Sí, sí, que no... Fins als 10 anys més tard que no entren a res. Bueno, a res. El
0: sí,
6: que volen.
0: Sí, sí, sí.
6: Però sí.
0: Et vindria de gust 10 anys després? Perquè, esclar, si ara un diu... Bruna, sí. Fins als 26.
6: Hòstia, sí. Ah. No, però sí, igualment.
0: Ei...
6: Però perquè és que és el que ha dit la Núria abans, és una cosa que portes des de petit, vull dir, és que inclús des d'abans de tindre consciència veient, ho saps? És que és una cosa que...
2: I la gent no ho entén.
6: Està a les venes.
2: Però estàs esperant i diuen, però vés a fer la llista d'espera de gitanes, no sé què. No, és que vull ballar bastons, o sigui, no vull fer un altre ball. I la gent no ho entén que estiguis allà esperant els anys que faci falta per fer el ball, bueno, el ball que has mamat des de petita.
0: Mm-hmm. Martí, estàs on vols?
4: Jo sí. Jo sí, la veritat que per mi sóc a casa, diguéssim, i m'he criat amb l'àliga des de molt petit.
0: It?
4: Llavors, per mi sóc a casa.
0: I t'hi veus?
4: No, tampoc m'he posat com un límit ni m'he tallat, diguéssim, de dir fins aquí.
0: Que té lògica, perquè en l'edat d'en Martí un pot tenir una perspectiva llarga.
4: Però també és veritat que al final hi ha un tema que potser no té altra gent, que és el fet de que la Liga s'ha de portar, té un pes i hi ha molta gent que físicament, pues això, una matinal l'agafes tres cops i ho aguantes, però una festa major sencera no. Llavors aquí sí que és una mica més que
0: fet de dir... El físic mana més que amb altres circumstàncies. Portar,
2: Perquè amb la Liga i amb els gegants suposo que també passa... tu trobes gent de la teva colla que agafa la Liga només quan té algun conegut davant i que s'evita agafar-la?
4: Bueno, clar, és que aquest és el tema també, que és entendre cada colla, eh? Vull dir, els gegants deuen funcionar d'una manera, tots els gegants, el drac deu funcionar d'una altra i la Liga funcionarà segurament d'una altra. Però és el fet de que també, bueno, ens passa i ens trobem, perquè sense el cap de colla dir no, és que la llista per venir a participar a la matinal o per entrar de portant de la Liga és molt llarga. Ja, però llavors la gent que hi ha dins es mor per agafar-la o no? Bueno, doncs és una mica un debat de dir troba el terme mig entre que la llista pues sigui la llista que és perquè no hi cap més gent,
0: sí, sí.
4: Però també que la gent que tens a dins...
0: El reconeixement intern de dir, bé, doncs potser sí que
4: bueno, o el fet d'una mica de veure's la festa, que això també passa molt, que és el fet de que gires el cap i tres són al bar anant a buscar cerveses, bueno, o anant a buscar una Coca-Cola, una Coca-Cola.
0: Ah, una aigua.
4: Però, vull dir, estàs participant a la festa, no prefereixes estar agafant carretilles, traient-ne, posant-ne, agafant l'àliga, encenent-la... No, jo me'n vaig a fer una Coca-Cola. Vull dir, estàs participant a la festa, hi ha molta gent que t'està mirant, que segurament es mor de ganes de participar-hi. I tu t'estàs anant al bar a fer un beure. No sé. Vull dir... Bueno,
0: ens va molt bé aquest apunt per acabar-ho aquí. Perquè si vostès pensaven, no, joves que surten tal, l'esperit crític l'heu deixat... sobre la taula, però ens quedem amb això de les colles mixtes. Ei, si algú ho vol intentar, sempre hi ha una primera vegada, crits i soroll, i després de la primera ve la segona. I quan travesses la segona, costa menys arribar a la tercera. I quan estàs a la tercera, la quarta ja és. I així anar fent. O sigui, que a veure si el que ha dit la Paula, el que ha dit la Vinyet...
2: Tant de bo.
0: La il·lusió de la Bruna... La Nuri, com que ja està il·lusionada per d'això, i en Martí també està a casa. Bé, la setmana que ve, més. Nuri, gràcies. Martí, Bruna, Vinyet, Paula.
2: A tu.
6: Més.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Onze i 12 minuts, canviant de tema. Qui deia que els joves, però... Allò, no, que tots, tal, tal, tal... S'han dit algunes coses en aquesta taula que ni els grans les diuen en alguna ocasió, eh? Però ja hi tornarem la setmana que ve. Ara un moment bonic, perquè l'Enric Soler i la seva neta, l'Elia Nin, han anat a un graig. El graig d'en Ricard Ruiz. En aquest graig hi ha, diguem-ne, el paradís de les maquetes. Hi ha el paradís de les maquetes de Sitges. Un enlluernador Sitges en miniatura, que és el que té en Ricard al graig de casa seva. Allà hi ha, des de la maqueta de l'Hotel Subur, fins la casa Bartomeu Carbonell del Cap de la Vila, la casa del Rellotge, l'Ajuntament, la parròquia, el Vinyet, l'Ave Maria, tot allà, l'estació, en un univers, com els dèiem, molt particular, que els he comentat en Ricard, a l'Enric i a l'Èlia.
2: Bon dia, us parla l'Enric Soler, avui fora del context del meu programa Vida i Miracles, perquè, aprofitant les vacances estiuenques i després de l'entrevista que vaig fer fa dos mesos als meus nets, he recollit les últimes paraules dites per la meva neta Èlia, amb les que posàvem punt i final a l'entrevista. Paraules que deien així: espero que ens tornis a convidar a venir un altre dia. Així que estic aquí per complir aquest desig de l'Èlia, però l'Èlia aquesta vegada no ve com a entrevistada. La tenim aquí perquè m'ajudi a fer l'entrevista, com aquelles que fa uns anys ella feia a l'escola Miquel Utrillo, arribant fins i tot a entrevistar a personatges famosos com és el exjugador del Barça, José María Vaquero. Bon dia, Èlia. Estàs preparada?
3: Sí, estic preparada. Em fa molta il·lusió tornar a estar aquí amb el meu avi fer una entrevista i amb aquest nou entrevista.
2: Molt bé. Doncs bé, digue'ns a qui hem d'entrevistar.

0: d'edificis emblemàtics de Sitges, de restaurar coses que m'han donat per restaurar i he perdut el número. He restaurat molt.
1: De quin estàs més orgullós?
0: Orgullós és de totes. Ara, per primera vegada vaig fer la Iglesia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, però ara l'he tornat a repetir amb més informació i més mides, i ara sí, m'ha quedat molt millor que la primera.
1: Quina t'ha donat més feina?
0: Feina... No, tot és per igual. Has de buscar els detalls. Els detalls has de buscar. Per exemple, el cap de la vila, la balconada va ser... fer els balcons va ser la repera.
2: Però... T'hauràs gastat molts diners, oi?
0: No, actualment... bueno, normalment he replegat de gent que plega. Gent que ho feia, gent que fa miniatures. Mira, ja és gran, ara em toca donar-ho a mi, perquè ja començo a fer gran, però normalment he replegat coses. No obstant, pintura i pinzells i... Sí,
2: algú
0: de diners.
2: No has pensat mai fer una exposició i construir una mena d'espai que pogués reproduir tot aquest material que tens acumulat al garatge i fer un Sitges en miniatura?
0: Bueno, seria de conya. Seria amb el meu professor, que va ser en Vila, que ja no hi és, desgraciadament. Seria de conya fer-ho, però això veig que costa de buscar local i costa de...
2: I com aconsegueixes tota aquesta informació necessària per fer aquests interiors tan perfectes dels edificis, els sostres, les portes, aquests detalls tan minimalistes i diminuts?
0: Cada casa que vaig a intenció de fer-ho, demano permís als dueños per fer fotos.
2: Sempre demanes permís per entrar?
0: Sempre demano permís pel que faré i fotografies.
1: Però una cosa, per exemple, el cap de la vila, això també has d'haver de demanar permís per fer les fotografies?
0: Sí, bueno, tinc l'amistat amb el Gassó de les fotografies, Ricard Gassó, que es diu com jo, i vaig demanar permís, dic, no, i vaig a fer això, i em va dir que sí.
2: Tinc entès que l'Ajuntament et va demanar que fessis la reproducció de les 8 reformes que s'han fet a la parròquia des del 1445. Però em sembla que al final no ha acabat bé la història, oi?
0: No, Constant, l'Ajuntament no va ser l'Ajuntament, va ser un grup que dirigia en Blai, no sé el seu nom exacte, Blai, conegut com el Graller, i el seu equip. Llavors van fer un estudi de la parròquia, i l'estudi de la parròquia em van dir que si volia fer les maquetes. Llavors, un cop fetes les maquetes, les donaríem, però com que ningú ha dit les vull, doncs estan a casa.
2: Moltes de fàstic.
0: No, home, estan a casa, les netejo.
1: I quines aficions més tens a part de fer miniatures?
0: Senderisme, m'agrada molt caminar. No muntanyes ni a l'Everest ni coses rares, eh? Senderisme, com més pla millor. És la meva afició.
2: I em sembla que aquest senderisme t'ha portat moltes vegades a Montserrat, no?
0: Ah, sí, a Montserrat és l'única cosa que podia fer de camí llarg, són 64 quilòmetres. I, bueno, cada vegada que he anat moltes vegades, les tinc incontrolables, vull dir... incomptables, no. Tindria que tirar enrere a veure quan.
2: Llavors, lo de Diable i Festes Majors també és...
0: No, Festes Majors en tinc 30. 18 anys de Diable i 12 de Portant del Tabernacle de Sant Bartomeu. Som 30 anys de Festa Major. A part, 6 anys del Sant Sepulcre, però això no és Festa Major.
2: Jo puc donar fe que la teva col·lecció de vaixells que tens al teu pàrquing és increïble. Fins i tot et van demanar que restauressis els que hi ha a l'ermita del Vinyet, oi que sí?
0: Sí, degut a... Tornem a allò de l'equip d'en Blai. Hi ha un arquitecte, un tal Vicenç, molt conegut a Sitges, que era el que feia les maquetes.

0: maquetes, les mides de les maquetes, i el Vicenç em va dir, jo et baixo els barcos i tu els repasses. Fet, van donar un equip, van baixar els vaixells, els vam recobrar, aquí entra la meva dona, però són tot de veles perquè jo veles no en faig, no sé cosir. I la dona, pues...
1: És bona cosidora. Llavors, ella va restaurar-les, va rentar o sí, planxar, què va fer?
0: Les dues primeres són noves, les altres les vam respectar, però les dues primers vaixells que ja han anat tocant a l'altar, degut al fum dels ciris i això, estaven molt fetes malbé i les va fer noves.
2: I en quin moment vas decidir que volies fer això de fer barcos i, bueno, cases i tota aquesta cosa?
0: La meva feina de farmàcia ara és còmoda, entre cometes, però feien més hores que un rellotge. I quan arribes a casa jo no sé estar quiet. No sé mirar tele, no sé escoltar música, no sé fer res, manualitats. I vaig començar hasta que vaig comprar el local de baix i llavors ja m'hi vaig dedicar en sèrio.
1: Quanta gent diries que coneix la teva obra?
0: Conèixer-la? No seria, no tinc número de conèixer gent activa, però bastanta gent, perquè de tant en tant he baixat alguna cosa amb algun aparador i he deixat la maqueta 2-3 dies, una setmana, 2 setmanes, i sí, algú diu, ostres, això que... quan l'has fet, d'on és, com és...
1: Però les últimes obres que has fet dels edificis més emblemàtics de Sitges, ho ha vist algú?
0: No.
1: No.
0: Per exemple, el xalet, no crec que l'hagi vist ningú. No.
1: A part de mi, clar.
0: No, home, tu
1: I
0: vas...
1: de la meva neta, que he sigut els primers.
0: Tu vas ser el primer.
1: Doncs espero que a partir d'ara la gent s'animi a venir fins a casa teva a veure de manera gratuïta aquesta meravella de miniatures dels edificis més icònics i emblemàtics de la vila de Sitges. A què has dedicat més temps? A les miniatures o a fer de diaplà? Perquè tu has estat molt vinculat a aquesta major, com hem dit abans.
0: A les miniatures, el diable, a part d'aprendre't els versos 2 setmanes abans o 3... No. A les miniatures més.
2: Algú de la teva família ha tret l'afició de fer miniatures?
0: La meva neta comença, tinc 2 netes, i la petita, que ja no és petita, que ja té 11 anys, comença a fer edificis d'aquests de pedra, que comprem la capsa amb tota la pedreria i comença a fer, passa per casa i comença a aprendre.
1: Aprendre.
0: Sí, ho aprèn bastant. Bueno, ve molt de tant en tant, però...
1: Almenys el dia que tu no hi siguis ja tens una... Sí,
0: bueno, espero.
1: Qui ho ha de dir tot això?
0: Espero.
2: Un dels edificis que més m'ha agradat és l'estació de Renfe. Per què has fet un circuit de vies perquè circuli el tren i li doni vida i li posa so? Quants anys té el tren?
0: La Renfe ja l'havia feta abans de que en donguessin, en cedissin o m'han deixat el Jaume Vidal, un company de la farmàcia, tenia un tren que no feia servir, me'l va deixar. El que has vist aquest dematí, en comptes d'un tren normal i corrent, diguem, cercanies, has vist l'AVE. L'AVE està donat per un altre senyor, que també es dedicava a trens.
1: Bé, doncs entens, sembla que no podem allargar més l'entrevista, perquè tenim el temps molt, molt just. Gràcies per venir i donar-nos aquesta oportunitat a la meva neta i a mi de conèixer una mica més les teves aficions. Gràcies, Elia, per ajudar-me i espero que puguem tenir l'oportunitat de repetir-ho. Ricard, moltes gràcies.
0: De res.
1: Ja. Que vagi tot perfecte.
0: Ja saps l'entès.
1: Bona festa major, que ja la tenim molt a prop.
0: Bueno.
1: I fins aquí l'entrevista. Vale. Bon dia.
3: Un món en miniatura. Aquest Sitges enlluernador d'en Ricard Ruiz al seu pàrquing. I a veure si algun dia, amb aquella certa esperança que aquest Sitges en miniatura pugui estar exposat en algun lloc o altre. 11:25, tenim el temps just per escoltar un altre nou podcast dels tres podcasts que ha produït la Comissió de Festa Major de Sitges. Saben que vàrem escoltar fa uns quants dies el de les cares de la festa. Ens queda pendent les cosidores, perdó, i tenim a punt per escoltar la Festa Major dels Adolescents. La Irene Martínez, membre de la comissió, conversa amb l'Alexia Delgado, la Vinyet Fullera, l'Hugo Moreno, la Leanne Sanz i la Victòria Estal. Què us interessa als més joves de la Festa Major? Aquí va.

0: Hola a tothom. Avui és 13 de juny i són les 10 i mitja del matí. Estem a l'Espai Jove amb 5 joves de Sitges amb diferents implicacions a la festa per parlar de com la viuen i de les seves inquietuds. Estan amb nosaltres l'Hugo Moreno, la Vinyet Follera, l'Alexia Delgado, la Victòria Estal i la Leanne Sanz. En primer lloc, m'agradaria que us presentéssiu. Qui vol començar?
1: Bueno, jo sóc la Leanne Sanz. He sortit la gran part de la meva vida, bueno, de la que porto, a baix de Sitges i no sé què més vols que digui.
0: Quants anys tens?
1: Jo tinc 15 ara mateix.
0: I en quins baix has sortit?
1: He sortit als Bastons, a la Moxiganga, he portat un gegant i ara mateix sóc diable de la grupa.
0: Molt bé.
2: Jo sóc Victòria, tinc 16 i també porto tota la meva vida sortint a Festa Major i a Santa Tecla. I ara mateix surto als Cabassuts, però també he sortit a Panderetes, a Cintes i ja.
0: Vale.
3: Doncs jo sóc l'Alexia, tinc 15 anys i porto des de petita sortint amb els Bastons de Sitges per Santa Tecla.
4: Jo sóc la Vinyet, porto tota la meva vida fent balls. Vaig fer gegants quan era molt petita, Panderetes, Cintes i ara Pastorets, amb els petits, i tinc 15 anys.
5: Jo sóc l'Hugo, porto tota la meva vida també sortint a balls populars. Vaig començar a Cabassuts i ara sóc gitano de la grupa.
0: Val. I o sigui, quan dieu Cabassuts, us referiu a portar un cabassut com fet a casa i així, o us referiu a Cabassuts amb l'agrupació de balls populars?
2: Amb l'agrupació.
5: Sí, sí, amb l'agrupa.
0: Per Santa Tecla.
2: Sí. Bueno, sí, primer els petits i ara surto amb els grans.
0: Sí, tu, Victòria, surts ara mateix per Sant Bartomeu.
2: Sí.
0: Molt bé. I quines diferències has trobat? Com de sortir només per Santa Tecla i...
2: Bueno, a Santa Tecla hi ha molt menys gent, també. I com ara acompanyo els petits a Cabassuts, també es nota com sortim a la matinada infantil, no hi ha tanta gent, i llavors és molt més tranquil que sortir a Festa Major.
0: Val. I ho gaudies més?
2: Sí.
0: Perquè és com molt més estressant,
2: sí.
0: No? Sant Bartomeu.
2: Sí, sí.
0: I tu, Alexia, per exemple, que portes fent el mateix ball com tota la vida, com has vist l'evolució dins del ball? Tipus, diferències d'ara i fa anys.
3: Bueno, doncs crec que en realitat és bastant igual. El que canvia és que quan ets més gran vas aprenent més balls i doncs comences a portar la bandera i a mi, bueno, personalment m'agrada més quan som més grans perquè m'encanta portar la bandera i fem més balls, però generalment és bastant igual quan ets més petit, doncs estàs més controlat pels caps de colla i tal i després tens com més autonomia, però és bastant similar.
0: Val. I tu, Vinyet, que has provat com diverses coses, què és el que més t'agrada de moment?
4: Pues, no sé, tots m'han agradat perquè tenen com algo diferent. Ja està.
0: Ja t'ho deien.
1: Jo res, jo sempre m'ho he passat bé fent tot. Si no surts, no surts, i si surts, surts i t'ho passes bé. Al final sempre vaig a on estan els meus amics, jo.
0: Val.
1: Tipo, diable vaig ser perquè em feia il·lusió i tal, i com que em començava a ficar el foc, pues va ser com, va, seré diable, però va. A la llarga és perquè estan els teus amics i ja està.
0: Però ho parleu abans?
1: No,
0: com,
1: bueno, òbviament.
0: Ara farem...
1: No, però no és així, és en plan, estem a un lloc i ens quedem aquí fins que s'acabi.
0: Val. Perquè, clar, l'agrupació aneu com per edats, entenc, o no?
1: Sí, bueno, però no és per edats, és estem allà i ja està. I tots, a la matinal sortim tots allà i ja està. Sí que hi ha un dia que és el dels versos, que sortim només, crec que els diables que diuen vers, que ara no et diré quants són perquè no ho sé, i ja està, però els altres dies sí. Allà a la matinal estem tots junts i...
0: I tema versos, com ho feu?
1: Pues tu... Normalment t'ho proposen abans i tu dius que sí o que no, i llavors vas i ho fas.
0: Però l'escriviu vosaltres?
1: Sí, sí, sí. Ho fem tot nosaltres.
0: I aquest procés, com és? O sigui, vull dir...
1: És fàcil.
0: Sí, eh?
1: Sí, la veritat és que sí, però sí que es necessita una mica d'ajuda de la mama. Si no, si no, no tires.
0: La necessito jo, l'ajuda a la mama.
1: Saps? Però no, no, sí, sí. És fàcil. I és guai.
0: És xulo, no?
1: Sí.
0: Bueno, al final és com que podeu dir la vostra sobre un tema. Us diuen el tema o el trieu vosaltres?
1: No, no, el trieu vosaltres. Sí que és veritat que quan el fas et censuren coses.
0: Ah, no!
1: I en plan, tu l'entregues i un cop el tens fet et canvien tot una mica.
0: Val.
1: Si dius coses males i tot això.
0: Bueno, com, val. Per evitar, no? Per sensibilitats una mica.
1: No, no, no per això, sinó perquè com que som nens no ens deixen dir res.
0: Val. Bueno. Val. Hugo, tu a banda de participar per Santa Tecla, aquest any per Sant Bartomeu, has estat voluntari, no?
5: Sí.
0: I com ho has viscut, això?
5: Pues, ho he viscut d'una manera diferent perquè mai havia sortit per Santa Tecla. I va ser el primer any i em vaig sentir molt, molt proper amb la comissió perquè em va escalfar molt.
0: I com vas viure... O sigui, què vas fer?
5: Vaig estar ajudant a molts tallers, vaig controlar durant la festa. I
0: tens ganes de repetir?
5: Sí, voldria repetir.
0: I ho recomanaries?
5: Sí, ho recomanaria molt. És una experiència que si no ho has provat, ho has de provar.
0: Vosaltres us heu plantejat fer de voluntaris o heu fet de voluntaris?
1: És que no sé què és ser voluntari.
0: Val. Com explicaries què és ser voluntari?
5: Ser voluntari és ajudar als actes, pues estar allà, controlar que tot hi vagi bé, estar i no sé.
0: Val. La comissió fem una crida a persones que ens vulguin ajudar, perquè al final nosaltres som 15 persones, que són bastantes, però no arribem a tot el que s'ha de fer durant la festa. Llavors, demanem ajuda a altra gent i obrim les portes a que gent que potser no pot sortir o no vol sortir ballant ens ajudi durant la festa major, Sant Bartomeu i Santa Tecla, a fer-la sortir. Llavors, són una part molt costura de la festa i imprescindible. I aquest any logo va ser, llavors et pots apuntar a diferents actes. O sigui, des de tallers infantils dies abans, a, per exemple, el pregó o per les processons. No? Hi ha diferents...
1: I no és avorrit?
5: Ah, no. Si t'agrada i ho vius, pues...
0: Al final és viure com la festa d'una altra manera, no?
2: Sí.
0: I per Sant Bartomeu, per exemple. Sí, perquè de moment ens heu explicat, menys la Victòria, què feu per Santa Tecla, però per Sant Bartomeu, què feu? Com comença el vostre dia?
1: Comença a barraques, òbviament.
0: Comença a barraques, eh? Sí. La festa major comença.
1: Des de barraques no es para de sortir, ja està.
0: Val.
1: I si no hi ha barraques, es surt de festa igual.
0: Vale. I el dia 23?
1: Com que el dia 20... El dia de la festa major, ostres.
0: Sí, el dia... La vigília, diguem-ne.
1: Tot comença pel matí. Jo, per exemple, sempre fem un dinar amb els amics de la mama. I després vas a l'entrada de Grallers amb els teus col·legues i vas tirant, ja està. Tot és improvisat.
0: Val. I aneu a veure, entenc, la processó?
1: Sí, sí, sí, òbviament.
0: I els versos els aneu a veure?
1: Sí, aquest any no crec que no he anat, però l'any passat sí que vam anar. Aquest any, en plan...
0: Sí. I les altres?
3: Doncs sí, una mica. Igual comencem anant a esmorzar a casa d'uns amics que és com tradició, sempre anem allà a esmorzar. I després, doncs, jo surto amb les amigues i anem a veure l'entrada de Grallers i tot.
0: Tu, Vinyet?
4: Jo començo amb l'entrada de Grallers i vaig fent.
0: Val.
5: Jo també començo per l'entrada de Grallers, però com la mama sempre està treballant, doncs vaig amb un germà. I com els versos mai m'he pogut quedar perquè a un germà no li agrada l'acumulació de gent. I vaig per la tarda, quan no hi ha més gent.
0: Clar, és que hi ha molta gent per Sant Bartomeu.
5: Bueno, a mi m'agrada, però a ell no tant.
2: Jo començo també. Comencem tots amb un esmorzar, amb gent de la colla de Cabassuts, i després anem a veure l'entrada de Grallers i ja. I després d'allà anem fent, també.
0: Bueno, clar, al final, en el teu cas és com diferent, no? Perquè veieu l'entrada, però després ja entenc que et poses al Cabassut.
2: Sí.
0: I quin és l'acte que no us perdeu? Que dieu, això ho vull veure sí o sí.
1: L'entrada del Sant. O la ballada final. Sí que és veritat que has d'arribar bastant abans i t'has de perdre un trosset de la rua per poder veure-ho, però...
0: De la rua, eh?
1: És que jo què sé, la processó. I arribes allà i has d'anar a l'església i estar-te potser mitja horeta, però està molt xulo, està dalt.
3: Sí, jo crec que diria el mateix que la Leal, la ballada final és molt guai i si estàs amb les amigues veure tots els balls allà i els diables i tot, crec que és una cosa molt xula.
4: Doncs a mi m'agrada molt la baixada d'escales, també. M'agrada molt. I també la ballada final, que és la Mars.
5: L'espectacle de focs artificials, la processó de Sant Bartomeu i també, com ha dit ella, la baixada de les escales.
0: Pues que la baixada de les escales és com molt diferent, no? Molt curteta. Mm. Sí, té com algo especial, no?
5: Sí.
0: I abans heu parlat de l'entrada de Grallers. Què feu a l'entrada de Grallers? On la veieu?
1: Nosaltres, jo i els meus amics, sempre intentem ficar-nos a sobre l'escenari aquell, que sempre ens intenten fer fora, comissió. I res, però està molt xulo. Des d'allà ho veus alt, saps? I veus com bota tot. Però fa molta calor, això és horrible.
4: Nosaltres allà, jo i els meus amics, que a vegades quedem, allà al centre del Cap de la Vila. Però hi ha moltíssima gent i fa molta calor, també.
3: Sí, igual, doncs amb les meves amigues intentem posar-nos al Cap de la Vila i veure-ho des d'allà, en un lloc de sombra, perquè si no fa moltíssima calor, però viure-ho des de baix, des del Cap de la Vila.
5: Jo m'acostumo a posar pels costats per no... i viure-ho a l'ombra.
4: Jo al Cap de la Vila també. M'és igual el sol.
0: Aquell dia d'anar igual al sol.
4: No? Després ja no.
0: L'any passat vam fer aquesta mateixa conversa amb infants que tenen com molt delimitat el seu paper a la festa, no? Però potser els adolescents esteu més en terra de ningú i ens agradaria saber una mica com viviu això, és a dir, com us sentiu si teniu un espai determinat a la festa, si no, si us agradaria tenir més espais per vosaltres, si creieu que potser des de l'organització no tenim o sí tenim en compte les vostres necessitats.
1: Bueno,
0: vinga, Leana, arranca.
1: Jo vull dir que sí que tenim un espai a la festa, òbviament, i sempre jo em sento superbé. Estem allà amb els col·legues, ho vivim a muerte. Som els que més bé ens ho passem, perquè també hi ha alguns bastoners de 150 anys que segueixen sortint. Ho sento. I després ens ho passem bé, saps? Llavors... Sí que és veritat que estem esperant tots a que ens donin el pas per poder sortir amb els grans, però aquests anys es viuen a muerte, sortim allà pel carrer, ens fem les samarretes, anem al foc tota l'estona... Està xulíssim.
4: A veure, jo penso que quan vas amb els teus amics tu passes bé, passi el que passi, i sí que és veritat que hi ha molta gent i fa molta calor, però no importa, quan vas amb els teus amics tu passes bé.
3: Sí, doncs... una mica el mateix que ha dit la Leal. El nostre paper ara, bueno, és passar-nos-ho bé, jo crec. Pues això, surts amb els amics, vas a veure-ho tot i al final són dos dies de no parar i de passar-t'ho superbé.
4: Jo opino el mateix, en plan, està bé sortir amb els amics, no... I també hi ha coses per fer i mola molt.
5: Jo crec que no està tan limitat perquè sí, hi ha activitats per tothom i que les pot gaudir tothom. I surt amb els amics i tu passes.
0: I creieu com que... com la resta de la societat entenem com el vostre paper?
1: Sí, amb una mica de mania, però l'enteneu, tio. Sí, la veritat és que sí.
4: Sí, sí, sí. Al final igual.
0: Què vols dir, una mica de mania?
1: Pues que, no sé... A vegades sí que és veritat que els joves agobiem una mica, l'aliem o potser ens portem més malament que els altres, però al final enteneu que són joves i que heu passat per lo mateix. O això ho veig.
0: Sí, creieu que això s'entén? Que, o sigui, com al final els adults empatitzem en que potser tots hem passat per aquesta etapa vital en algun moment? O creieu que potser falta una mica de...
1: Sí, però tothom la viu diferent i cada any canvia més i no sé... Segur que no és la mateixa festa major la que heu viscut vosaltres a la que hem viscut nosaltres.
0: 100%. Vosaltres què n'opineu?
4: Jo el mateix, que sí. Està molt bé.
0: Vale. Vale. Heu rebut crítiques per part de familiars o amics de familiars o altres adults, com de que és que el jovent no gaudiu la festa o el jovent no respecteu la festa? No?
1: No.
4: No.
0: Que guai. Que guai. Bueno, està bé, perquè a vegades és com que veiem només, no, la nostra visió i ens oblidem de que això, el que deies abans, de que també, sí, tots hem passat per aquí. Per molts de vosaltres aquest serà l'últim any sortint per Santa Tecla. Com ho porteu, això?
1: Bé.
0: Ho trobareu a faltar?
1: No.
0: No, eh?
1: Són etapes.
0: Molt bé.
3: Bueno, igual ho trobo a faltar una mica sortir amb els bastons, però crec que sortir amb les amigues també està molt guai. I encara que no segueixi formant part de la festa des de dins, diguéssim, m'ho passaré superbé igual. I quan miré enrere veuré que és una etapa molt guai sortir per festa major per Santa Tecla, però m'ho passaré igual de bé.
5: Jo crec que sí que trobaré a faltar, perquè a Gitanes com que hem format més que una família, perquè sóc l'únic gitano i totes com que han sabut estar amb mi, encara que ja són noia.
0: Com que t'han acollit molt,
5: sí,
0: bé. I de cara a Sant Bartomeu, us agradaria poder sortir aviat dins d'un ball o preferiu allargar l'etapa de viure, o sigui, viure-ho com a públic?
1: La veritat és que a mi m'agradaria sortir als pastorets, així que si algú em vol enxufar,
6: jo estic a casa.
1: Però si no es pot això, jo no, és l'únic ball que és l'excepció. Els altres m'està bé, estar al carrer amb els col·legues.
0: Val. I per què és l'únic ball que és l'excepció?
1: Perquè és l'únic ball que surt gent jove.
0: Vale.
1: No, de veritat.
0: Perquè en els altres veieu com que l'edat és...
1: Bueno, els altres veiem que és gent més gran. Aquí els pastorets sempre renoven, van canviant i és un ball que mola molt. Que és, per mi és el més carismàtic de tota la festa.
0: I els altres?
5: Sí, m'agradaria perquè jo estic apuntat a cintes.
0: Val.
5: Com... I no, encara no m'han dit res. M'agradaria sortir perquè canvio ja de Santa Tecla, que només surts un dia, i als versos, a Santa Tecla fer més actes i més coses.
3: Bueno, sí que m'agradaria, però igual no immediatament després d'acabar de sortir per Santa Tecla. Igual doncs estaria uns anys vivint des de fora, veient-ho des de fora, sortint amb les amigues i passant-m'ho bé. Però després crec que podria ser una experiència xula i algun any sí que m'agradaria.
0: I t'agradaria com a bastonera?
3: Sí.
0: I com ho portes? Perquè, clar, al final, vosaltres quantes colles infantils sou?
3: Moltes.
0: I quantes? No, o sigui, sou majoria nois o majoria noies? O esteu equitatius?
3: Crec que està bastant equitatiu. Sí, bueno, a la meva colla hi ha més noies que nois, però generalment crec que està... bastant equitatiu.
0: Clar, però després, quan passeu a Sant Bartomeu...
3: Ja, llavors ja no.
0: Val.
3: Jo, bueno, a mi em costa una mica entendre perquè per Santa Tecla podem ser colles mixtes i després a Sant Bartomeu ens hem de dividir per gèneres. I, bueno, crec que almenys si seguim dividint-nos per nois i noies hauria de ser equitatiu. Doncs dos colles de nois, dos colles de noies, però...
0: Clar, sí. Perquè si no, en el vostre cas, entenc que accedir a poder sortir per Sant Bartomeu és complicadíssim si voleu seguir sent bastoneres.
3: Sí, sí, exacte. Els nois tenen tres opcions de colla i nosaltres només una. I, doncs, òbviament és més complicat.
0: I tu, Vinyet?
4: Jo crec que si deixo quan deixi el ball, vull estar almenys un any ballant des de fora a Santa Tecla i ja, si em criden o alguna cosa, doncs ja...
0: Si et criden, d'on?
4: Jo vull pastorets també, però si no, no passa res.
0: Val. Val. I no us plantegeu un altre ball que no sigui pastorets, eh?
4: És que pastorets mola molt.
1: Jo, si fos ser diable, ho seria. Però és que per ser diable també passa com els bastoners.
4: Sí.
5: Però és que han de renovar, com... Hi ha molta gent que ja porta molts anys, té molta experiència, i ha de deixar que vingui gent jove a descobrir el ball.
1: Haurien de fer com a Vilafranca. Saps? 5 anys a cada colla i tires.
4: Claro.
1: A cada cosa. Sí, és veritat.
0: Bueno, seria una opció com perquè tothom tingui accés, no?, als balls.
1: Sí, bueno, i així la gent jove acaba. Quan arribes al final, ja està, s'ha acabat.
0: I tu, Victòria, què en penses? Perquè, clar, tu ja estàs en una colla de Sant Bartomeu.
2: Sí.
0: I t'agradaria viure-ho com a públic?
2: Bueno, ja ho he viscut l'any passat. Com a públic, aquest any és el meu primer sortint. Llavors, no sé com serà, encara no he sortit.
0: Val, o sigui, encara, aquestes, o sigui, encara no has viscut un Sant Bartomeu no, com sencer.
2: No.
0: Val. I tens ganes?
2: Sí. És que ja penso que ja ho he vist massa temps així fora i ara ja m'agradaria participar.
0: Val. Val. Però, o sigui, al final ho heu vist molt de temps fora, perquè al final tota la vostra infantesa heu vist Sant Bartomeu des de fora, però no ho heu vist com... sent autònoms, és a dir, fins ara heu sigut nens, no?, i heu anat amb els vostres pares, i no fa gaire, entenc, que viviu la festa com autònomament, no? Quines diferències creieu que...
1: Ja.
0: Que viureu, o sí, quines coses us criden l'atenció de és que això ho puc fer com jo vull?
1: És que, no sé, jo ja porto molt de temps sortint autònomament.
2: Jo també.
0: Des de quina edat, més o menys?
1: Des de l'estiu de sisè a primària.
0: Clar, llavors...
2: Des dels 12, més o menys.
5: Quan vaig començar a Gitanes vam crear un grup i vam sortir i ja s'ha creat això.
0: Llavors us trobeu com que des dels 12 anys
2: sí,
0: ja viviu la festa major com a públic i no sabeu encara, no, quan us podreu incorporar a un ball i, per tant, és com que no teniu ni idea de si... de si algun dia aquesta etapa acabarà o no. No?
1: No, sí, sí que tenim idea. Jo sé que acabaré ja.
0: O sigui, tu tens claríssim que entraràs a Pastorets?
1: No, no, això no, no. No sé, no entres a la pregunta. Entres que si nosaltres estem preparats per acabar-ho o algú així.
0: No, no, la meva pregunta és una mica en la línia del que deia la Victòria, de que ella diu, jo ja ho he viscut molts anys i ja estava com... no cansada, però sí una mica cansada i vull viure-ho ja d'una altra manera. Llavors, clar, com, no sé si com gestioneu aquesta incertesa, no? De...
1: No hi ha incertesa. Si t'agafen a on vols anar, vas, i si no, també. I la veritat és que al carrer tu passes molt bé, saps? Estàs amb els amics, fas el que et dona la gana i, no sé, és...
0: Creieu que ser públic a la festa està infravalorat?
1: No, és que està molt ben valorat.
0: Val. I els altres, què en penseu? No teniu una opinió d'això.
1: Quasi ser públic a la festa està infravalorat.
3: Sí, no... Bueno, sí, està molt ben valorat, com has dit tu. No sé, jo almenys ho valoro molt, viure a Sitges i tenir l'oportunitat de veure una festa tan guai i passar-nos-ho tan bé.
5: Clar, és que ser públic i ser públic a Sitges ja és algo com...
0: Diferent.
5: Soc de Sitges, saps?
0: Ja. Yeah.
4: És que sense públic no hi hauria festa major.
0: Molt bé. I una mica en aquesta línia, per Santa Tecla, potser, o sigui, jo almenys, jo acompanyo a un ball de Santa Tecla com a adulta i a vegades tinc la sensació que hi ha moments de la processó, o sigui, de la matinal infantil, que hi ha molt de públic i és molt xulo, i hi ha altres que potser no hi ha tant. Mm. Com ho viviu, això?
1: A tots els moments hi ha públic, ja et dic jo, perquè vas arribes i no hi ha res.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí. Però sí, sí, a tots els moments. Si a la matinal ens aixequem, la gent no dorm per anar a la matinal i és una barbaritat. Si a tots els moments hi ha públic. No he vist mai un carrer de la festa. Bueno, sí que algun carrer estret així que passa el foc i ningú es fica, però a l'hora de la veritat sempre hi ha públic a Sitges. A vegades hi ha fins i tot massa públic.
0: També per la matinal infantil?
1: Sí, a la matinal infantil sí, perquè entre los amigos de los amigos i tot.
2: I els pares també.
1: Clar. I bueno, els guiris.
3: Perdó. Jo no sé com és des dels Diables, però com a bastonera sí que a vegades ens hem trobat que per diversos carrers no hi ha gent. Vull dir, no sé si amb els Diables és diferent, si a la gent li agrada més el foc o alguna cosa, però a la matinal infantil, des dels bastons, hi ha diversos carrers que a vegades no hi ha gaire gent.
5: Clar, això és veritat. Com a penúltima colla que som, ja la gent es va retirant i ja no hi ha quasi públic.
0: I com ho viviu, això?
5: Bueno, seguim ballant perquè és el que ens toca, però com que les anima una miqueta, no?
0: No sé si us agradaria afegir alguna cosa, fer alguna reivindicació, dir alguna cosa que us inquieti.
1: Jo sí que vull fer una reivindicació. Jo vull fer que els diables, bueno, que tots els bais, òbviament, no només sortim a la matinal i a la mostra, saps? Tipo, que hi hagi alguna cosa així per la tarda o sí, després de la matinal, ni que sigui fer l'ofici nosaltres.
5: Clar, és que sí,
1: però és que l'ofici està molt xulo i tira molt de foc. I llavors, no, sap una mica greu, la veritat.
5: Sí, si és Santa Tecla, si la Santa Tecla és per als joves, pues hem de sortir nosaltres, no?
0: Com tota la Santa Tecla.
2: Sí. Jo diria que creïn més coses perquè puguem sortir més vegades, saps? No només dos cops o un, no sé.
0: Però estem parlant de Santa Tecla o també per Sant Bartomeu?
2: Santa Tecla.
1: No, Sant Bartomeu és dels adults i es viu així de tota la vida. Eh? Sí. Festa gran i sortiràs a Sant Bartomeu.
0: I quan creieu que es podrien crear altres coses? O creieu directament, per exemple, que la processó de Santa Tecla, o sigui, la cívica i la de Santa Tecla l'hauríeu de fer vosaltres?
1: No, jo crec que una i que l'altra la facin els grans. I després, jo el que vull dir és, això per comissió, heu de ficar un dia més de festa major, perquè amb dos et quedes curt. Amb tres seria com el punt perfecte perquè el dia següent ja estaries massa rebentat per seguir. Saps?
0: Crec que aquesta és una visió que no sé si els adults podem arribar a compartir al final del dia 24, que no ens podem moure.
1: No, sí, jo també, però has d'aprofitar entre l'ofici i la sortida de la tarda per fer una minisiesta i ja està, tires.
0: Aquest és el truco.
1: Sí.
0: I els altres?
3: Bueno, el que han dit de sortir més per Santa Tecla sí que estaria guai, que al final també assagem i ens ho gorrem, i estaria guai poder sortir més i no només a la matinal.
0: I quan?
3: Doncs no sé, a la sortida d'ofici, per exemple, que han dit, ni que sigui, doncs estaria guai en algun moment. Jo crec que al final ens seria igual quan, només que poguéssim sortir una mica més.
2: Sí.
5: Clar, és que assagem molt com per només sortir un dia.
0: Quan comenceu a assajar?
1: Jo no assajo, ho sento.
0: No, està bé.
2: Quan acaba Festa Major. Només. Quan acaba ja comencem.
0: I vosaltres?
5: També.
0: Aprox.
2: Sí.
0: També,
5: Quan acaba Festa Major.
0: Sí, esteu un mes?
3: Sí, més o menys un mes abans. Mm.
5: Per un dia?
0: Per una sortida?
3: Sí, clar. Per unes hores.
0: I tu, Vinyet, què en penses del que estàvem comentant?
4: Pues sí, que tindria que haver alguna altra sortida, perquè a sobre és la que és més aviat i la gent no es vol aixecar tan aviat, saps?
5: La gent va més a ofici o alguna cosa així, que és més a les 12 o a les 2.
4: O almenys que sortíssim els grans i els petits, saps?
0: Conjunt. Bueno, podria ser també una sí, opció. I a banda d'ofici, perquè m'està tan clar que és la sortida que voleu fer, i em crida l'atenció perquè potser no és com, no? Al final una processó és molt més llarga que la sortida d'ofici, que és una estoneta, però sí que té com un encant especial, no, ofici. Que on més o quan més us agradaria participar?
1: No sé. És que ja participem molt, la veritat. Estem allà sempre, tots els carrers. La vivim molt diferent a un ball. El ball no veu el que passa al rest de la Festa Major. Estem tranquils per allà, passant-ho bé. No necessitem viure-la més. La vivim al 100%, jo crec.
0: Tots esteu d'acord?
2: Sí. Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Algú més vol dir alguna altra cosa? No?
1: No sé.
4: Que els de bastons, que són com... que tenen 60 anys, deixin ja els bastons.
1: I no només els bastons, eh? Aquí ja, ja.
4: També hi ha altres baixos.
5: Renovar. S'han de renovar.
3: Sí, el que han dit, que deixar pas a la gent jove i que tothom tingui una oportunitat de disfrutar la festa des de dins.
5: Sí. Clar, és que surts a veure un any i veus com cares ja reconegudes de cada any. Què dius? I este?
0: Este sigue aquí, no?
1: Ah, i també heu de fer que se prenda más en berraques, que cada cop els grups van pa abajo, eh?
2: Sí.
1: Tant de bo ens porteu... Mira, jo és que si ens portéssiu un concert així xulo i el de més fos així gent que encara no és coneguda, seria fantàstic.
2: Sí.
1: Prefereixo Un grup bo que 30 grups mitjans, la veritat. Seria xulíssim.
0: Bueno, segur que els organitzadors de barraques...
1: Ho fan, ho intenten, segur que ho intenten.
0: Escolten aquest podcast i ho apunten. Sí. I de les revetlles de Sant Bartomeu i Santa Tecla? I aneu? Les revetlles és els concerts del 23 d'agost i del 22 de setembre.
1: I què es fa allà?
0: No. Veig que no. No, són concerts, els concerts del passeig, però en comptes dels de barraques, els que es fan durant la festa.
5: No hi ha
1: per la nit?
0: Sí.
1: Ah, sí, sí, sí, sempre anem. Però no puja tampoc. Sempre porten un DJ, crec, o alguna cosa així.
0: Val.
1: No sé si és això, les revetlles o algun...
0: Sí, sí, sí.
1: És això?
0: Sí, sí, sí. La revetlla és com l'acte que es fa... O sigui, l'acte que es fa la nit de la vigília del Sant Bartomeu Santa Tecla.
1: Sí.
0: Val. I aquest any passat vam inaugurar un espai que es diu La Plaça,
1: sí.
0: On vam fer moltes activitats. No sé si veu venir alguna, si veu participar en alguna...
1: És que a mi quan em dius aquestes coses no sé ben bé què et refereixes, què fèieu, quines activitats fèieu.
0: Vam fer a la Torreta, vam crear un espai que es diu Les Plaça i vam fer de tot tipus d'activitats, des d'activitats infantils, a tallers per adolescents, vam fer concerts, vam fer com molt tipus de, no?, moltes activitats diferents.
1: No, crec que no vaig anar a ningú.
4: Jo tampoc.
1: Segur que està xulíssim.
3: Bueno, sí que vaig anar algun cop, amb les amigues vam anar a veure algun concert i vam anar a fer... alguna activitat, com per exemple fer samarretes i que ens fessin trenes les pandaretes, i crec que és una iniciativa molt, molt guai i m'agrada molt.
5: Jo vaig ser-hi com a voluntariat i va estar com una experiència nova, molt xula, i que a veure si la tornem a fer.
0: Oh, la idea és intentar-ho. I tu, Vinyet?
4: Jo vaig anar a que les pandaretes fessin les trenes, perquè així ja... Tinc les trenes de festa major.
0: Fetes. Check.
4: I ja està.
0: I us agradaria que s'incorporessin com a més espais per vosaltres a banda dels tallers? O creieu que està...
1: Està fantàstic.
5: Està prou bé.
4: Sí, jo crec que està bé.
0: M'encanta perquè dius que està fantàstic quan no hi has anat.
1: No, però en plan, ja hi ha coses per nosaltres. Que t'ho has dit, que si volem alguna cosa més, no, ja estic bé amb el que tenim.
2: Sí.
3: Sí, sí.
0: Estupendo. Doncs crec que hem xerrat força i ha sigut un plaer com veure també la vostra opinió, perquè potser nosaltres tenim la visió de que us falten espais i vosaltres ens esteu dient que esteu guai amb els espais que hi ha, i com potser com la visió que nosaltres creiem que teniu vosaltres no és la que realment teniu, i és molt xulo poder-vos escoltar, així que moltes gràcies per haver vingut i participat un dissabte tan d'hora com ens veiem per Sant Bartomeu i Santa Tecla.
1: Sí.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
1: Fins que la festa major.

Acostem-nos a les 12, al podcast Com veuen la Festa Major als adolescents, podcast que poden trobar també al nostre web. Avui la xerrada de Festa Major a la Gralla, demà la podrem escoltar, demà que tindrem a la pregonera de la Festa Major, a la Zoé Puigivet. Per tant, demà també moltes coses per les quals valdrà la pena ser-hi. Demà que és l'eclipsi, però bueno, el món segueix continuant amb voltes, eh? Això no falla. Que passin un molt bon dimarts. Fins demà, adeu-siau.

0: Ampul, les 12 del migdia. Trànsit i els Mossos d'Esquadra adverteixen que l'AP-7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana demà, tant abans com després de l'eclipsi. Demanen a la població que es desplaci amb antelació i que en cap cas els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. 132 morts, més de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat. A les primeres hores posteriors a aquest terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i l'ambaixada espanyola a Colòmbia han activat tots els seus recursos sobre el terreny per si cal atendre damnificats pel sisme. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, els quals a la ciutat de Zaporizhzhia, Moscou, també ha disparat drons i míssils contra Kiev. Sense fer víctimes, l'exèrcit ucraïnès ha fet un mort a Rússia les últimes hores, l'endemà de perpetrar l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra. La Unió Europea implanta una nova normativa pels envasos que vol reduir els residus generats i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, ja siguin de plàstic, cartró o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. Ferrocarrils de la Generalitat talla des d'avui fins al 23 d'agost la circulació de trens de les línies de Terrassa i Sabadell entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Aquest matí, tot i ser 11 d'agost, s'han format cues als serveis alternatius. Barcelona vol incorporar noves càmeres de videovigilància fins a arribar al mig miler en zones que concentren una gran quantitat de persones o que poden ser hipotètics objectius terroristes. Ho assegura el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que considera que la ciutat necessita més mecanismes de control. I ha reobert l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple tancat des de feia 7 anys, pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penélope Clot.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. L'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Hoch, s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures en acabar tercer de la seva sèrie. Pel que fa al relleu, 4% estils mixta, amb els catalans Nil Cadavall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i nedaran la final. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Sara Gallego no s'ha classificat per a la final dels 400 tanques. Fa uns minuts ha acabat cinquena de la seva semifinal. Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada. I en futbol, el Barça considera insuficient l'oferta del PSG de 40 milions d'euros per Ferran Torres. Mentrestant, Roni Verdaggi passa avui noves proves després que ell es va lesionar el genoll.
0: Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats localment amb tempesta al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Algunes nuvolades a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta farà sol, calor de plena canícula, amb valors de 30-35 graus arreu i pròxims als 38 a Ponent.
3: Trescat Info.

0: La una en punt. El ministre d'Afers Exteriors espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i el compromís perquè la situació no es torni a produir. Álvarez, que s'ha reunit amb el president de Ceuta, alerta els migrants que estan abocats al fracàs si intenten una nova entrada a Espanya. Exteriors xifra en 164 el nombre de ciutadans espanyols no localitzats després del terratrèmol de l'oest de Colòmbia d'ahir. L'últim balanç oficial del sisme confirma la mort de 132 persones i més de mig miler de ferits. El terratrèmol va tenir una magnitud de 7,4 i va ensorrar centenars d'edificis. Trànsit, i els Mossos adverteixen que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana. Demà, tant abans com després de l'eclipsi. Demanen a la població que es desplaci amb antelació i que, en cap cas, els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. Continua fora de control l'incendi de niebla a Huelva. En les feines d'extinció d'aquest foc, que ja ha afectat 20.000 hectàrees, hi treballen 600 bombers. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 3.600 hectàrees amb 170 evacuats. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhia. Moscou també ha disparat drons i míssils contra Kiev sense fer víctimes. L'exèrcit ucraïnès ha fet un mort a Rússia en les últimes hores, l'endemà de perpetrar l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Barcelona vol incorporar noves càmeres de videovigilància fins a arribar al mig miler en zones que concentren una gran quantitat de persones o que podrien ser hipotètics objectius terroristes. Ho assegura el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que considera que la ciutat necessita més mecanismes de control. Reoberta l'església de Sant Llorenç de Das, a la Cerdanya. El temple tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava s'ha restaurat completament, amb una actuació a l'interior per part de l'artista local Penélope Clot.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Laura Cabana s'han classificat per a la final del relleu 4% estils mixt i han fet rècord d'Espanya. El sitgetà Luca Huck disputarà les semifinals de 100 lliures. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a aquesta hora, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputa la primera ronda dels 800 metres. Aquest vespre, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada. I en futbol, a Barça considera insuficient l'oferta del PSG de 40 milions d'euros per Ferran Torres. Mentrestant, Roni Bardaggi passa avui noves proves després que ell es va lesionar el genoll.
0: Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats, localment amb tempesta, al Pirineu, Prepirineu interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Algunes nuvolades a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta farà sol, calor de plena canícula, amb valors de 30 a 35 graus arreu i pròximes als 38 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Hola, molt bon dia a tothom. Ara passen 4 minuts de la una. Us informa Òscar Callau. Davant la por per una nova entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol avisa que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. És el missatge que acaba d'enviar des de Ceuta el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha advertit que totes les entrades estan abocades al fracàs. Ens ho explica des de Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, duríssim missatge del ministre d'Exteriors per intentar desactivar una altra entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta. José Manuel Álvarez s'ha dirigit directament a les persones que ho vulguin intentar. Els avisa que se'l retornarà cap a casa seva i que no aconseguiran el seu objectiu.
4: Me quiero dirigir a todos aquellos que en este momento en Marruecos estén leyendo o escuchando la falsa información de lo que pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta o en Melilla. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
3: Mentrestant, el govern espanyol accelera els contactes amb el Marroc per retornar els milers de persones que continuen a Ceuta. La voluntat és fer-ho el més aviat possible amb adults i menors d'edat, però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, admet que han de complir la llei que impedeix retorns generalitzats.
5: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
3: I el Partit Popular culpa el govern espanyol de mantenir una situació caòtica a Ceuta. Carmen Funes, portaveu dels Populars, reclama més recursos i també accelerar aquestes expulsions.
6: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron en esta ciudad vuelvan a Marruecos.
3: Les ONGs, però, alerten que no es pot expulsar tothom sense garanties, com ja va passar amb l'última crisi a Ceuta, amb trasllats de nit i d'amagat de molts migrants. Avisen que aquest cop ho vigilaran.
0: Gràcies, Madrid. D'altra banda, el Ministeri d'Afers Exteriors ha informat que a Colòmbia no consten víctimes mortals espanyoles a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda, però hi ha 164 ciutadans amb els quals encara no s'ha pogut contactar. El ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida per saber si estan bé.
7: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: La delegació del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat a Bogotà també està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. A Colòmbia viuen 7.800 catalans. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, on hi ha hagut l'epicentre del sisme, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
8: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reunirà per videoconferència amb els representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la seva situació. Mentrestant, sobre el terreny, el govern de Colòmbia intensifica les operacions de rescat per trobar tan aviat com sigui possible víctimes del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ha deixat almenys 132 morts, 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
9: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
10: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
9: El govern colombià, presidit per Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de la Espriella, als Estats Units, a Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribem a un quart de dues. El Servei Català de Trànsit desplegarà demà un dispositiu especial de mobilitat amb 20 punts d'observació i 3 zones sensibles coincidint amb l'eclipsi solar. El dispositiu especial permetrà modificar el trànsit a temps real per corregir les incidències que hi hagi, sobretot a la zona del Delta, amb 4 punts que s'aniran modificant. Trànsit alerta que la P7 serà la via més complicada i demana planificar bé els desplaçaments. Servei Català de Trànsit, Toni Fortesa.
11: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, situa el tram de la P7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre com el punt negre de la xarxa viària abans i després de l'eclipsi. Per això recomana anar a veure el fenomen a Ponent o bé utilitzar l'autovia A7 entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant. A més, demana poder planificar una tornada esglaonada.
12: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
11: Trànsit perseguirà els vehicles que s'aturin a la via per observar l'eclipsi. També hi haurà restriccions per als camions i els que arribin del País Valencià hauran de circular pel carril dret i amb un límit de 80 km per hora. El dispositiu mobilitzarà 700 efectius dels Mossos d'Esquadra, 180 dels quals són especialistes de trànsit.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha preparat un dispositiu especial de seguretat, també de mobilitat, de cara a l'eclipsi, preveient una gran concentració de persones en espais oberts i miradors. El desplegament policial es farà des de les 2 del migdia fins a la mitjanit i afectarà platges i zones elevades com el Castell de Montjuïc. La Guàrdia Urbana buscarà evitar aglomeracions i controlar els accessos a zones restringides a Collserola. El Castell de Montjuïc obrirà entre les 7 de la tarda i 2:15 excepcionalment, però les entrades a aquest espai s'han exhaurit. I la Paeria de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi de demà perquè s'han exhaurit en bona part de les farmàcies i les òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Lleida, Noelia Casellas.
2: Les oficines de turisme i el mateix Palau de la Paeria seran els punts de distribució d'aquestes 3.000 ulleres addicionals. Ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
13: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
2: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o a Manganès la rebran quan hi accedeixin. Punts que fa dies que tenen l'espai esgotat i per això la Paeria demana responsabilitat a qui vingui sense plaça. I és que a Lleida avui ja es nota que hi ha molts turistes que han vingut a veure l'eclipsi. Per exemple, la Kim, arribada des de Perth, Austràlia.
14: We're not really sure yet, so we will have a drive.
15: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui demà i ja veurem on el veiem.
14: You know, where we want to have a look.
2: Avui a les 3 de la tarda ja han començat les restriccions en els accessos als punts i no s'hi podrà aparcar. Demà a la mateixa hora ja quedaran tancats. La Paeria demana fer cas de les indicacions de la policia i no dels navegadors, ja que s'alterarà la circulació habitual en alguns carrers. Hi haurà també pàrquings dissuasoris i busos llançadora.
1: 3CAT Info.
0: Un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina al davant. L'incendi ha afectat de moment 20.000 hectàrees. En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris, comptant amb el reforç que ha activat avui el govern espanyol. El conseller de Presidència de la Junta, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat ara als bombers de lluitar contra les flames.
16: La planificación del día lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible, porque las amenazas son por todos los lados.
0: I a Ucraïna, 9 morts en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhzhia, al sud-est del país, on també hi ha una vintena de ferits. L'ofensiva ha causat incendis en vehicles i edificis residencials, instal·lacions logístiques i de la indústria de defensa. L'exèrcit rus també ha llançat un atac contra una regió de l'est, amb 3 morts, un dels quals un adolescent. Els míssils i els trons també han caigut aquesta nit a la capital Kíev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes. Moscou ha intensificat a les últimes setmanes els atacs amb míssils balístics, aprofitant l'escassetat de sistemes de defensa antiaèria de les forces ucraïneses. Ucraïna, per la seva banda, ha disparat drons contra una ciutat 500 quilòmetres al sud de Moscou, on ha fet humor i ha incendiat magatzems. Hem arribat en punt a un quart de dues. L'equip del trànsit, amb Mariluz García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Continua complicada la P7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un camió que ha sortit de la via i ha bolcat. Això està provocant uns 12 quilòmetres de congestió des de Martorell fins a Sant Sadurní en sentit sud. A la mateixa autopista P7, també aturats entre el Papiol i entre Castellbisbal i el Papiol, volem dir, en sentit nord, en direcció Girona, perquè hi ha un vehicle avariat a l'enllaç amb l'autopista B23. I a la mateixa autopista AP7 també queda lentitud entre el Vendrell i Roda de Barà en sentit sud a causa d'obres. En aquesta zona també aturants a l'N340.

0: Figueres, C63 a Lloret de Mar cap a la costa, autovia A2 amb uns 4 o 5 quilòmetres de cua entre Igualada i Jorba, direcció Lleida, a causa d'obres, i també per obres aturats a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit en Besòs, i a la Ronda Litoral, congestió entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: La previsió amb Enric Agut.
3: Aquesta tarda, novament, hi haurà alguns ruixats, algunes tempestes. Les ubiquem al terç nord del país. Algunes comarques estan en avís d'intensitat de precipitació. Són pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, també del nord de Barcelona i el Pirineu-Prepirineu de Lleida. A la majoria de casos és un perill moderat, però en dues comarques el perill és alt, Ripollès i Garrotxa, un nivell 3 sobre 6 al Taronja. Algunes tempestes poden anar acompanyades d'algun fenomen violent, per exemple, pedra, i també ventades. A la resta del temps aguanta, sol intervals de núvols, també es poden formar alguns núvols cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, en algunes zones de muntanya, però el temps ha d'aguantar. Un dia calorós a canícula, a Lleida poden arribar els 37 graus, a Girona 35, Tarragona, Barcelona 32, amb xafogó, i a Sort 34. Demà al matí, tranquil·litat, calma, alguns intervals de núvols baixos, a primera hora, per exemple, cap a les Terres de l'Ebre, alguna aurina, també alguns intervals cap a l'àrea del Cap de Creus, i a la tarda, cap al Pirineu, però Pirineu, creixeran nuvolades, poden caure alguns ruixats, a la resta del país el temps aguantarà, es poden formar alguns intervals de núvols a l'interior, per exemple, de les Terres de l'Ebre, però bé, en principi no haurien de complicar molt, no haurien de dificultar la visibilitat de l'eclipsi de forma general, particularment en algun indret sí que algun núvol podria molestar, i la temperatura serà alta. Demà pujarà més, una mica canicular, a Ponent podrien arribar als 39, gairebé als 40 graus.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància abans que s'acabi l'any. Ho ha anunciat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que treballa amb la previsió de superar el mig miler de noves incorporacions al 2027. En total, doncs, l'Ajuntament de Barcelona preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest 2026 i entre les ubicacions que n'estrenarà més hi ha l'Anella Olímpica amb 30 dispositius i la Fira de Bellcaire i Fortpien amb 30 més. Pel que fa al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, Batlle ha afirmat que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol. Batlle considera que les zones que s'han de reforçar són les que aglutinen una gran concentració de persones, on hi ha més activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista.
4: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
2: El tinent d'alcaldia ha confirmat que el sistema té plenes garanties jurídiques sense incorporar tecnologies de reconeixement facial ni intel·ligència artificial. Un desplegament que ha de triplicar el volum de càmeres actual format per 186 dispositius amb la intenció d'arribar a tots els districtes de la capital catalana.
1: 3CAT Info.
2: Passant ara 5 minuts d'un quart de dues. El barril de petroli Brent ha arribat als $90, el preu més alt des de finals de juliol. La pujada es vincula a les últimes declaracions tant de l'Iran com de Donald Trump, que s'exigeixen mútuament pagar pels danys i les víctimes ocasionades pel conflicte. L'Iran vol recompenses per les destrosses de la guerra que li van declarar els Estats Units i Israel. I Trump ha respost que el règim de Teheran ha de pagar per les morts que ha provocat, tant en el conflicte actual entre els dos països com en altres escenaris, com són el Líban o Gaza. Trump també ha afegit que l'Iran ha d'indemnitzar les famílies de manifestants que han mort en aquest país en successives revoltes. El president dels Estats Units assegura que aquesta reclamació s'inclourà en totes les negociacions que puguin venir a partir d'ara. Un intercanvi de declaracions i demandes sense resultat concret possible que denoten l'estat de les relacions entre els dos països, mentre no s'aconsegueix acordar una solució per reobrir el vital estret d'Hormuz. Avui s'ha sabut, d'altra banda, que Trump va haver de marxar de Turquia el mes passat, després de la cimera de l'OTAN, en un vol militar secret, Per traslladar-lo entre l'avió presidencial i l'altra aeronau, el van amagar dins d'una furgoneta de càtering. La

0: o va ser una amenaça de mort procedent de l'Iran, segons publica el diari Washington Post. Un tribunal de Síria ha condemnat a mort l'expresident Bashar al-Assad per crims de guerra i crims contra la humanitat durant la Guerra Civil, que es va desfermar al país el 2011 en el marc de les Primaveres Àrabs. El conflicte ha estat un dels més greus que ha viscut el món en el segle XXI, amb un balanç d'entre 300.000 i 500.000 morts i milions de desplaçats. És la primera condemna contra al-Assad i es fa en rebel·lia, perquè l'expresident i la seva família no són a Síria, sinó que van fugir a Rússia quan una coalició islamista va ocupar el poder el 2024. El mateix tribunal ha condemnat també un exalcàrrec de l'antic règim al cap de seguretat política del sud del país. I anem ara al continent africà. El govern de la República Democràtica del Congo xifra més de 2.000 els morts per ebola confirmats, de manera que el brot declarat a l'est del país el 15 de maig està molt a prop de convertir-se en la segona epidèmia d'aquest virus més letal de la història registrada fins ara al Congo. Segons l'últim butlletí del Ministeri Congolès de Comunicació, amb dades recopilades fins al 9 d'agost, s'han registrat fins ara prop de 4.400 casos confirmats d'ebola, cosa que situa la letalitat en el 46%. Hi ha més de 700 pacients en aïllament o hospitalitzats i uns 870 han aconseguit recuperar-se de la malaltia. I Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis queden ara a decidir en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut Robert F. Kennedy Jr. i vol també separar l'administració de la triple vírica. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
1: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
0: Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any el país ha registrat el major nombre de casos de xarampió en moltes dècades.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: I encara una informació més relacionada amb la sanitat i la medicina. Durant els 6 primers mesos de l'any, el registre de donants de mèdula òssia RETMO, gestionat per la Fundació Internacional Josep Carreras, ha incorporat 14.200 donants més i ja ha superat en un 9% l'objectiu de tot el 2026. Això fa que tot l'estat espanyol hi hagi actualment més de 500.000 de donants de mèdula òssia. Catalunya, Madrid i Andalusia lideren aquest rànquing. Tot plegat ha permès fer 443 trasplantaments de medul·la a tot l'estat espanyol i 136 arreu del món, xifres que representen un 11% més que l'any passat. 5 minuts i arribarem a 2:15.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'europeu de natació de París, els catalans Nil Cadavall i Laura Cabana s'han classificat per a la final del relleu 4% estils mixt. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nedarà en la final aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
4: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
3: Abans, el sitgetà Luca Hook s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures després d'acabar tercer en la seva sèrie.
5: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
3: Les semifinals dels 100 lliures també es disputaran aquest vespre i a la tarda la mallorquina del Club Natació Terrassa Estela Tonraz disputarà la final dels 200 esquena. Fa només uns instants que s'ha disputat la sèrie dels 800 metres on participava l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra. Doncs bé, Marta Mitjans ha acabat cinquena en la seva sèrie dels 800 metres, per tant, no s'ha classificat per a les semifinals. Més tard, cap a les dues, serà el torn de l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, en els 400 tanques. Abans, el barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, ha acabat penúltim a la seva sèrie, i la barcelonina Sara Gallego tampoc s'ha classificat per a la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena de la seva semifinal amb un temps de 55-24. Aquest vespre, final catalana a l'Europeu de Birmingham, l'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà la final del salt de llargada. En futbol, el mundialista Jules Koundé ha tornat avui als entrenaments amb el Barça. Un Barça que continua negociant amb el PSG per Ferran Torres. El club blaugrana considera insuficient la primera oferta del club francès pel davanter valencià de 40 milions d'euros. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Un Ferran que acaba contracte amb el Barça el 2027 i ha de tornar a entrenar demà amb l'equip un cop esgoti les vacances. Mentrestant, el central Ronald Araujo ja és nou jugador del Liverpool cedit per una temporada.
6: És una liga que potencia mis características y bueno, siempre tuve la ilusión de poder llegar a esa liga, es una gran liga con mucha competitividad y estoy ilusionado, sé que vengo a una de las mejores ligas del mundo y con ganas de estar ya compitiendo.
3: Araujo marxa cedit al Liverpool amb una opció de compra no obligatòria i que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumeix la fitxa de l'uruguaià. I Roni Bardagi passa avui noves proves mèdiques per concretar l'abast de la lesió que es va fer a l'entrenament d'ahir. Té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. El davanter suec no va viatjar amb el Barça dissabte a Udine per precaució, perquè el club li estava buscant una sortida.
2: 3CAT Info.
3: A la Lliga Femenina de Futbol, fitxatge del Badalona Women és la migcampista defensiva Calu Chinyere, jugadora que prové del Llevant i que destaca pel seu físic, tot i tenir 20 anys. Va jugar al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria. És la vuitena incorporació de l'equip. Pel que fa al Barça femení, jugant demà un amistós contra Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi solar. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, parla dels nous fitxatges de l'equip.
7: A poc a poc, evidentment, tenim dues incorporacions com la Tayli i la Khadija a la porteria, que estan fent tant amb l'Uri com amb el Miguel treball molt específic i es van introduint a poc a poc en el grup i anem veient coses que ens estan agradant molt. Tant la Martina com la René i les posicions de la línia defensiva ens donaran molta, molta agressivitat en aquests duels defensius. Estan creixent molt també a nivell de què volem, com volem jugar, com volem atacar, així que super, super content.
3: Serà baixa per un mes la davantera Quica Nazaret per una lesió muscular. El Barça va tancar ahir l'estada pretemporada en camp a Andorra. I just són Andorra, el Barça d'handbol, que ha començat la pretemporada. Hi ha tres cares noves respecte a la temporada passada.

0: Són els senyals horaris de 2:15 del migdia. En aquest punt, a 3cat.info, fem recapitulació, destaquem els titulars dels quals us hem estat informant fins ara. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i el seu compromís perquè la situació no es torni a produir. Davant la por per una nova entrada massiva, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs. El mateix ministeri xifra en 164 el nombre de ciutadans espanyols no localitzats després del terratrèmol de l'oest de Colòmbia d'ahir. L'últim balanç oficial del sisme confirma la mort de 132 persones i més de mig miler de ferits. El terratrèmol va tenir una magnitud de 7,4 i va ensorrar centenars d'edificis. Trànsit, i els Mossos adverteixen que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana. Demà, tant abans com després de l'eclipsi. Demanen a la població que es desplaci amb antelació i que, en cap cas, els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. A partir d'ara us explicarem que una cinquantena de persones s'han concentrat davant la Policia Nacional de la Jonquera a l'Alt Empordà, convocats per l'ANC, per demanar responsabilitats al govern espanyol i al català arran de la denúncia del diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, perquè denuncien abús de poder i catalanofòbia. Hi ha 3 dies perquè arrenquin les festes del barri de Gràcia de Barcelona. Els veïns s'afanyen a enllestir tots els decorats. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema. Centraran els guarniments en el Senyor dels Anells. I en esports, Montse?
1: A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Laura Cabanes disputaran la final del relleu 4% estils mixt. Han fet rècord d'Espanya. El sitgetà Luca Huck s'ha classificat per a les semifinals de 100 lliures.
0: I el temps. Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats, localment amb tempesta, al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Algunes nuvolades a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta farà sol. Calor de plena canícula amb valors de 30-35 graus arreu i pròximes als 38 graus a Ponent. Hola, què tal? Us saluda Òscar Callau. Quan passen 3 minuts de 2:15, davant la por d'una nova entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol avisa que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. És el missatge que ha enviat des de Ceuta el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que adverteix que totes les entrades estan abocades al fracàs. Madrid, Paula Brujats.
2: Duríssim missatge del ministre d'Exteriors per intentar desactivar una altra entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta. José Manuel Álvarez s'ha dirigit directament a les persones que ho vulguin intentar, els avisa que se'l retornarà cap a casa seva i que no aconseguiran el seu objectiu.
3: Me quiero dirigir a todos aquellos que en este momento en Marruecos estén leyendo o escuchando la falsa información de lo que pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta o en Melilla. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
2: Mentrestant, el govern espanyol accelera els contactes amb el Marroc per retornar els milers de persones que continuen a Ceuta. La voluntat és fer-ho el més aviat possible amb adults i menors d'edat, però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, admet que han de complir la llei que impedeix retorns generalitzats.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
2: I el Partit Popular culpa el govern espanyol de mantenir una situació caòtica a Ceuta. Carmen Funes, portaveu dels Populars, reclama més recursos i també accelerar aquestes expulsions.
5: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron en esta ciudad vuelvan a Marruecos.
2: Les ONGs, però, alerten que no es pot expulsar tothom sense garanties, com ja va passar amb amb l'última crisi a Ceuta, amb trasllats de nit i d'amagat de molts migrants, avisen que aquest cop ho vigilaran.
0: El ministre d'Afers Exteriors també ha explicat en la seva compareixença d'aquest migdia que a Colòmbia no consten víctimes mortals espanyoles a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda, però sí que hi ha 164 ciutadans amb els quals encara no s'ha pogut contactar. El ministre José Manuel Álvarez fa aquesta crida per saber si estan bé.
3: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al Matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, on hi ha hagut l'epicentre del sisme, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
6: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: Sobre el terreny, el govern de Colòmbia intensifica les operacions de rescat per trobar tan aviat com sigui possible víctimes del potent terratrèmol de 7,4 graus que hi va sacsejar l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ha deixat almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que podria augmentar a mesura que avancin les feines de rescat.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Dos quarts i mig de dues, el Servei Català de Trànsit desplegarà demà un dispositiu especial de mobilitat amb 20 punts d'observació i 3 zones sensibles coincidint amb l'eclipsi. El dispositiu permetrà modificar el trànsit a temps real per corregir les incidències que hi hagi, sobretot a la zona del Delta, amb 4 punts que s'aniran modificant. Trànsit alerta que la P7 serà la via més complicada i demana planificar bé els desplaçaments. Servei Català de Trànsit, Toni Fortesa.
8: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, situa el tram de l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre com el punt negre de la xarxa viària abans i després de l'eclipsi. Per això es recomana anar a veure el fenomen a Ponent o bé utilitzar l'autovia A7 entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant. A més, demana poder planificar una tornada esglaonada.
9: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
8: Trànsit perseguirà els vehicles que s'aturin a la via per observar l'eclipsi. També hi haurà restriccions per als camions i els que arribin del País Valencià hauran de circular pel carril dret i amb un límit de 80 km per hora. El dispositiu mobilitzarà 700 efectius dels Mossos d'Esquadra, 180 dels quals són especialistes de trànsit.
0: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà també amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Bon dia. A les 8 del vespre, 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
11: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
7: 3CAT Info.
0: A partir de demà 12 d'agost s'ha de començar a aplicar la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus que generem. Impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
12: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més baratos o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
0: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que es recullen del mar són envasos.
7: 3CAT Info.
0: L'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, demana responsabilitats al govern espanyol i català arran de la denúncia del diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós. Denuncien abús de poder i catalanofòbia. Aquest matí s'han concentrat davant la comissaria de la Policia Nacional a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Girona, Laia Claret.
13: Pedrós denuncia que els agents van fer mofa de la seva ceguesa mentre intentava renovar el DNI de la seva filla i sosté que l'actitud humiliant dels agents va començar quan ell va decidir mantenir el català en les gestions.
14: Quin problema democràtic més gran té l'estat espanyol si per aconseguir la identificació d'un ciutadà invident amb una comissaria nacional, de policia nacional, per envoltar aquesta família, una mare amb una nena de 5 anys sobre els seus genolls i una persona que no hi veu, necessita 7 agents.
13: Des de l'Assemblea, Josep Vila demana responsabilitats polítiques.
15: Va patir vexació, va patir maltracte i va patir catalanofòbia. Volem saber quines accions emprendran el subdelegat del govern a Girona, el senyor Pere Parramon, i, evidentment, el mateix president de la Generalitat.
13: Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
0: Malestar a sort al Pallars Sobirà a causa de les obres de remodelació de l'estadi d'estil lliure de caiac. L'Ajuntament les considera imprescindibles per poder acollir el Campionat del Món de Piragüisme d'Aigües Braves del 2027, però l'actuació impedeix fer ús d'un tram del riu, fet que ha generat queixes entre els usuaris, veïns i visitants. Ens ho explica des de Sort, Pau Rovira.
16: L'actuació culminarà la remodelació iniciada l'any 2019 i convertirà l'estadi en un equipament de referència internacional per a la pràctica del caiac freestyle. El projecte forma part de les inversions vinculades al Mundial del 2027, amb un pressupost global de prop de 2,5 milions d'euros, dels quals 1,5 milions es destinen a les obres del riu i a la rehabilitació del poliesportiu municipal. Les obres, però, afecten un tram d'uns 200 metres aigües avall de l'estadi i es mantindran durant aproximadament 5 mesos. Els veïns lamenten no poder-hi accedir.
17: Em sembla fatal, perquè nosaltres cada any anem a banyar-nos a aquell riu.
18: Amb la calor que estem passant, és molt indignant.
19: Si fa molta, molta, molta calor i no tens piscina, pues no hauríem de tancar el riu.
20: Les obres són una merda.
16: El sector turístic també se'n ressent. Florida Dulcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la comarca.
21: Nosaltres estem molt contents de que es faci aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món i durant aquest temps crec que es podia buscar unes dates d'executar aquestes obres on, no a última hora, amb la qual ha fet que es pregués el Premi Mundial i que trobar unes dates que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
16: L'Ajuntament, de la seva banda, admet les molèsties, especialment en plena temporada d'estiu, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs en una altra època. És l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer.
22: Clar, ens trobem el de gel, ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que els permisos per entrar al medi natural doncs sempre es retrasen més del que qualsevol voldria, amb la coincidència de que has d'esperar que tinguis uns cúbics òptims per entrar al riu i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita.
16: Les obres duraran encara 5 mesos més.
0: I unes altres obres que provoquen molèsties ara a l'àmbit urbà són les de Ferrocarrils de la Generalitat, que talla des d'avui fins al 23 d'agost la circulació de trens de les línies de Terrassa i Sabadell entre les estacions de Gràcia i Sarrià a Barcelona. S'hi fan unes obres de renovació de la via. Aquest matí s'han format cues als serveis alternatius. Estació de Gràcia de Barcelona, Jordi Canal.
23: En els moments de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar, però el pas dels autobusos és freqüent i ara poden agafar-ne un ràpidament. Molts usuaris no estaven al cas d'aquest tall en la circulació de trens ni la seva substitució per aquest servei alternatiu i s'ho agafen amb més o menys paciència quan s'ho troben o els informadors els ho expliquen.
24: Utilitzo el funicular, però també està substituït per un autobús el mes d'agost. Avui vaig, m'adapto, i bé, entenc que és més lent, perquè aquí hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova. Però bueno, tampoc m'espera ningú, vaig a caminar.
25: No, d'imprevist. I bueno, hay que esperar el bus de conexión para... Eso es lo que me dijeron aquí. Y voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
23: Els autobusos cobreixen el tram tallat entre Gràcia i Sarrià i paren a totes les estacions on habitualment ho fan els trens. A la resta del trajecte de les línies sí que circulen combois. Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost.
0: Doncs més informació ara sobre els transports públics i les carreteres. L'equip viari, amb Mariluz García. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Dos punts especialment conflictius. El que més ara mateix, l'autopista dels túnels del Garraf, la C32, que es troba tallada a l'altura de Sitges, en direcció Tarragona, a causa de l'incendi d'un vehicle. Hi ha uns 5 quilòmetres de cua des de Castelldefels. També hi ha un altre tram de retenció a la mateixa C32, també en terme de Sitges, a l'altura de Cala Morisca. I en aquesta zona també hi ha retencions a la carretera, la C31, la carretera de les costes del Garraf. L'altre punt conflictiu és l'autopista AP7, amb uns 12 quilòmetres de lentitud i aturades des de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona. I és que continuen treballant per retirar un camió que aquest matí ha sortit de la via i ha bolcat. Hi ha un carril tallat a la circulació. Cues també a la B24 a l'altura de Vallirana i a la Nacional 340. A la B24 s'està regulant el trànsit dels vehicles que circulen en sentit a sud. També aturats encara pel que fa al nord, a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera en sentit nord en direcció d'entrada a França i també a la Jonquera, a la mateixa carretera Nacional 2, més a prop del centre de la ciutat en sentit sud en direcció Barcelona-Girona. També cues a la C63 a l'altura de Lloret de Mar en direcció a la costa, a la C31 nord a Torroella de Montgrí per anar cap a Figueres i per obres l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida i la ronda a dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i també de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit en Besòs. A la mateixa ronda a dalt també hi ha retencions al tram inicial entre el nus de la Trinitat i la sortida 1 per alguna possible incidència. Això està afectant per darrere la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Santa Coloma fins l'enllaç amb la ronda a dalt. I a la ronda litoral aturats entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació al punt de les dues.
0: El temps. La previsió amb Enric Agut.
2: Tarda tranquil·la en general, excepte al nord del país, han de créixer nuvolades que poden repartir alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, a l'interior de les comarques de Girona, també a les del nord de Barcelona, al nord de la Catalunya central, amb algunes tempestes. Nombroses comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació, pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, també les del nord de Barcelona i zones també del nord de Lleida. Alguna tempesta pot ser forta, el perill en general és molt moderat, el groc, però en dues comarques és de nivell 3 sobre 6, perill alt, el taronja, Ripollès i Garrotxa. Podria haver-hi algun fenomen de temps violent, per exemple, pedra superior als 2 centímetres. A la resta del temps aguanta, amb alguns intervals de núvols, que poden ser més abundants, per exemple, en zones de muntanya, interior de les Terres de l'Ebre, però en principi no hi haurà ruixats. I la temperatura càlida, Lleida avui pot arribar als 37, Girona als 35, Sort 34, o Barcelona i Tarragona voltant dels 32 graus. Demà al matí, tranquil·litat, alguns núvols baixos a primera hora, Terres de l'Ebre, cap al cap de Creus, alguna calitja, una boirina local. Molta calor, serà un dia ben calorós, puja la temperatura, a Ponent es poden apropar als 38-39 graus, gairebé les portes als 40. I a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i per a Pirineu, que després poden fer la guitza per veure l'eclipsi parcial al Pirineu. Però a la resta del país, en general, el temps acompanyarà. Es poden formar alguns intervals de núvols demà a la tarda per la calor que farà, per exemple, en punts de muntanya de les comarques de Tarragona, d'altres indrets, però a l'hora de l'eclipsi la majoria dels núvols no haurien de molestar, anirien a la baixa amb alguna particularitat en alguna zona en concreta on sí que algun núvol doncs, podria arribar a molestar.
0: A tres dies perquè arrenqui una de les festes majors més esperades de l'any a Barcelona, les de Gràcia, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Susana Font és membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig, que s'encarrega de fer els decorats que competiran amb la creativitat d'altres carrers de la zona.
3: Una de les feines que tenim nosaltres és ensenyar-li als nous que venen qui som i què fem i per què ho fem. Els que van venir nous, el que ens agradaria és que continuessin.
0: Precisament el carrer Verdi aquest any representarà la metamorfosi de la papallona, mentre que, d'altra banda, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran els guarniments en El Senyor dels Anells. Cadascun, això sí, farà el decorat d'una escena de la saga. També, com cada any, hi ha veïns que es queixen del soroll durant les festes. Tot i això, els organitzadors expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que, si se segueixen els horaris establerts, la gent és prou comprensiva. La 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils acaba amb un balanç satisfactori per als organitzadors. La xifra d'espectadors i l'èxit de nous espais que han acollit diferents concerts han estat alguns dels aspectes més valorats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició en què s'han programat una quinzena de recitals de grups i cantants com ara Siloé o Joan Dausà. En total s'han aplegat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització, que a més està molt satisfeta per la bona acollida de dos nous espais que s'han incorporat al festival d'enguany, el Club Nàutic de Cambrils i el Parc Samà. Isaac Alvesa, un dels organitzadors del festival, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats, dels quals s'han exhaurit les entrades.
5: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà, l'únic concert a les comarques de Tarragona de la gira Immortals, i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat, la formació dirigida a la Gran Chapelle per Albert Requesens, fill d'Àngel Requesens, un dels fundadors del festival, i també amb aquest retorn al Parc Samà.
4: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.
0: L'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona serà una realitat d'aquí 4 anys. Aquesta és la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que vivien en una antiga nau abandonada que es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Girona, Fèlix Martín.
6: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte. S'hagi fet la cessió de l'espai a la Generalitat i els tècnics ja hi puguin començar a treballar. En declaracions a 3Cat Info, ha concretat el calendari del projecte.
8: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics per agafar totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys, els 2 següents, d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
6: L'Institut Ermessenda funcionarà en 2 espais provisionals de Girona. El nou edifici estarà situat als números 142 i 144 del carrer Barcelona. Aquí és on hi ha les naus de l'antiga fàbrica Simón, ocupades durant molts anys, de les quals s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'Escola d'Adults de Girona.
0: I a la Cerdanya reobre l'església de Sant Llorenç de Das, després de 7 anys tancada pel mal estat en què estava. El temple s'ha restaurat completament amb uns frescos de l'artista local Penélope Clot, Das Joaquim Albalate.
9: Les llàgrimes de Sant Llorenç, patró del poble, són les protagonistes de la nova església de Das. L'artista del poble, Penélope Clot, és l'autora dels frescos que ara decoren les parets del temple.
20: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
9: Tot plegat va començar amb un somni de l'artista durant les obres de restauració integral de l'edifici construït el 1901.
20: I em vaig despertar un dia, vaig tenir un somni, vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir, he somiat que vull pintar l'església, i a partir d'aquí vam començar doncs, tot un periple per aconseguir els diners que ha donat la Fundació Boix Aymerich. L'Ajuntament em va seguir des del principi, el bisbat que havia de donar el seu consentiment, i amb això doncs, trobar el constructor, andanes que són fins a 11 metres d'alçada.
9: Han estat 2 mesos de feina contra rellotge perquè l'església es pogués reestrenar ahir durant la festa major del poble.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un apunt de la cultura abans de donar pas als esports, la Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies.
26: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir
10: aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: La consellera Hernández també ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i la dansa.
10: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar a casa nostra.
0: La voluntat de la conselleria és crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
7: Esports.
0: Fins a les dues en punt, amb Montse Raya. Bon dia.
11: Hola, bon dia. Bones notícies des de l'Europeu de Natació de París. Els catalans Nil Cadavall i Laura Cabana s'han classificat per a la final del relleu 4% estil mixt. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nadaran la final aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
12: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
11: Abans, el sitgetà Luca Hook s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures després d'acabar tercer en la seva sèrie.
13: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
11: Les semifinals dels 100 lliures també es disputaran aquest vespre. I a la tarda, la mallorquina del Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final dels 200 esquena. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, a Anglaterra, també bones notícies, perquè finalment l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres. Ha acabat cinquena a la seva sèrie, però ha fet un temps d'1, 58-52, rècord d'Espanya, sub-23, i ha millorat la seva pròpia marca personal. Per tant, l'atleta de 19 anys, que disputarà les semifinals dels 800 metres de l'europeu d'atletisme de Birmingham. Sentim Marta Mitjans en declaracions a Teledeporte.
14: Sabia que la carrera seria ràpida, si solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada, al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
11: Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres el dijous al migdia. En uns minuts serà el torn de l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, a la classificatòria dels 400 tanques. Abans, el barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, ha acabat penúltim, i la també barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per a la final dels 400 tanques, ha acabat cinquena de la seva semifinal. Aquest vespre, final catalana en aquest europeu de Birmingham, l'atleta d'Esplugues Jaime Guerra disputarà la final del salt de llargada. En futbol, el mundialista Jules Koundé ha tornat avui a entrenar-se amb el Barça. Fins demà no s'incorporaran Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al Paris Saint-Germain. El club blaugrana considera insuficient la primera oferta feta pel club francès de 40 milions d'euros per Ferran. L'acord entre el jugador i el club parisenc és total des de fa dies. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027. Mentrestant, el central Ronald Araujo ja és nou jugador al Liverpool, cedit per una temporada. El jugador del Barça recorda el paper d'un altre uruguaià amb el Liverpool, Luis Suárez.
15: El Liverpool siempre me encantaba de chiquito verlo. En Uruguay se mira los partidos de la Premier muy temprano. Y me levantaba solo para mirar ese Liverpool, para mirar a Lucho. Es espectacular, espectacular. La història, tot el que hizo, lo que significa en este club.
11: Pel que fa a Roni Bardaggi, avui passa noves proves mèdiques per concretar l'abast de la lesió que es va fer a l'entrenament. Té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. I a la Lliga Femenina de Futbol, vuitè fitxatge del Badalona Women. És la migcampista defensiva Calu Chinyere. jugadora de 20 anys que prové del Llevant. Kalu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
16: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
11: I el Barça femení juguen demà un amistós contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi solar.
17: El pitjor terratrèmol del segle a Colòmbia deixa, de moment, 169 víctimes mortals mentre continua la recerca de supervivents. Bon dia, són les dues.
18: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
17: El País es lleva a aquesta hora. De fet, acaben d'actualitzar el balanç de víctimes mentre les tasques de rescat continuen a les zones més afectades pel sisme de magnitud 7,4, Marta Prat.
1: La zona més afectada és l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on hi ha l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. El darrer balanç parla de 169 morts i més de 900 ferits.
17: Bogotà, Joan Biosca.
19: Les zones més afectades pel terratrèmol de 7,4 de magnitud són a l'Eix Cafeter, les localitats de Pereira i Manizales. Arribar fins allà és on més està costant els equips de rescat enviats especialment des de Bogotà, la capital colombiana. Les primeres tasques de rescat les han liderat i dut a terme els mateixos veïns amb les seves pròpies mans.
17: I el ministre Álvarez, que avui és a Ceuta, ha avançat que per ara no consten víctimes mortals espanyoles a Colòmbia. Hi ha 7.800 catalans que viuen al país sud-americà. Però, com apuntàvem, el ministre d'Exteriors és a Ceuta des d'on ha advertit que qui posi un peu il·legalment a la ciutat autònoma se'l retornarà al Marroc.
1: D'aquesta manera ha intentat frenar qualsevol intent d'entrada massiva que es pugui produir en els pròxims dies en referència a la crida que s'està fent per dissabte.
17: Madrid, Paula Abrujats.
21: Gir de discurs del govern espanyol després de la pressió de Ceuta i de les crítiques d'Itàlia o Dinamarca. El ministre Álvarez ha sorprès avui amb un to duríssim, ha tret pit de la col·laboració amb el Marroc i des de Ceuta ha avisat que tothom que intenti entrar fracassarà i se'l retornarà.
22: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos y sobre todo que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso.
17: Falten poc més de 24 hores per a l'eclipsi i el sud-est del país es prepara per rebre milers de persones que preveuen que es desplaçaran a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida per observar el fenomen.
1: En aquest Catalunya migdia repassarem els dispositius que s'han preparat, quins consells ha apuntat el Servei Català del Trànsit i explicarem què és un eclipsi i per què la Lluna es posarà davant del Sol fins a cobrir-ne el 100%. Xavier Molís, coordinador d'activitats del Parc Astronòmic del Montsec.
26: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta. Amb condicions normals, la resta de capes del Sol brillen massa i no es deixa veure bé.
17: I atenció si aquests dies heu d'agafar un avió o els ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona. A l'aeroport, la vaga del personal de terra de Ground Force continua una setmana després, provocant cancel·lacions i retards.
1: I pel que fa als ferrocarrils, fins al 23 d'agost, interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres. Avui, primer dia del tall, s'han vist cues per agafar els busos alternatius.
17: Barcelona, Jordi Canal.
23: Sí, bon dia. Hi ha hagut algunes cues en moments de molta afluència d'usuaris, però els autobusos són freqüents i en moments de menys afluència n'hi havia esperança, o que marxaven mig buits. El tall afecta les dues línies del Vallès, l'S1 i l'S2, com dèiem, entre Gràcia i Sarrià. A la resta del recorregut sí que hi ha servei de tren.
17: I demà entra en vigor la nova legislació europea per reduir envasos promovent la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. I a la cultura passarem per Das, a la Cerdanya. Entrarem a l'església del poble restaurada completament.
1: I viurem també els preparatius dels veïns i veïnes de Gràcia a Barcelona per les festes que comencen d'aquí 3 dies. Per primera vegada, 5 carrers s'han posat d'acord en la decoració i han escollit una sola temàtica, el Senyor dels Anells.
17: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
27: Bon dia.
17: Arribaran els esports amb una pretemporada del Barça que entre avui i demà veurà com tornen els campions de l'últim Mundial, i això inclou Ferran Torres.
27: Exacte, que és la carpeta que el Barça té oberta, un jugador que té el cap a París, però que, si no hi ha cap canvi d'última hora, tornarà entrenant amb el Barça sempre i quan no hi hagi augment d'oferta del PSC. Avui ha tornat ja Jules Koundé, semifinalista, i demà els finalistes i guanyadors, Lamine Yamal, Gavi, Pedri i companyia.
17: Tot això d'aquí a 40 minuts, ara, al Catalunya. Catalunya Migdia, la doble T. I comencem per la primera, el trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs destaquem que encara hi ha uns 11 quilòmetres de congestió a l'AP7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona perquè retiren un camió que ha sortit de la via i ha bolcat aquest matí. Hi ha un carril tallat a la circulació. I destaquem també l'autopista dels túnels del Garraf, la C32, amb retencions d'uns 4-5 quilòmetres entre Castelldefels i Sitges, també en sentit sud, perquè retiren un vehicle que ha cremat.
17: I ara el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
17: Aquesta segona té, Enric Agut, bon dia.
3: Hola, bon dia, Marc.
17: Que avui ja mirem una mica a demà al vespre, eh?
3: Sí, sí, tots mirats a demà. Però de moment, a curt termini, la tarda serà tranquil·la a bona part del país, amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, hi ha un avís d'intensitat de precipitació, que en un perill de comarques és un perill alt, el de color taronja, estem parlant del Ripollès i la Garrotxa, una tempesta pot anar acompanyada doncs, de calamarsa o de pedra, pedra per damunt dels 2 centímetres, aleshores ja estaríem parlant de temps violent, això on hi ha més possibilitats que passis en aquestes dues comarques. Calor, ara mateix arriba als 37 graus a Vinebre, 36 a Girona, i enfocant-nos ja a demà. Demà, el dia de l'eclipsi, començarà serè a moltes zones, amb algun núvol baix local. Per exemple, es poden formar aquesta nit matinada alguns núvols baixos costaners en alguns trams de la costa per la humitat. Demà serà un dia calorós. Hi ha un avís per calor a comarques de Ponent. Per exemple, a la Noguera, Sacrià, Pla d'Urgell, Urgell... En algun indret es pot apropar el termòmetre als 40 graus, un dia calorós. A l'hora de l'eclipsi, a moltes zones estarem al voltant dels 28, 29, 30, 31 graus, i amb xafogó, sobretot a prop del mar. I pel que fa a l'estat del cel, demà a la tarda creixeran nuvolades amb alguns ruixats a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu. Aquí sí que les condicions ara mateix no són gaire optimistes per veure l'eclipsi, tot i que ja seria parcial. En algunes zones doncs, sí que pot ser que els núvols marxin, però en d'altres no. I a la resta del territori, en general, les condicions, en general, diem, seran favorables, particularment on algun indret podria formar-se doncs, alguna nuvolada, algun núvol baix, però no serien condicions generals. És a dir, que des de la meitat sud el temps seria més aviat bo per veure l'eclipsi, tot i que puntualment, ja sigui per la humitat o per algun vent, es formi algun núvol. En canvi, al terç nord les condicions seran ara mateix no són gaire bones.
17: Doncs demà ho acabarem d'afinar. Ens quedem prou amb això, amb aquesta alerta per avui al Pirineu. Gràcies, Enric. Bon dia.
3: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
17: Les 2:07. Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i destrosses, per ara el sisme de magnitud 7,4 ha fet, segons les autoritats locals, 169 morts i almenys 900 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos als hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El govern acabat d'estrenar d'Abelardo de l'Espiriella ha decretat l'estat d'emergència, enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
4: Hola, bon dia. Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer. Una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
5: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
6: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
8: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad una ciudad zombie, la verdad, es muy triste.
4: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
17: Això sobre el terreny, però pel que fa als possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són, Mònica Mas.
11: Sí, per això el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, feia aquesta crida.
0: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
11: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reunirà per videoconferència amb representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la situació. Francesc Minguell, que és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, epicentre del terratrèmol, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
9: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores i quan em sembla que tots estaven sans i estalvis, doncs, de totes maneres, posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
11: La Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat.
17: Sentíem les paraules del ministre Álvarez, el titular d'Exteriors. Ha donat la xifra d'espanyols que encara amb qui no s'ha pogut contactar des de Ceuta, on aquest matí s'ha reunit amb el president de la ciutat per abordar la crisi migratòria. Enmig de la pressió d'Europa i amb l'amenaça d'una altra entrada massiva aquest cap de setmana, José Manuel Álvarez ha avisat que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
21: Sí, bon dia. El govern espanyol endureix el discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada. Álvarez ho intenta desactivar i els ha enviat aquest missatge.
0: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
21: El ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors. Es retornarà a tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que això no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
10: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
21: I les ONGs alerten que fa 4 anys es va retornar il·legalment de nit i d'amagat menors o adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
12: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron en esta ciudad vuelvan a Marruecos.
21: I el PP diu que ha aconseguit que el govern espanyol rectifiqui i finalment la ministra de Defensa doni explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi. De moment, però, el Ministeri de Defensa no ho confirma.
17: Gràcies, Paula. Tot això és el que dona de si la crisi migratòria política a nivell estatal, però a nivell europeu, tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta, Cèlia Sarnades.
13: Doncs sí, l'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a creuar la frontera de forma irregular, utilitzant informació falsa, segons ha informat per X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Hem de recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin poguessin nedar en Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En aquest sentit, la Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i demana que no es magnifiqui, ni es canviï, ni es distorsioni el que va passar, tal com alerta Ariadna Podesta, portaveu de la Comissió.
14: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
13: Des d'Europa continua aquesta pressió que dèiem de determinats països perquè s'implantin polítiques més dures i més dràstiques de migració. Tot i que la pressió que lideren Itàlia i Dinamarca, avui, en una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez.
17: I ho dèiem fa només uns minuts, falten poc més de 24 hores per l'eclipsi. L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que compta amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
15: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
16: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
15: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
17: Doncs ho apuntava ara el Ricard, la mobilitat. Hem parlat molt de l'eclipsi, però cal fixar-nos en la logística que comporta. El Servei Català de Trànsit prepara per demà un dispositiu especial per facilitar aquests desplaçaments per veure l'eclipsi amb 20 punts d'observació i especial atenció al Delta. Quina serà, però, la via més complicada? Toni Fortesa.
18: Doncs la principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre. Trànsit recomana anar a veure l'eclipsi a Ponent i per als desplaçaments entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant utilitzar

0: anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
1: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit. La comissària Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
2: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
1: I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla perquè es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. El 112 recorda que és un telèfon exclusiu per a emergències i no per a consultes d'informació.
3: Dispositiu de trànsit també del 112 a Lleida. La Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Lleida, Noelia Caselles, on es poden recollir aquestes 3.000 ulleres?
4: Hola, Marc. Doncs a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria. Ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
5: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
4: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o a Mangranès les rebran quan hi accedeixin. Punts que fa dies que tenen l'espai esgotat i per això la Paeria demana responsabilitat a qui vingui sense plaça. I és que a Lleida, sobretot al centre, avui ja es nota que hi ha molts turistes que han vingut a veure l'eclipsi. I alguns d'ells, com la Kim, que és australiana, encara no saben des d'on el veuran.
6: Not really sure yet, so we will have a drive.
7: No estem segurs encara. Votarem una mica avui demà i ja veurem on el veiem.
6: Where we want to have a look.
4: Avui a les 3 de la tarda ja comencen les restriccions en els accessos als punts i no s'hi podrà aparcar. Demà a la mateixa hora ja quedaran tancats. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
3: I de Barcelona també es prepara per demà amb un operatiu especial per garantir que l'eclipsi solar total, que en aquest cas aquí a Barcelona no ho serà al 100%, es pugui seguir amb seguretat. La vigilància reforçada serà sobretot a Collserola i Montjuïc, on es preveu més afluència de gent. A Collserola es controlarà que no s'aparqui en llocs prohibits ni s'ocupi espais no autoritzats. Al Castell de Montjuïc, que ja ha venut les 200 entrades disponibles, hi haurà vigilància especial i es repartiran ulleres homologades. També es reforçarà el control de trànsit i la coordinació dels serveis d'emergència. La data és demà, dimecres 12 d'agost. A Catalunya es podrà veure aquest eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara què és un eclipsi, per què passa i què notarem demà al vespre. Amb l'Estela Busoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec a la Noguera per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Molí.
7: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
8: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, en alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
7: Si cada 18 mesos n'hi ha un a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
8: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
7: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
8: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
7: I demà al vespre exactament què veurem?
8: Pel 7 i mitja començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8 i mitja aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
7: A Catalunya el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
3: Encara queden coses per explicar-nos sobre l'eclipsi, sobretot si el voleu immortalitzar, però serà després de la publicitat.
9: Catalunya migdia.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
12: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
11: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
10: Estem veient

0: cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
1: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
2: Catalunya migdia.
3: Són les 2:22. Un apunt de mobilitat, sobretot pels qui heu d'agafar els ferrocarrils a Barcelona. Unes obres tallen i obliguen a fer amb autobús un tram de les línies del Vallès de ferrocarrils. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius. Cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià a Barcelona, on s'està refent la zona de vies i no hi circulen trens, Jordi Canal.
4: Molts passatgers no estaven al cas d'aquestes obres que han començat avui fins que s'han trobat amb les afectacions o amb els informadors que adrecen els usuaris als autobusos. En les hores de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar per agafar-los, tot i que són freqüents. En altres moments, amb menys usuaris, eren els autobusos que esperaven o marxaven sense acabar-se d'omplir.
5: No tengo idea. Si llego y me cuento con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
6: Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que alguna chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
7: Avui vaig, me adapto, i bé, entenc que és més lent, perquè hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova.
8: Voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
4: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta. S'han eliminat carrils entre aquest carrer. En aquest carrer, entre Madrazo i Ganduixer. Els treballs duraran fins al 23 d'agost.
3: I un altre punt de mobilitat, en aquest cas, si heu d'anar més lluny. A l'aeroport del Prat, una setmana després, la vaga indefinida de Ground Force, el personal de terra, continua complicant l'operativa en plena temporada alta, Mireia Sala.
9: Sí, segons el sindicat CGT, que convoca la vaga, en una setmana s'han cancel·lat 150 vols entre els de sortida i els d'arribada, i cada dia hi ha una vintena de vols amb retard de més d'una hora i mitja. Pel que fa a les maletes, asseguren que n'hi ha entre 2.000 i 2.500 a terra perquè no les han embarcat. La portaveu del sindicat a Ground Force, Esther Garcia, es queixa que l'empresa continua sense voler negociar i, a més, vulnera el dret de vaga.
10: Si no t'encarregues durant el teu dia a dia de fer certes feines i estàs fent unes altres, per què serà? Et posen, per exemple, a treballar, a fer una tarea d'un vol no protegit. No. La persona que té un servei mínim i que ha de vindre a treballar obligatòriament només pot treballar o fer tarees de vols protegits.
9: La vaga del personal de terra és indefinida. Protesten per les condicions de salut laboral i el deteriorament, diuen, de la prevenció de riscos laborals.
3: Cinc minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina al davant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees, Laura Cugat.
11: En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris, comptant amb el reforç que ha activat avui el govern espanyol. El conseller de la Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat als bombers.
12: La planificación del día lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible, porque las amenazas son por todos los lados.
11: Unes amenaces que sobretot passen per l'aparició constant de focus secundaris que fan que el foc sigui incontrolable. Tot i això, ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. Fins ara s'ha desallotjat prop de 700 persones. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i ja ha obligat a evacuar 530 persones. El president català, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers a la Generalitat per donar-hi suport.
3: I el 12 d'agost, és a dir, demà, serà recordat per l'eclipsi, evidentment, però hi ha una altra qüestió, i és que a partir de demà es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. Roger Santaló.
13: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
14: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
13: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
15: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases, cuando ahora mismo, pues, sobre todo el plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
13: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
3: Ampliem ara el focus al Catalunya migdia. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 d'ells a la ciutat de Zaporizhia i edificis incendiats al centre de Kiev. Zelensky ha acusat Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de guerra. Precisament a Rússia, en el terreny polític, la decisió d'expulsar de les eleccions parlamentàries del setembre Yakhbala, l'únic partit antiguerra, s'explica pels bons resultats que estava obtenint en les enquestes. Segons els analistes, la formació tenia opcions d'entrar al Parlament i això és el que ha desencadenat l'atac de pànic del Kremlin. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
16: Bon dia. Les autoritats havien permès inicialment que Yabloka participés a les eleccions perquè d'aquesta manera esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
17: El que ha passat amb Yabloka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
16: Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yabloka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molts joves van fer virar els vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yabloka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curar en salut.
17: Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar, ningú vol sorpreses, ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
16: Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin-Rússia Unida obtingui una gran majoria. Els analistes no dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
3: Yabloka, diguem-ho bé a la primera, eh? És Yabloka. Canviem de qüestió. Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units... En punt 2:15 de la tarda, dèiem, Donald Trump ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens i ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme, Jordi Baró.
17: Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis deixen de ser ara recomanades als Estats Units i es decidirà si es posen en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació d'administrar la vacuna triple vírica, de la qual ha qüestionat la seguretat. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
18: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
17: Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any els Estats Units han registrat el nombre més alt de casos de xarampió en dècades.
3: Jordi, a Catalunya les vacunes no són obligatòries, però sí recomanades per la Societat Catalana de Pediatria i del Departament de Salut, que les financia al 100%.
17: El calendari vacunal sistemàtic des del naixement fins a l'adolescència en recomana 13 i varien segons cada comunitat autònoma. Les últimes incorporacions que s'han fet a Catalunya són la de la grip només per als nadons fins als 6 anys i l'anticòs monoclonal contra el virus sincicial respiratori que causa les bronquiolitis en nadons.
3: Més qüestions d'aquest dimarts. L'ANC demana responsabilitats als governs espanyol i català arran de la denúncia del diputat de Junts, Isaac Padrós, que manifesta que ha estat objecte de catalanofòbia i abús de poder per part de la Policia Nacional a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Aquest matí, mig centenar de persones s'han concentrat davant de la comissaria. Girona, Laia Claret.
16: Pedrós denuncia que els agents van fer mofa de la seva ceguesa quan volia renovar el DNI de la filla i sosté que l'actitud humiliant dels agents va començar quan ell va decidir mantenir el català per fer la gestió.
19: Quin problema democràtic més gran té l'estat espanyol si per aconseguir la identificació d'un ciutadà amb una comissaria de Policia Nacional per envoltar aquesta família, una mare amb una nena de 5 anys i una persona que no hi veu, necessita 7 agents?
16: Des de l'Assemblea, Josep Vila demana responsabilitats polítiques.
20: Va patir vexació, va patir maltracte i va patir catalanofòbia. Volem saber quines accions emprendran el subdelegat del govern a Girona i, evidentment, el mateix president de la Generalitat.
16: Pedrós va denunciar els fets a la Fiscalia. A banda de membres de Junts, a la concentració hi havia representants de la CUP, com ara el diputat Dani Cornellà, i d'Esquerra, com Jordi Vinyes.
3: Saltem ara a Tarragona. 4 bombers han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
21: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
3: El Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. L'objectiu del consistori és superar el 500.000 de nous dispositius el 2027, Laura.
11: El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest 2026 i entre les ubicacions que n'estrenaran més hi ha l'Anella Olímpica i la Fira de Bellcaire i Fort Pienc. Pel que fa al Parc de la Pegaso, ha afirmat que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol. Una estratègia clau en zones d'aglomeracions i més activitat delictiva, segons Batlle.
22: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
11: El tinent d'alcaldia ha descartat que s'emprin tecnologies de reconeixement facial ni intel·ligència artificial.

0: HD.
1: Si vostè la compra bé, estan a Carrefour.
2: Torna a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et torna un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
3: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
0: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
5: Catalunya migdia.
6: 2:36. Ens havia quedat pendent saber com podem immortalitzar demà l'eclipsi. Mentre duri, seran moltes les persones que aixecaran la vista al cel per ser-ne testimonis i moltes també que voldran deixar-ne constància d'aquest fenomen. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem fer les millors fotografies i què no hem d'oblidar, Valeria Obereda.
7: El primer dilema que se'ns planteja és mòbil o càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar per l'objectiu, per evitar que es faci malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Venteo ens dona consells si fem servir el mòbil.
8: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
7: Però si ens decantem per una càmera fotogràfica...
8: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat. Si tens previst fer fotos just abans de l'eclipsi total i després, per veure totes les fases, sí que seria important aplicar un filtre homologat per no fer malbé el sensor de la càmera.
7: La seva última recomanació passa per no oblidar un bon trípode i, sobretot, actuar amb calma i gaudir davant d'un espectacle únic.
6: I si sou de vacances a la Cerdanya, ho teniu pensat passar per allà, concretament per Das, sapigueu que ha tornat a obrir les portes la seva església 7 anys després. Ho fa amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. Das, Joaquim Albalate, bon dia.
9: Bon dia, sí. El temple, construït el 1901, estava molt malmès, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure i s'ha sotmès a una rehabilitació integral. Ara la principal novetat són uns frescos inspirats en Sant Llorenç, el patró de la parròquia, com explica la seva autora, l'artista Penélope Clot.
10: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
9: Les obres han durat 7 anys i els treballs de pintura, que van sorgir d'un somni que va tenir la mateixa artista, 2 mesos. Ha estat una feina contrarrellotge perquè l'església estigués llesta per inaugurar-la ahir durant la festa major del poble.
6: A 3 dies perquè arrenquin les festes de Gràcia de Barcelona, una de les més esperades de l'any, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebraran del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics i en alguns casos s'allargaran fins ben entrada la matinada Roc Fargas.
11: Per primer cop a les festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
12: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual cosa ja no venen cada dia. O els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
11: Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva.

0: avui sí, molt puntuals, 20 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Parlem d'esports aquí al Catalunya a migdia i ho fem parlant de la calma tensa. Els despatxos del Barça, Deco i els executius del club treballen en una nova oferta per Rodri mentre esperen que arribi la nova oferta del PSG per Ferran Torres.
1: Doncs sí, ara és qüestió d'esperar. Es busca el com i el quan fer el proper moviment i bé, en aquest període de càlcul hi ha una realitat i és que la pretemporada segueix en marxa. Avui ha tornat Jules Koundé, semifinalista a l'últim mundial i demà tornen els altres 5 jugadors internacionals, els campions del món, la Lamin, Pedri, entre ells. El francès Jules Koundé ha estat la principal novetat a l'entrenament d'aquest matí. Fins demà no s'incorporaran la resta, Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres. El valencià encara no ha tancat, Joan Fitó, la seva marxa al PSG. Com estem?
2: Com estem? Primer dia de feina del francès, de Jules Koundé, que va acabar el Mundial dissabte, dia 18, i per tant torna un dia abans que els internacionals espanyols. També havia de tornar avui Anthony Gordon, però l'anglès va retallar les seves vacances. Serà la cinquena temporada de Koundé al Barça, de moment consolidat com a lateral, però amb el central sempre a l'horitzó. Tot plegat el dia abans que tornen els 5 campions del món, encara no ho han fet, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Cubarsí i Ferran Torres. Avui l'equip s'ha tornat a entrenar, no ho han fet amb el grup, han fet treball al marge Marc Casado i Héctor Fort, segons el club, per protegir-los d'una possible lesió, com el cas que va passar ahir de Rooney Bardghji. Tots dos haurien de sortir els pròxims dies del Barça.
1: Molt bé, precisament de tots els temes que hem parlat, ja hem esbossat el nom de Ferran als titulars perquè és un dels noms que serà clau en aquest mercat. Hi va haver una primera oferta del PSG.
2: Sí, que el Barça va rebutjar una oferta de 40 milions d'euros. El Barça la considera a dia d'avui insuficient, no l'accepta, per tant, tots dos clubs han de seguir negociant. L'acord entre el futbolista i el Paris Saint-Germain és total, falta només tancar aquest acord entre clubs i, si el fitxatge no resol aquesta mateixa tarda, Ferran haurà de comparèixer demà, primer dia d'entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper.
1: Potser haurà de veure l'eclipsi aquí a Ferran
2: Torres. Aquí a Barcelona.
1: Per cert, estem pendents de l'estat físic, sobretot d'un jugador, això és el més rellevant, la salut, i en concret el de Rooney Bardghji.
2: Sí, ahir no va acabar l'entrenament aquest matí. De fet, encara les està passant proves mèdiques per conèixer l'abast d'aquesta lesió. Quan hi hagi doncs el diagnòstic, el Barça en farà un comunicat, però vaja, ahir fons del club ja ens apuntaven que Rooney estarà uns mesos de baixa, que pinta malament, per tant, durant aquesta tarda hem de conèixer exactament la lesió, però no pinta bé, estarà uns mesos de baixa Rooney Bardghji.
1: Molt bé. Alguna cosa més sobre aquest mercat, perquè seguim pendents de l'altre nom, perquè molta gent ara mateix es centra en Ferran, però evidentment a molta gent li fa il·lusió Rodri, veure
2: sí.
1: Rodri del Barça.
2: El Barça el vol tancar el més aviat possible. No serà fàcil perquè el City és exigent, demana més diners dels que de moment el Barça vol oferir i ha ofert. Per tant, la situació és semblant a la de Ferran, però a la inversa, el Barça, si vol desencallar la situació abans que Rodri torni a entrenar-se amb el City, haurà d'augmentar aquesta oferta. Igual que en Ferran, l'acord entre el Barça i Rodri també és total, per tant, falta l'acord amb el City. Dos apunts més en clau Barça. El primer, amb la sortida de Ter Stegen, Joan Garcia ja consta amb el dorsal 1 a la web de la Lliga. Stensna agafa el relleu de Joan Garcia i passa del dorsal 25 al 13. I ahir es va fer oficial la sortida de Ronald Araujo al Liverpool. Sessió simple fins al 30 de juny. Araujo encara amb contracte fins al 2031. 4 anys més li queden a Araujo quan torni. Avui comiat a les xarxes socials. Diu Araujo, després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones. Sempre agraït, culers, és el comiat de Ronald Araujo.

0: Bé, doncs, sobre Ronald Araujo, ara ja l'hem de treballar com una peça separada del Barça, tot i que pertany al Barça, però és on es jugarà, vestit del Liverpool, i justament això, Carles Vila, és un dels temes que ahir es va oficialitzar, aquesta cessió de Ronald Araujo als Reds.
1: El club anglès es farà càrrec del 100% de la fitxa del jugador uruguaià, el segon que arriba d'aquest país al Liverpool, després de Luis Suárez. Araujo va arribar al Barça el 2018. Marxa per créixer com a jugador, però també ha de servir per alliberar econòmicament el club blaugrana.
2: La verdad que fue todo muy, muy rápido. Gracias a Liverpool, del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador. No había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
1: La marxa de Araujo va sorprendre inicialment, tot i que l'uruguaià no va completar una bona temporada el passat any ni tampoc va destacar el Mundial.
2: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
1: El Liverpool tindrà una opció de compra de 55 milions d'euros que podrà fer efectiva fins al final de la temporada que ve.
0: El Madrid va començar ahir l'última setmana de pretemporada. Gairebé tots els jugadors ja s'han incorporat a la disciplina de l'equip i tancaran, Josep Gaia, la pretemporada amb dos partits amistosos.
3: Sí, pràcticament tots els jugadors ja s'han incorporat als entrenaments del Real Madrid. Ahir van tornar Mbappé i Tchouaméni i també van arribar els nous fitxatges Konaté i Cucurella. A hores d'ara només falta que reincorpori el jugador anglès Jude Bellingham, que té permís del club per tornar demà, dimecres. El lateral espanyol Marc Cucurella ha parlat per primera vegada com a nou jugador del Madrid i s'ha desfet en elogis al seu nou equip.
4: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
3: El Real Madrid va anunciar ahir els dorsals que portaran els jugadors aquesta temporada. Entre els nous números destaquen el 17, que portarà Marc Cucurella, i el 25, de Yann Diomande. Com deies, Ernest, el Madrid jugarà dos amistosos més per tancar la pretemporada. Demà, el conjunt blanc visitarà La Corunya per disputar el trofeu Teresa Herrera contra el Deportivo a les 9 del vespre. I dissabte jugarà el darrer amistós a Alemanya contra el Schalke 04.
0: El Barça d'handbol ja ha encetat la pretemporada i, com sempre, ho fa amb una estada a Andorra. De fet, des que Carlos Ortega agafa l'equip, sempre s'ha anat a Andorra i ja en van 5. L'equip blaugrana aquest any té cares noves. Hi han hagut canvis substancials, com és habitual. Això sí, voldrà seguir lluitant Carles Vila aquesta temporada per tots els títols com l'any passat.
1: Els jugadors van passar ahir les habituals revisions mèdiques. Carlos Ortega pot disposar de tota la plantilla amb les tres noves incorporacions d'aquesta nova temporada: Sergei Hernández, Janus Smaranson i Oriol Sanfelipe. També seran a Andorra 6 jugadors del Barça Atlètic.
5: Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista sobretot l'Emil i el Domen Makuc, però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.
1: Per la seva banda, el pivot Ludovic Fàbregas té clar que han de tornar a lluitar per totes les competicions aquest any.
6: És un gran objectiu, però per nosaltres el mateix també amb el Mundial de Clubs, amb totes les competicions a Espanya, així que intentarem repetir tots els títols.
1: El primer amistós del Barça serà dissabte que ve a la Premium Cup Alemanya contra el Nordhorn Lingen de la Bundesliga 2. Diumenge jugaran o bé la final o bé el partit pel tercer lloc. Per al 19 d'agost hi ha previst un altre amistós contra l'equip japonès del Toyota Gosei. La primera competició oficial serà la Supercopa de Catalunya. El Barça jugarà una de les semifinals el divendres 21 d'agost contra l'handbol Sant Vicenç.

0: 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. La història d'aquest nedador és ben curiosa. El sitgetà Luca Hug ha hagut d'abandonar la seva ciutat per anar a entrenar a Terrassa per un problema amb el Club Natació Sitges. I a Terrassa ha continuat fent carrera entrenant-se i ara el tenim als Campionats d'Europa a París, on avui ha acabat tercer a la seva sèrie de 100 metres lliures i s'ha classificat David Gallofré per les semifinals.
1: Sí, absent el relleu de 4x200 metres en la jornada inaugural d'ahir, Hug s'ha estrenat per la Porta Gran en l'Europeu de París i ha accedit a les semifinals de 100 metres lliures amb la tercera millor marca de les eliminatòries amb un temps de 47 segons i 90 centèsimes. Hug, molt content, remarca que encara té molt marge de millora.
2: La verdad que pasé la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
1: La semifinal està programada per aquesta tarda a partir de 7:45. A més, el relleu 4x100 estils mix amb Nil Cadevall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i s'han classificat per la gran final. Cadevall valorava d'aquesta manera el pas i el rècord.
3: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
1: La gran final a partir de les 8 del vespre.
0: Per tant, a quarts de 8 del vespre i 8 del vespre, Hug i Cadevall estarem molt pendents al Tot Costa amb el Sergi Camps, el Joan Fitó i companyia de què passa en aquests campionats d'Europa-París. En tot cas, Luca Hug ja ha dit que va a totes, intentarà fer medalla. Nova jornada d'uns altres de campionats d'Europa. Fins ara hem parlat dels de natació, però estan en marxa també els d'atletisme. Si els de natació són a París, els d'atletisme són a Anglaterra, a Birmingham. A la jornada d'aquest matí hem estat molt pendents, han competit diferents Carles Vila atletes catalans.
4: La primera a participar aquest matí ha estat Sara Gallego. La barcelonina ha quedat fora de la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena a la seva semifinal.
5: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno. Veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, que creo que también es importante.
4: En canvi, Marta Mitjans ha aconseguit la cinquena plaça a la seva sèrie dels 800 i sí que s'ha classificat per semifinals.
6: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida. Y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
4: Guillem Crespí ha estat penúltim a la seva sèrie dels 100 metres. Javier Lorente tampoc serà a les semifinals dels 400 tanques. Ha estat cinquè a la seva sèrie d'aquest migdia. Aquest vespre, recordem-ho, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada.
0: Queden 8 minuts per arribar a les 3. Més esport aquí al Catalunya Migdia.
7: Catalunya Migdia. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
0: Catalunya Migdia. I aquesta setmana comença oficialment la temporada del futbol. Continuen fases prèvies de competicions europees de l'Europa i la Conference League. Tenim la final de la Supercopa d'Europa, que això arriba en poc més de 24 hores. Aquesta setmana comença també la primera i la segona divisió del futbol estatal. Els últims partits de pretemporada també tenim un partit del Barça, per exemple, a Suïssa, europeus d'atletisme, Josep, europeus de natació, etc. Per on comencem?
9: Sí, avui torna l'activitat futbolística. A les 6 de la tarda es juga la tornada de la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions League, on l'equip revelació de l'última edició, el Bodø Glimt, s'enfrontarà al Saint Gilloise. Recordem que en el partit d'anada van quedar empatats a 3. També juga la tornada de l'Olímpic de Lió contra l'Esparta de Praga. A les 9 del vespre, a l'anada va guanyar l'Esparta per 2-1. També avui, com hem comentat, tenim l'europeu de natació. Les participacions catalanes són: a 8:15 de la tarda tenim les semifinals de 100 metres lliures masculí i a les 8 la final de 4% d'estil mix. També hi ha l'europeu d'atletisme. A les 8 de la tarda tenim la classificació de perxa femení A més B i a 9:15 la final longitud masculí.
0: Demà, primer títol gran de la temporada, Josep.
9: Sí, tenim la gran final entre el PSG i el campió de l'Europa League, l'Aston Villa. També a les 9, com hem dit abans, el Real Madrid visitarà el camp del Deportivo de la Coruña per jugar el trofeu Teresa Herrera.
0: Molt bé. Dijous torna la fase prèvia de l'Europa i la Conference League amb les tornades de la tercera ronda.
9: Sí, a 9:15, l'Ajax de Michel i Ter Stegen jugarà contra el Cherbourg. A l'anada van guanyar 3-1, però abans, a les 6, l'Inter Escaldes Andorra jugarà contra el Flora. A l'anada, els andorrans van guanyar 2-0.
0: Molt bé, i per fi divendres comença pròpiament la Lliga de Futbol aquí.
9: Sí, amb la segona divisió. Això sí, només tindrem un partit entre el filial de la Real Societat i el Castelló a 9:15 del vespre.
0: I la primera divisió, que tornarà l'endemà, torna dissabte.
9: Torna amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre i el Sevilla rebrà el Rayo a 9:15. A més, també... Ai, a 9:15, perdó. A més, també hi ha un europeu de natació i jornada completa d'atletisme des de 9:15 del matí.
0: Molt bé, com us dèiem també, Suara, no tots són partits oficials. Tenim un partit del Barça, que és un amistós, que juga a Suïssa.
9: Sí, jugarà contra el Basilea a 5:15 de la tarda i l'Espanyol debutarà la Lliga a casa contra el Llevant a 7:00. També a 7:00 el Girona s'enfrontarà al Leganés, el Madrid jugarà contra el Schalke a 5:00 de la tarda i també tindrem la final de la Community Shield entre el Manchester City i l'Arsenal a 4:00. També tenim el darrer dia de l'europeu de natació i també d'atletisme.
0: Joan Fitó, com sospitàvem, Gianni Infantino no està sol.
10: No, i té el suport de Donald Trump. Els darrers dies Trump ha donat aquest suport públicament a Infantino. Diu Trump que la FIFA cometria un terrible error si considerés substituir Infantino al capdavant de la FIFA, que ha organitzat Infantino el Mundial, el millor Mundial de la història. Per tant, Infantino té el suport de Trump. També té el suport Gianni Infantino. Els últims dies ha rebut moltes crítiques de diverses federacions, però té el suport d'altres federacions, com per exemple Mèxic, Qatar, Indonèsia o Filipines, que en cas que hi hagi aquesta divisió, recordem que Infantino el que volia fer era parcialment invertir diners en el Mundial, diners privats. Per tant, Infantino, que té el suport de diverses federacions, a hores d'ara també el de Donald Trump.
0: Colòmbia també. I, per cert, en bàsquet, els primers equips de la Lliga ACB que han començat la pretemporada tenen un cert regust català, sobretot un, el Coruña, que està entrenat per un català i hi ha jugadors també dins.
10: Sí, entrenat pel català Carles Marco, exentrenador també, entre d'altres, del Girona, on juguen també l'escorta Guillem Jou, l'excapità del Baxi Manresa i el base Didac Cuevas. També ha començat la pretemporada l'altre equip que ha pujat a la Lliga ACB aquest estiu, l'Obradoiro, de Santiago de Compostela. El Barça, en canvi, tardarà una mica més a començar. Començarà aquesta pretemporada el dia 22. La Penya i el Girona ho faran dilluns vinent, tot i que aquest divendres el Joventut ja passa revisions mèdiques. Per cert, Xavi Rabasseda, exjugador mític del Barça de la Lliga ACB, ha fitxat per l'Espanyol. A la tercera FEB, si tot va bé, intentarem que aquesta tarda passi pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, i el càsting del Quinzenàs Manresa.
10: Que el fa demà, aquest càsting de jugadors amateurs, perquè almenys un d'ells d'aquests jugadors amateurs, pugui començar la pretemporada amb el Quinzenàs Manresa, una temporada que, com dèiem, comença la setmana vinent. Ara mateix hi ha 11 candidats, demà es faran les proves, veurem qui acaba fent aquesta pretemporada amb el conjunt del Bages.
0: Gràcies, Joan.
10: A tu.
0: I per fi s'unifiquen criteris sobre quan cal anar a revisar el VAR i quan no. La UEFA ha presentat la plataforma Clearline, una eina que busca justament això, que els àrbitres tinguin un mateix patró, quan s'ha d'anar a revisar una jugada i quan es deixa. Clearline ofereix explicacions detallades, dona material audiovisual sobre algunes de les decisions que solen ser més controvertides i més complexes. A segona divisió, el Girona ha anunciat que el davanter Cristian Portugués Porto portarà el dorsal número 10 a la setena temporada al club, i el Sabadell ha presentat la segona equipació per aquesta temporada, que torna a segona. La samarreta és negra amb tocs daurats. A partir d'aquí, literatura. El seu disseny hi figura la ceba, el símbol dels sabadellencs, el riu Ripoll, la fàbrica tèxtil i la Torre de l'Aigua. És una equipació negra amb rivets daurats. L'equipació costarà 75 euros. I en vela, el català Jordi Xamar i la mallorquina Marta Cardona defensaran la seva corona al campionat mundial del 470 al Japó, que es disputa des de demà i fins al proper dia 17. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà a les dues i tornem.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 3. A Colòmbia, el terratrèmol de magnitud 7,4 ha provocat almenys 169 morts i més de 600 ferits, segons l'últim balanç per les autoritats locals. Les tasques d'extinció no han parat durant tota la nit. El govern espanyol assegura que no hi ha parada ni morts ni ferits de nacionalitat espanyola, però hi ha 169 ciutadans que no han aconseguit localitzar encara. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda per les xarxes socials, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs. Trànsit i els Mossos alerten que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana demà, abans i després de l'eclipsi. Demanen avançar els desplaçaments i, sobretot, no aturar-se al voral per observar el fenomen. Els Mossos desplegaran 700 efectius per garantir la seguretat i la mobilitat. Justament l'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial per l'eclipsi. Serà un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. A Lleida, la paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi de demà, ja que s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. A partir de demà es comença a aplicar una nova normativa europea per als envasos. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental dels residus i impulsar la reutilització i la recol·lecta de recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. El president dels Estats Units, Donald Trump, continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar els nens. El president dels Estats Units ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. I l'església de Sant Llorenç de Das, a la Cerdanya, torna a obrir les portes després d'una reforma integral. Ara ho fa decorada amb uns frescos contemporanis inspirats en els Perseids. I l'autora és una artista del mateix poble de la Cerdanya.
0: Esports.
2: Marc Casado i Héctor Fort s'han entrenat al marge dels seus companys del Barça per precaució. El club vol que tots dos marxin. Fort cedit i Casado traspassat. Condé s'ha incorporat avui i demà ho faran la resta de mundialistes. Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. A l'europeu de l'atletisme, Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800. Sara Gallego i Javier Lorente han quedat eliminats al 400 tanques i Guillem Crespí als 100 metres. Aquest vespre Jaime Guerra disputarà la final del salt de llargada. I a l'europeu de natació, Luca Huck s'ha classificat per les semifinals del 100, mentre que Nil Cadavall i Laura Cabana s'han classificat per la final d'aquest vespre del relleu 4% estil mix.
1: Pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un temps insegur, amb ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. A la resta del país, el temps serà tranquil, previsiblement. La calor de plena canícula arribarà a valors entre 30 i 35 graus arreu del país i pròxims als 38 a les Terres de Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Ara passant gairebé 4 minuts a les 3 de la tarda, aquesta hora us informa Eloi Barrera. Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys en aquell país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i destrosses, per ara el sisme de magnitud 7,4 ha fet, segons les autoritats locals, 169 morts i almenys 660 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos els hospitals de la zona on hi va ser l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El govern, acabat d'estrenar, de Belardo de la Espriella, ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
3: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter, és on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria, per exemple, en aquestes darreres hores. Era rescatada amb vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer. Una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
4: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre 2 columnas.
5: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
6: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad, una ciudad zombie, la verdad, es muy triste.
3: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
1: Gràcies, Joan. Pel que fa a ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol de Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans de nacionalitat espanyola amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
1: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reuneix per videoconferència amb els representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la seva situació. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava en aquesta emissora que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, on hi havia l'epicentre del terratrèmol, estan bé, però que molts han perdut la casa.
8: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
1: La Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat.
0: 3CAT Info.
1: El ministre d'Exteriors espanyol s'ha reunit aquest matí amb el president de Ceuta per la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Enmig de la pressió d'Europa i amb l'amenaça d'una altra entrada multitudinària aquest cap de setmana, José Manuel Álvarez ha avisat que retornarà al Marroc tothom que posi un peu a l'estat espanyol. Ens ho explica des de Madrid Paula Brujats.
9: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entre Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
7: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
9: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
10: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
9: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
11: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
9: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol el rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
1: Tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta. L'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a travessar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa, segons ha informat per X la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Cal recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol, que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant a Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes, amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. La Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i insisteix que els migrants seran retornats, tal com explica Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
12: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
1: Des d'Europa continua la pressió de determinats països perquè s'implantin mesures de control migratori més dràstiques, una pressió que lideren Itàlia i Dinamarca. En una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez. Creu que posa en perill l'espai Schengen i que es pot repetir l'escenari del 2015, quan més d'un milió de sirians van entrar en poc temps a Europa.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals al món de l'astronomia. Anem a Tarragona. Ricard Buigas.
13: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
14: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
13: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
1: Doncs el Servei Català de Trànsit ha preparat per demà un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments per veure l'eclipsi. Hi haurà 20 punts d'observació, amb especial atenció a la zona del Delta de l'Ebre. La principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta. Per això, Trànsit aconsella anar a veure l'eclipsi a Ponent. I per als trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant, optar per l'A7 en comptes de l'AP7. L'objectiu és deixar l'AP7 més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. Per aquest motiu, els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud. En sentit nord, hauran d'anar a 80 km/h i sempre pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació del moment. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com la tornada.
15: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
1: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit. La comissària Mònica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
16: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
1: I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla perquè es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. El 112 recorda que és un telèfon exclusiu per emergències i no pas per consultes o informació. I encara sobre l'eclipsi, la capital catalana, Barcelona, prepara també per demà un operatiu especial per garantir que l'eclipsi es pugui seguir amb seguretat. La vigilància, en aquest cas, es reforçarà sobretot a Collserola i a Montjuïc, on es preveu més afluència de gent. A Collserola es controlarà que no s'aparquin llocs prohibits ni s'ocupin espais no autoritzats. Al Castell de Montjuïc, que ja ha venut les 200 entrades disponibles, hi haurà vigilància especial i es repartiran ulleres homologades. També reforçarà el control del trànsit i la coordinació dels serveis d'emergències.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Arribem ara a 3:15 de la tarda. Obrim àrea de servei amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bona tarda.
17: Bona tarda. A aquesta hora les principals retencions són a l'AP7. Entre Castellví de Rosanes i Gelida, en sentit sud, queden aturades d'uns 4 quilòmetres derivat d'un camió accidentat al matí. També retencions entre el Vendrell i Roda de Barà, sentit Tarragona, que hi ha un carril tallat en aquest cas per unes obres. A aquesta hora també retencions a la Nacional 2, a la Jonquera, sentit França, i a l'àrea de Barcelona hi ha cua a la Ronda de Dalt d'Horta, a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat, i de Sant Gervasi Basi a la Vall d'Hebron han sentit Besòs, en tots dos casos per obres.
0: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
18: Ambient càlid, la temperatura ja ha arribat als 36 graus a Vinebre, 36 a Girona, en algun punt avui de Ponent es pot arribar, o a l'interior de les Terres de l'Ebre, als 38. Una tarda que ens porta un temps insegur al nord del país, a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu, també interior de les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, de creixen nuvolades i caure alguns ruixats d'una distribució molt irregular. No seran generals, però poden caure algunes tempestes. Hi ha una vista d'intensitat de precipitació. A bona part d'aquestes comarques és un perill moderat, però en dues en concret el perill és alt. El nivell és el 3 sobre la 6. Estem parlant del Ripollès i la Garrotxa. Aquí és on hi ha més possibilitats de que alguna tempesta pugui caure amb força i en mitja hora descarregar més de 20 litres i fins i tot que la marça o pedra per damunt dels 2 centímetres. A la resta del temps s'ha d'aguantar, tot i la formació d'alguns intervals. Com deia, l'ambient és calorós i per demà al matí s'espera sol, algun núvol baix, per exemple, cap a l'Alt Empordà, a algun sector de la costa, a Terres de l'Ebre. Farà més calor, demà serà un dia d'aquells de calor més intensa. De fet, aquests dies en fa molta, però demà pugem alguns graus i a Ponent es podia arribar als 40, 38, 39, 40 graus. Molta xafogor. A l'hora de l'eclipsi, a molts indrets fora del Pirineu i del Prepirineu estarem al voltant dels 30 graus i pel que fa a l'estat del cel, creixeran nuvolades demà a la tarda al nord del país que poden descarregar alguns ruixats, algunes tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarques veïnes, i quedarien després núvols i dificultarien la visibilitat de l'eclipsi en alguns indrets, que en el nord del país serà eclipsi parcial. A la meitat sud del país, en general, les condicions seran més favorables, tot i que particularment en algun indret podríem tenir algun núvol. Si n'hi ha, doncs depèn de la

0: 1.500 a terra perquè no les han embarcat. La portaveu del sindicat Ground Force, Esther Garcia, es queixa que l'empresa continua sense voler negociar i, a més, diu, vulnera el dret de vaga.
1: Si no t'encarregues durant el teu dia a dia de fer certes feines i estàs fent unes altres, per què serà? Et posen, per exemple, a treballar, a fer una tarea d'un vol no protegit. No. La persona que té un servei mínim i que ha de vindre a treballar obligatòriament només pot treballar o fer tarees de vols protegits.
0: La vaga del personal de terra és indefinida, protesten per les condicions de salut laboral i el deteriorament en la prevenció de riscos laborals. I encara sobre transports i mobilitat, han començat unes obres que tallen i obliguen a fer un autobús un tram de les línies del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius que cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià, a Barcelona, que és la zona on s'està refent la zona de vies i, per tant, no hi circulen els trens. Avui què ha passat? Doncs el que passa en aquests casos, que molts passatgers no estaven al cas de les obres, que començaven avui, i quan han arribat s'han trobat amb les afectacions o amb els informadors que adrecen els usuaris cap als autobusos. A les hores de més afluència, els passatgers de Ferrocarrils han hagut d'esperar per agafar els busos, tot i que són bastant freqüents. En altres moments, amb menys usuaris, eren els autobusos els que s'havien d'esperar o marxaven sense estar plens.
2: No tengo idea. Si llego y me toca la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
3: Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que alguna chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
4: Avui vaig, me adapto, i bé, entenc que és més lent, perquè hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova.
5: Vull llegar tarde, però bueno, lo que toca.
0: Aquestes obres a Ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona s'allargaran fins al 23 d'agost.
6: 3Cat Info.
0: A partir de demà es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsant la reutilització i recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. Informa Roger Santaló.
7: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
8: Tot s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més baratos o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
7: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
9: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo el plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
7: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que es recullen del mar són envasos.
0: De l'àmbit internacional, ara, hi ha hagut 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la passada nit. 6 d'ells a la ciutat de Zaporíjia i edificis també incendiats al centre de Kiev. Zelensky acusa Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de guerra. A Rússia, mentrestant, en el terreny polític, la decisió d'expulsar de les eleccions parlamentàries el partit Yabakla, l'únic partit antiguerra, s'explica pels bons resultats que estava obtenint a les enquestes. Segons els analistes, la formació tenia opcions d'entrar al Parlament i això és el que ha desencadenat l'atac de pànic del Kremlin. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
10: Les autoritats havien permès inicialment que Yabloka participés a les eleccions perquè, d'aquesta manera, esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
11: Històries. El que ha passat amb Yabloka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
10: Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yabloka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molts joves van fer virar els vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yabloka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curar en salut.
11: Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar, ningú vol sorpreses, ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
10: Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin-Rússia Unida obtingui una gran majoria. Els analistes

0: No dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
1: I un tribunal de Síria ha condemnat a mort l'expresident Bashar al-Assad per crims de guerra i contra la humanitat durant la guerra civil que es va desfermar al país el 2011. El conflicte ha estat un dels més greus que ha viscut el món en el segle XXI, amb un balanç entre 300.000 i 500.000 morts i milions de desplaçats a Síria. És la primera condemna contra al-Assad, però es fa en rebel·lia perquè l'expresident i la seva família van marxar cap a Rússia quan una coalició islamista va ocupar el poder el 2024. I el president nord-americà Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. No només això, sinó que Trump ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. Amb la nova ordre executiva, l'administració de vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis s'hauran de decidir ara als Estats Units en funció dels criteris de risc o d'una valoració que hauran de fer els pares i els metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, l'activista antivacunes Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació de la vacuna triple vírica, de la qual n'ha qüestionat la seguretat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: DAS, a la Cerdanya, torna a obrir les portes de la seva església 7 anys després. Ho fa amb unes noves pintures de l'artista local Penèlope Clot. El temple, construït el 1901, estava molt malmès, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure, i s'ha sotmès ara a una rehabilitació integral. La principal novetat, però, són uns frescos inspirats en Sant Llorenç, el patró del poble i de la parròquia, com explica l'artista Penèlope Clot, que és qui l'ha pintada.
3: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
1: Les obres d'aquesta petita església de la Cerdanya han durat 7 anys i els treballs de pintura que van sorgir arran d'un somni que va tenir la mateixa artista s'han fet en 2 mesos. Una feina a contrarrellotge perquè l'església pogués estar inaugurada ara durant la festa major del poble de Das.
2: Esports.
1: Fins al punt de 2:15 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
4: Bona tarda, Eloi. Marc Casador i Héctor Fort han fet treball de camp aquest matí al Barça, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que tots dos marxin Fort en forma de sessió i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes. Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. Recordem que el club blaugrana considera insuficient la primera oferta del club francès per Ferran de 40 milions d'euros. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i ha de tornar a entrenar-se demà amb l'equip blaugrana. Mentrestant, el central Ronald Araujo ja és nou jugador del Liverpool cedit per una temporada. Araujo marxa cedit al club anglès amb una opció de compra no obligatòria i que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumeix la totalitat de la fitxa de Ronald Araujo.
5: El Liverpool siempre me encantaba de chiquito verlo. En Uruguay se mira los partidos de la Premier muy temprano y me levantaba solo para mirar ese Liverpool, para mirar a Lucho. Es espectacular, espectacular. La historia, todo lo que hizo, lo que significa en este club.
4: Pel que fa a Roni Bardaggi, està acabant de passar proves mèdiques per saber exactament l'abast de la lesió que es va fer ahir a l'entrenament. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. Més futbol. El Badalona Wiman de la Lliga F ha anunciat el seu 8è fitxatge a la migcampista defensiva Calu Chinyere, jugadora de 20 anys, que prové del Llevant. Calu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
6: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
7: And this season is going to be better.
4: A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han classificat per la final del relleu 4% estil mix. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nedaran la final aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
8: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
4: Abans, el també català Luca Huck s'ha classificat per les semifinals dels 100 lliures després d'acabar tercer a la seva sèrie. Les semifinals també es disputaran aquest vespre.
9: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
4: Aquesta tarda, la mallorquina del Club Natació Terrassa Estela Tonrat disputarà la final dels 200 d'esquena. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després que ha fet cinquè a la seva sèrie. En canvi, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan, s'ha classificat per les semifinals del 800, després d'acabar cinquè a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'1, 58-52, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal.
10: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
4: Declaracions de Mitjan a Teledeporte. Mitjan disputarà les semifinals del 800 metres el dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals del 100, un cop acabat penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena de la seva semifinal. Aquest vespre, mentrestant, final catalana a l'europeu de Birmingham, l'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà la final del salt de llargada.
2: Trescat Info.
4: El Barça d'handbol ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra. Hi ha tres incorporacions: Sergei Hernández, Janus Marasson i Oriol San Felipe. Els blaugranes jugaran el primer amistós dissabte contra el Nordhorn alemany. L'única absència és la d'Adrián Sola, que acaba de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola.
1: Dos quarts de quatre. A aquesta hora, 3CAT Info, destaquem que el terratrèmol de Colòmbia de magnitud 7,4 ha provocat almenys 169 morts i més de 600 ferits, segons l'últim balanç de les autoritats locals. Les tasques d'extinció no han parat durant tota la nit. El govern espanyol assegura que no hi ha per ara ni morts ni ferits de nacionalitat espanyola, però hi ha 169 ciutadans que no han localitzat. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda per xarxes socials, el Bares alerta els migrants que estan abocats al fracàs. I l'amfiteatre romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. I a partir d'ara us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona incorporarà un centenar de noves càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. Les posarà en punts com el Parc de la Pegaso o els búnkers del Carmel. Des del consistori volen reforçar la vigilància a la via pública amb la previsió de superar el 500.000 de noves càmeres el 2027. I encara a la capital catalana anirem al barri de Gràcia de Barcelona, on els veïns s'afanyen per enllestir els carrers engalanats. Falten només 3 dies perquè comenci la festa major d'aquest barri. Aquest any, per primera vegada, un grup de carrers s'han posat d'acord i han escollit el mateix tema per les decoracions. Serà la pel·lícula El Senyor dels Anells. I què destaquem en esports aquesta tarda, Eduard Solà?
4: Doncs que Marc Casado i Héctor Forss han entrenat al marge dels seus companys del Barça per precaució. El club vol que tots dos surtin. Forss cedit i Casado traspassat. Mentrestant, Conté s'ha incorporat avui i demà ho faran la resta de mundialistes. Pedri, Cobrasull, Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG.
1: I pel que fa al temps, aquesta tarda hem de preveure un temps insegur, amb ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. En canvi, a la resta del país, la situació serà tranquil·la, amb calor de plena canícula, volíem dir, que arribarà a valors d'entre 30 i 35 graus arreu i pròxim als 38 graus a les terres de Ponent. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. Colòmbia s'ha llevat amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes, per ara el sisme ha fet 169 morts i almenys 660 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, que és a l'oest de Colòmbia. El govern, acabat d'estrenar de Belardo de l'Espriella, ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
11: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter, és on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
12: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre 2 columnas.
13: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
14: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad, una ciudad zombie, la verdad, es muy triste.
11: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Belardo de l'Espriella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
1: Gràcies, Joan. Pel que fa a ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans a qui encara no s'ha pogut contactar, de nacionalitat espanyola, i no se sap on són. El cos diplomàtic, però, i el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol continuen treballant per mirar de localitzar-los.
2: 3CAT Info.
1: I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, destaca la plena col·laboració amb el Marroc pel retorn immediat dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta i perquè no es torni a repetir una situació com aquella. Álvarez adverteix que es retornarà tots els que posin els peus a l'estat espanyol i ho diu davant l'amenaça d'una nova allau migratòria que està circulant per les xarxes socials. Informa des de Madrid Paula Brujats.
15: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entre Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
16: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
15: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
17: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
15: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
18: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
15: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
1: Doncs tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta. L'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a travessar la frontera de forma irregular, utilitzant informació falsa. Això ho ha informat a través d'X la vicepresidenta de la Comissió, Hena Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. En aquest sentit, la Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i insisteix que els migrants que travessin la frontera seran retornats, tal com explica Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
19: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
1: Des d'Europa continua la pressió de determinats països perquè s'implantin mesures de control migratori més dràstiques, una pressió que lideren Itàlia i Dinamarca. Per cert, que en una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez. Diu que posa en perill l'espai Schengen i que es pot repetir l'escenari del 2015, quan més d'un milió de sirians van entrar en poc temps a Europa.
2: 3CAT Info.
1: L'Amfiteatre Romà de Tarragona acull aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
21: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tàrraco. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
20: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
1: I un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina per davant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees. En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris, comptant amb el reforç que s'ha activat avui per part del govern espanyol. El conseller de Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat ara als bombers.
22: La planificació del dia lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible, porque las amenazas son por todos los lados.
1: D'altra banda, el foc que va començar divendres a Catí, a la comarca del Maestrat, al País Valencià, ja està controlat després d'haver cremat 800 hectàrees. En canvi, continua actiu l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 500 persones. El president català, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers de la Generalitat per donar-hi suport. I justament, 4 bombers catalans han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
23: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica de Montjuïc són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància abans que s'acabi l'any. Ho ha anunciat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que treballa amb la previsió de superar el mig miler de noves incorporacions de videocàmeres l'any vinent. En total, l'Ajuntament preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest any i entre les ubicacions que n'estrenaran hi ha l'Anella Olímpica amb 30 dispositius i la Fira de Bellcaire i Fort Pianc amb 30 més. Pel que fa al Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, Batlle afirma que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol. Batlle considera que les zones que s'han de reforçar són les que aglutinen una gran concentració de persones, on hi ha més activitat delictiva, i també espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista.
24: Un nou pas endavant en el desplegament
0: del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
1: El tinent d'alcaldia ha confirmat que el sistema té plenes garanties jurídiques sense incorporar tecnologies de reconeixement facial ni tampoc intel·ligència artificial. Un desplegament que ha de triplicar el volum de càmeres actual, format per 186 dispositius, amb la intenció d'arribar a tots els districtes de la capital catalana. I de Barcelona saltem ara a Girona, perquè l'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona serà una realitat d'aquí 4 anys. És la previsió que fa el Departament d'Educació després que fa uns dies van desallotjar les últimes persones que estaven vivint a l'edifici, una antiga nau abandonada que ara es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou institut. Girona, doncs, Fèlix Martín.
3: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte i els tècnics puguin començar a treballar. Ha concretat el calendari del projecte.
5: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics perquè fa totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys, els 2 següents, d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
3: De les naus de l'antiga fàbrica Simón de Girona ocupades durant molts anys, s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'escola d'adults.
1: I a sort, al Pallars Sobirà hi ha malestar per les obres de remodelació de l'estadi d'Estel Lliure de Caiac. L'Ajuntament de Sort les considera imprescindibles per poder acollir el campionat del món de piragüisme d'aigües braves, que es farà l'any vinent, però els veïns no hi estan d'acord. Pau Rovira.
6: L'actuació culminarà la remodelació iniciada l'any 2019 i convertirà l'estadi en un equipament de referència internacional per a la pràctica del caiac freestyle. El projecte forma part de les inversions vinculades al Mundial del 2027. Les obres, però, afecten un tram d'uns 200 metres aigües avall de l'estadi i es mantindran durant aproximadament 5 mesos. Els veïns lamenten no poder-hi accedir.
24: Fatal, perquè nosaltres cada any anem a banyar-nos a aquell riu.
25: Amb la calor que estem passant, és molt indignant.
24: Si fa molta calor i no tens piscina, doncs no hauríem de tancar el riu.
6: El sector turístic també se'n ressent. Florida Dolcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la comarca.
26: Nosaltres estem molt contents de que es faci aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món i durant aquest temps crec que es podia buscar unes dates d'executar aquestes obres que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
6: L'Ajuntament, de la seva banda, admet les molèsties, especialment en plena temporada d'estiu, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs en una altra època. És l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer.
27: El de gel, ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que amb els permisos per entrar al medi natural i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita.
6: Les obres duraran encara 5 mesos més.
1: Hem superat el punt de 3:15 de la tarda. Obrim àrea de servei amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bona tarda.
28: Bona tarda. Doncs a aquesta hora us podem explicar que ja està normalitzada la circulació a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Gelida en sentit sud, on quedaven retencions derivades d'un camió accidentat al matí. A la mateixa via, però sí que hi ha retencions encara entre el Vendrell i Roda de Berà en sentit Tarragona. Recordem que hi ha un carril tallat per obres. Lentitud també a la Nacional 2, a la Jonquera, en tots dos sentits de la marxa, especialment en direcció França. I a l'àrea de Barcelona hi ha cua a la Ronda de Dalt, d'Horta a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en sentit Besòs, en tots dos casos per obres que tallen un carril.
2: El temps.
1: Enric Agut.
29: Ambient calorós, però demà, el dia de l'eclipsi, demà dimecres encara farà més calor. Per demà tindrem un avís d'altes temperatures a Ponent. El Pla de Lleida i comarques veïnes, demà es pot arribar als 38, 39 o 40 graus, aquesta possibilitat. Molta calor demà en general, a l'hora de l'eclipsi. A molts indrets estarem al voltant dels 30 graus fora del Pirineu. Aquesta tarda, algun roixet i tempesta al nord del país, alguna pot ser forta. Al nord del país avui hi ha força comarques amb avís de precipitació intensa. A mitja hora poden caure més de 20 litres i en 2 comarques aquest avís és superior. Nivell 3, el Taronja, el Ripollès, a la Garrotxa. Fins i tot podia caure pedra. en alguns indrets del nord del país. A la resta, el temps aguanta i demà matí farà sol a moltes poblacions, algun núvol costaner, fruit de la humitat, i a la tarda sí que al nord del país, Pirineu, Prepirineu, comarques veïnes creixen nuvolades amb algun ruixat, alguna tempesta. Aquests núvols podrien aguantar durant l'eclipsi en algun indret del nord i aleshores dificultar la visibilitat, que en aquests casos seria parcial, un eclipsi parcial. A la meitat sud, les condicions en general seran més favorables, tot i que localment algun núvol pot fer la guitza, algun núvol que es formi per humitat o per vent, doncs de manera local podria fer la guitza. Però en general les condicions són més favorables demà al sud del país.
4: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
7: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
1: I us expliquem ara que la capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31% aquest 2025. Comissions Obreres ho ha publicat avui en un informe on assenyala que Espanya és el país on més ha retrocedit aquesta xifra, lluny de la mitjana europea, que situa el 50%. Aquesta dada presenta una paradoxa evident. La generació jove actual és la més formada de la història, però 7 de cada 10 joves, entre 18 i 34 anys, depenen econòmicament de la seva família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els de més de 25 anys, que tot i haver acabat els estudis i formar part del mercat laboral, continuen sense poder viure de manera independent. Una de les principals causes d'aquesta realitat és que el 96% del sou de la gent jove es destina a pagar el lloguer, i per adquirir un habitatge en propietat a les grans ciutats es necessita estalviar prop de 70.000 euros per donar una entrada.
2: 3Cat Info.
1: I ara tornem a parlar de l'eclipsi, però des d'un vessant diferent, des dels aficionats a la fotografia, perquè hi haurà moltes persones que aixecaran la vista al cel per ser testimonis d'aquest eclipsi i moltes voldran deixar-ne constància. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem fer millor les fotografies i què és el que no hem d'oblidar. El primer dilema que es planteja és si utilitzar el mòbil o una càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar pels objectius de la càmera per evitar que es puguin fer malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Venteo ens dona consells si fem servir el telèfon mòbil.
8: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
1: En canvi, si ens decantem per una càmera fotogràfica...
8: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat. Si tens previst fer fotos just abans de l'eclipsi total i després, per veure totes les fases, sí que seria important aplicar un filtre homologat per no fer malbé el sensor de la càmera.
1: I l'última recomanació del fotògraf passa per no oblidar un bon trípode per garantir l'estabilitat i, sobretot, actuar amb calma i gaudir davant d'aquest espectacle únic. I com us deia, falten 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia de Barcelona, una de les més esperades de l'any. Davant d'això, els veïns s'afanyen a enllestir tots els decorats. És un dels esdeveniments que més gent acumula durant el mes d'agost a la ciutat comtal, del 15 al 21 d'agost. Hi haurà unes 900 activitats per tots els públics i, en alguns casos, s'allargaran fins ben entrada la matinada. És una informació de Roc Fargas.
9: Per primer cop a les Festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
10: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia. O els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
9: Tot i això, l'objectiu de les associacions és acostar els nouvinguts a la Festa Major.
10: Una de les feines que tenim nosaltres és ensenyar-li als nous que venen qui som i què fem i per què ho fem. Que més bonic que poder compartir el que es comparteix aquí mentre fem guarnit amb una ciutat com Barcelona, poder fer vida al carrer i crear una xarxa i crear una família. Hi ha molta gent de fora que ve aquí, no té amics ni coneix ningú. I aquí, bueno, hi ha molta gent nova aquest any. El que ens agradaria és que continuessin.
9: Al carrer de la Perla esperen un gran nombre de visites de turistes, ja que la inauguració dels decorats cau en festiu. Hem parlat amb la Cristina Alcàntara, cap de guarnits d'aquest carrer.
11: Igual que l'any passat, que van començar en divendres i va haver-hi molta gent, aquest any que també comencen en dissabte, segurament també molts turistes que venen a visitar les festes com els darrers anys. Nosaltres fem la Perla Negra, però fem el vaixell de la Perla Negra, de Pirates del Carib. Fa molts anys hi havia, com nosaltres diem, les olperles. Anava a desaparèixer, llavors van venir fa 5 anys la nova generació. Llavors també, com a celebració, hem fet la Perla Negra.
9: Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva.
1: I d'unes festes que arriben a un festival que ja s'ha acabat, la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, s'acaba amb un balanç satisfactori. La xifra d'espectadors i l'èxit dels nous espais que han acollit diferents concerts han estat alguns dels aspectes més valorats d'aquest certamen. Ens informa des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
23: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició amb una quinzena de recitals en què han destacat també concerts com el de Joan Dausà o Siloé. En total, des del 30 de juliol fins ahir, per Cambrils han passat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització. A més, s'ha destacat la bona acollida de dos nous espais que s'han incorporat a l'edició d'enguany, el Club Nàutic de Cambrils i el Parc Samà. Isaac Alvesa, un dels organitzadors, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats del festival, dels quals s'han exhaurit les entrades.
12: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà, l'únic concert a les comarques de Tarragona de la gira Immortals, i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat, la formació dirigida a la Gran Chapelle per Albert Recasens, fill d'Àngel Recasens, un dels fundadors del festival, i també amb aquest retorn al Parc Samà.
23: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.
1: Gràcies, Clara. Per cert, encara a les comarques de Tarragona, el Teatre Auditori Mestre Benaiges de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, començarà a ser una realitat a partir del mes que ve. És quan es preveu que comencin les obres de construcció d'aquest equipament que es va plantejar ja fa 3 anys, com dèiem, a Mont-roig del Camp, al Baix Camp.
2: Esports.
1: Actualitat esportiva fins a les 4 de la tarda amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Marc Casador i Héctor Fort han fet treball de camp aquest matí al Barça, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que tots dos jugadors marxin, Fort en forma de sessió i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes. Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamine, juntament amb Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. El club blaugrana considera insuficient la primera oferta del club francès per Ferran, que recordem és de 40 milions d'euros. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i ha de tornar a entrenar-se demà amb l'equip blaugrana. Pel que fa a Roni Bardaggi, està acabant de passar proves mèdiques per saber exactament l'abast de la lesió que es va fer ahir a l'entrenament. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. Més futbol, perquè en aquest cas el Badalona Women, de la Lliga Femenina, ha anunciat el seu 8è fitxatge, la migcampista defensiva Calu Xiniere, jugadora de 20 anys, que prové del Llevant. Calu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb la selecció de Nigèria.
14: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
2: Trescat Info.
13: A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han classificat per la final del relleu 4% estils mixts. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nedarà en la final aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
15: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
13: Abans també aquest matí el també català Luca Huck s'ha classificat per les semifinals dels 100 lliures, després que ha acabat tercer a la seva sèrie. Les semifinals també es disputaran aquest vespre.
0: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
13: També aquest vespre la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final del 200 d'esquena. Europeu de natació i també europeu d'atletisme, en aquest cas a Birmingham, Anglaterra, on l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després que ha fet cinquè a la seva sèrie. En canvi, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan, s'ha classificat per les semifinals del 800, això després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta, que té 19 anys, ha fet un temps d'1, 58-52, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.
3: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues, bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida. Y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
13: Són declaracions de mitjans de Teledeporte. L'atleta catalana disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí a l'europeu de l'atletisme. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, ha acabat penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 tanques, ha acabat cinquena de la seva semifinal.
5: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda, y era un poco la rítmica que veníamos planeando, es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno, veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, que creo que también es importante. Y eso.
13: I aquest vespre tenim final a l'europeu de Birmingham. L'atleta d'Esplugues, Jaime Llorente, disputarà la final del salt de llargada. El Barça d'handbol ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra. Hi ha tres incorporacions, Sergi Hernández, Janus Esmarasson i Oriol Sanfelipe. Els blaugranes jugaran el primer amistós dissabte contra el Nordholm alemany. L'única absència és la d'Adrián Solà, que acaba de disputar l'europeu sub-18 amb la selecció espanyola. L'objectiu, com sempre, és aspirar a tot, segons diu Carlos Ortega.
16: Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista, sobretot, l'Emil i el Domen Makuc, però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.

0: Bona nit, són les 9. Catalunya engega el compte enrere per l'eclipsi total que viurà demà. S'ha activat des de l'Amfiteatre Romà de Tarragona en un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. Illa ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi i demana també respecte a la natura. A Lleida, la paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. I Colòmbia busca supervivents sota la runa pel terratrèmol d'aquest dilluns de magnitud 7,4, que ha causat almenys 200 morts, segons les autoritats regionals. El Servei Geològic Colombià ha registrat 47 rèpliques. El Ministeri d'Afers Exteriors i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que hi ha 164 espanyols sense localitzar, tot i que de moment no consta cap víctima. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels migrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals del juliol i també el seu compromís perquè la situació no es torni ara a repetir. Amb la por, això sí, d'una nova entrada massiva promoguda per xarxes socials, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs. I l'Ajuntament de Barcelona incorporarà un centenar de noves càmeres de videovigilància abans que acabi l'any, en punts com, per exemple, el parc de la Pegaso o bé els búnkers del Carmel. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, vol reforçar així la vigilància a la via pública amb la previsió de superar el 500.000 de nous dispositius al 2027. I a partir de demà es començarà a aplicar una nova normativa europea pels envasos. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental dels residus i també impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I compte enrere per la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Veïns i veïnes enllesteixen els guarnits dels seus carrers per poder-los mostrar a partir d'aquest divendres. Hi ha 900 activitats programades fins al 20 d'agost.
1: Esports.
2: El sitgetà Luka Hook s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, batent el rècord d'Espanya i només superat pel campió olímpic romanès, David Popovici. A la final del relleu, 4% estils mix, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. Passarà per quiròfan, és una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà en uns minuts la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I ens falta el temps. Els ruixats intensos d'avui persistiran fins a primera hora d'aquesta nit al Pirineu i al Prepirineu. Després la nit quedarà serena per passar a un dimecres assolellat. Només a la tarda s'esperen ruixats cap al Pirineu i potser també cau al sud. Hi haurà algun núvol. La calor s'intensificarà de nou.
1: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts. Molt bona nit, soc la Txell Garriga.
1: Trescat Info. Trescat Info.
3: Endavant!
0: Aquest era el moment en què s'ha activat el compte enrere ja oficial de l'eclipsi de demà. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona, que és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament també amb les Terres de l'Ebre i de Ponent. L'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha estat acompanyat també de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Allà hi tenim la unitat mòbil a Tarragona amb el Ricard Buigas i també amb el suport tècnic de Xavier Espel. Molt bona nit.
4: Hola, bona nit, Txell. Ha estat un acte contrarrellotge per arribar justets per poder pulsar aquest compte enrere a la mateixa hora en què demà l'eclipsi serà total. El president Salvador Illa ha demanat seny per gaudir amb seguretat de l'esdeveniment.
3: recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Em deia també Josep Antoni Català, el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol, i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació, a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
4: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha obert l'acte, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic.
5: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement. Donem avui el tret de sortida d'una experiència que ens recorda la força de la ciència i de la convivència.
4: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha estat la tercera persona que també ha marcat aquest pulsador, ha dit que esdeveniments com aquest estimulen noves vocacions científiques, perquè, de fet, a banda de l'espectacle de la natura, diuen que aquest és un bon moment també per divulgar la ciència. Precisament per això, en aquest acte també ha comptat amb la presència de l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, al Premi Nobel Física del 2019 de Viequelot, o l'astrofísic Ignasi Rivas. L'acte aquí a Tarragona ha acabat amb una explosió de confeti cara de cora, gran part de la gespa del parc de l'amfiteatre romà.
0: Des de Tarragona, Ricard Buigas i Xavier Espel, gràcies. Molt bona nit.
4: Bona nit.
0: Doncs bé, el tret de sortida dels actes d'aquest eclipsi, com dèiem, ja ha començat, i també aquesta tarda des de la Seu Vella de Lleida. De fet, aquest emblemàtic monument serà demà un dels altres punts habilitats per observar l'eclipsi amb seguretat. Anem ara cap a Lleida. Pere Joan Álvarez.
6: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que l'eclipsi desperti entre els joves la curiositat per la ciència. Una ciutat, la de Lleida, on la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi, perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques. Es poden recollir a les oficines de turisme, preferentment, i també al mateix Palau de la Paeria. Ho explicava l'alcaldessa accidental, Cristina Morón.
7: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats de ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
6: Com a punt històric, en l'acte s'ha difós que el rei Jaume I, que va ser coronat al turó de la Seu Vella, ja va certificar un eclipsi solar l'any 1239 des de Montpeller.
0: Doncs el Servei Català de Trànsit ja ha preparat per demà un dispositiu especial per facilitar el desplaçament per veure aquest eclipsi. Hi haurà uns 20 punts d'observació, amb especial atenció al Delta. La principal preocupació, però, de moment, és la P7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre. Per això, Trànsit aconsella anar a veure, per exemple, l'eclipsi a Ponent, i per als trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant, doncs optar per altres vies, per exemple, l'A7 en comptes de l'AP7. Aquest seria l'objectiu per deixar l'AP7 més lliure per als qui es dirigeixin cap al Delta. I per aquest mateix motiu, els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud. En sentit nord sí que podran circular, però hauran d'anar a 80 km/h i ho hauran de fer pel carril dret. I també hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com també la tornada.
8: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes de trànsit, i la comissària Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
9: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir, doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, doncs, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
0: Doncs bé, el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla, perquè també es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. I recorden, però, que el 112 és un telèfon exclusiu per emergències i no per consultes d'informació. Doncs bé, coincidint amb aquest eclipsi, demà hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal, alguns situats també a les comarques on es preveuen més visites, com per exemple el Priorat, el Segrià i la Terra Alta. Per minimitzar una mica aquest risc, es prohibeix l'accés motoritzat als visitants del Parc Naturals dels Ports i també la Serra del Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Els agents rurals fan un desplegament especial amb 150 efectius vigilant aquests espais. Demanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i si algú prefereix un altre indret, doncs li recomanaran tot això que ens avançava Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
10: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quines valors tenen aquests espais, i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoa, també vol dir no llençar petards, i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: I si decidiu veure l'eclipsi des d'un espai natural, cal dur els gossos lligats, no llançar residus ni estacionar els vehicles en terrenys agrícoles i forestals.
1: 3CAT Info.
0: El govern colombià xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar ahir diverses zones del país, però és una xifra que difereix en 59 víctimes de la que han donat les autoritats regionals, que han registrat almenys 240 morts. Segons el flamant president de Colòmbia, Belardo de l'Espriella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats. També ha anunciat que declararà l'estat d'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
11: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant serralades, valls i la majestuositat del paisatge colombià de muntanya, vies i carreteres vitals, fonamentals per intentar ajudar els afectats d'aquest sisme a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
12: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra.
13: Yo también salí temprano para el trabajo y mire, nos encontramos con esto. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
11: El govern colombià ha enviat fins a aquesta zona, a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres, escamots militars especialitzats en rescat i també enginyers, amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
14: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
11: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de l'Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
15: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia.
11: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats pel que pugui passar en les properes hores i els propers dies, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: Pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals i tampoc ferits a causa del terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
16: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat a 3CAT Info que encara hi ha catalans a l'Eix Cafeter, la zona més afectada doncs, pel sisme, amb qui encara no s'ha pogut contactar. Demana que a mesura que es vagin recuperant les comunicacions es posin, això sí, en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que viuen de forma permanent a Colòmbia o bé de turistes catalans que ara mateix estan de viatge al país.
17: Totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: El president Salvador Illa ha lamentat també la mort ocasionada pels terratrèmols amb aquest missatge que sentirem de condol.
3: Una mostra afectuosa i sentida en nom de tot el poble de Catalunya, ciutadans i ciutadanes de Colòmbia. Tant els que estan aquí entre nosaltres, a Catalunya, com els que viuen a Colòmbia. Hi ha una comunitat colombiana important aquí a Catalunya i els vull enviar una abraçada forta i una mostra d'afecte.
0: L'ajuda internacional, sobretot dels països llatinoamericans, comença ja a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix de moment finançament i també el seu servei de satèl·lits Copernicus per les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa tot just un mes i mig, i ha enviat ja rescatistes especialitzats.
1: El temps.
0: Tots els detalls amb en Néstor Gómez.
18: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la forta inestabilitat a punts del Parapirineu. Ha descarregat durant aquesta tarda i vespre al Pirineu i Prepirineu amb unes quantitats a l'entorn dels 40 litres per metre quadrat a punts del Pallars Sobirà i també del Berguedà, acompanyats de calamarsa i en alguns casos també de pedra que s'ha arribat a donar, per exemple, a l'àrea de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès. Tot això amb unes precipitacions que desapareixeran a mesura que avança la nit, sobretot cap als vols de mitjanit. I tot per donar pas a un dimecres que en principi començarà força estable, dia de l'eclipsi amb un matí assolellat, i a la tarda s'espera que apareguin ruixats i tempestes en alguns punts del Pirineu, de forma dispersa, sense deixar calamarsades, sense deixar pedregades ni que siguin intenses, però sí que poden ser febles o moderades, però sobretot faran la guitza a tots aquells que volen veure l'eclipsi parcial del sol al nord del país. En canvi, l'eclipsi es veurà perfectament a l'àrea del Pla de Lleida, amb el cel completament serè, i cap al sud del país la situació és favorable, però no descartem la possibilitat de que aparegui algun núvol sobre el massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. Això caldrà confirmar una miqueta més de cara a demà. I atenció també a les temperatures, perquè demà farà moltíssima calor. Amb previsió de fer desplaçament amb suficient temps per arribar al lloc a l'hora, doncs les temperatures seran molt altes durant les hores centrals del dia. S'esperen valors que cap a ponent poden arribar als 39 graus i els 38 a bona part de l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Resca Info.
0: El govern espanyol intenta frenar una segona entrada de migrants a Ceuta i el ministre d'Exteriors avisa ja que a tothom que posi un peu a Espanya se'l retornarà cap al Marroc. José Manuel Álvarez ha viatjat avui a Ceuta, des d'on ha promès contundència per retornar tots els migrants que van entrar, adults, però també menors. Madrid, Paula Brujats.
19: Bona tarda a tots els migrants que hi ha a Ceuta i tots els que hi intentin entrar seran retornats al Marroc. Álvarez ha sorprès avui amb un discurs molt més dur que fins ara per resoldre la crisi i per prevenir-ne un altre a futur.
20: A todos aquellos que en este momento en Marruecos estén leyendo o escuchando la falsa información de lo que pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta o en Melilla. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
19: Amb Ceuta desbordada, sense prou places d'acollida i després de les crítiques d'Itàlia i Dinamarca, el govern espanyol endureix la resposta i Álvarez accelera també converses amb el Marroc per retornar absolutament a tothom.
20: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
19: Però no serà tan fàcil. Primer s'ha d'atendre els menors i també s'ha d'acollir els adults que han demanat asil. El ministre de Justícia admet els límits de la llei.
21: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor.
19: El Suprem ja va condemnar l'estat espanyol per retornar migrants de nit i d'amagat durant l'última crisi a Ceuta, ara fa 5 anys, saltant-se la llei. Les ONGs controlaran que aquest cop això no passi.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarida Robles hagi confirmat compareixer dimarts que ve al Senat, com ha apuntat avui el PP. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat autònoma per fer-se veure i no pas per donar explicacions.
2: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones.
0: Doncs bé, la Comissió Europea ha anunciat un acord amb dues de les grans xarxes socials, que són TikTok i Meta, que inclouen també Facebook i Instagram, per vigilar precisament el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través d'X, la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen, diu que TikTok i Meta, per exemple, cooperaran amb verificadors d'aquests missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva de Ceuta va ser, recordem, la sentència del Suprem espanyol el 8 de juliol que prohibia les devolucions en calent dels migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes socials amb el contingut distorsionat i a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les també insisteix que els migrants seran retornats. Sentim Ariadna Podestà, és la portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: I més qüestions. Abans que acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, també espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
22: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: Com dèiem, s'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri de Fort Pienc i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-se en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort de trets d'un menor d'edat a principis d'aquest mes de juliol. I la policia francesa desarticula

0: més cada dia, com ho demostren les xifres. Fa dos anys es van detectar més de 800 vols o intents i l'any passat ja en van ser uns 5.000. I a partir de demà comença ja a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos perquè reutilitzin i es retornin doncs, tots els recipients que agafem servir. El repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
1: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
2: El primer canvi, el 12 d'agost.
1: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
2: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
1: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reemborsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
2: 2030, adéu als envasos d'un sol ús.
1: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
2: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
1: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: I a tres dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona, els veïns del barri s'afanyen ja a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per tots els públics. Per primer cop, però 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit d'aquest any en El Senyor dels Anells. Es podrà fer un recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcies a un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns dels veïns es mostren preocupats per la participació dels decorats. Sentim Susana Font, és membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
3: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
4: Esports.
0: Pau Dax, bona nit.
5: Bona nit. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat fa uns minuts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
6: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
5: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures demà a la tarda. També han competit fa poc més d'una hora els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha nedat amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 segons 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
7: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
5: I abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena, a només 42 centèsimes d'aconseguir la medalla de bronze.
4: 3CAT Info.
5: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, la manresana Mònica Clemente està competint en aquests moments la prova de classificació de salt de perxa femení. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha de disputar la final de salt de llargada a un quart de 10. Ha d'haver començat aquesta final on competeix Jaime Guerra. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan, s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes. Rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia.
8: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener

0: tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
1: Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir a l'entrenament que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha reincorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet. Pedri Cubarsí, Olmo Lamín i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Ferran i el club parisenc ja tenen un acord des de fa dies. Avui ha parlat precisament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, però no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del valencià. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran demà el PSG i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
3: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los brasileños, el brasileño y los portugueses han llegado el 3.

0: Són 9:15. Fins ara us hem destacat que Catalunya engega el compte enrere per l'eclipsi total que viurà demà. S'ha activat des de l'Amfiteatre Romà de Tarragona en un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. Illa ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir aquest eclipsi i demana respecte a la natura. A Lleida, la paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques. I Colòmbia busca supervivents sota la runa del terratrèmol d'aquest dilluns de magnitud 7,4 que ha causat almenys 200 morts, segons les autoritats regionals. El Servei Geològic Colombià ha registrat 47 rèpliques. El Ministeri d'Afers Exteriors i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que hi ha 164 espanyols de moment sense localitzar, tot i que no consta cap víctima. I el ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració amb el Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i també el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda a través de les xarxes socials, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs. I fins les 10 en punt, també us explicarem que la capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, publicat tot just ahir, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. I també us donarem tots els detalls i consells per fer les millors fotografies de l'eclipsi. Ja us avancem, però, que els experts recomanen posar un filtre solar a la càmera o bé al mòbil per evitar que es facin malbé també aquests aparells. I us parlarem del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, que ha tancat la 51a edició amb prop de 20.000 espectadors. L'organització celebra la bona acollida que han tingut els concerts que s'han fet als nous espais de la població. I en esports, Pau Dac, què podem destacar?
1: Cal nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, amb rècord d'Espanya i només superat pel campió olímpic romanès David Popovici. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles també han batut el rècord d'Espanya, però s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan, una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024.
0: I repassem també el temps. Els ruixats que han descarregat amb força al nord del país desapareixeran amb l'arribada d'aquesta nit. Aquest dimecres, dia de l'eclipsi, el temps serà assolellat. S'esperen, això sí, ruixats de tarda al Pirineu, sol a ponent i algun núvol baix puntual també a les Terres de l'Ebre. La calor s'intensificarà. Doncs aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial per l'eclipsi de demà. S'ha fet des del parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona i precisament Tarragona és una de les zones on millor es veurà aquest eclipsi, juntament també amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Unitat mòbil a Tarragona, Ricard Buigas, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
2: Ha estat un acte contrarrellotge per arribar justets per poder pulsar aquest compte enrere a la mateixa hora en què demà l'eclipsi serà total. El president Salvador Illa ha demanat seny per gaudir amb seguretat de l'esdeveniment.
3: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Em deia també Josep Antoni que demà el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol, i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
2: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha obert l'acte, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic.
4: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement. Donem avui el tret de sortida d'una experiència que ens recorda la força de la ciència i de la convivència.
2: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha estat la tercera persona que també ha marcat aquest pulsador, ha dit que esdeveniments com aquest estimulen noves vocacions científiques, perquè, de fet, a banda de l'espectacle de la natura, diuen que aquest és un bon moment també per divulgar la ciència. Precisament per això, en aquest acte també ha comptat amb la presència de l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, al Premi Nobel Física del 2019 de Viequelot, o l'astrofísic Ignasi Rivas. L'acte aquí a Tarragona ha acabat amb una explosió de confeti cara de cora, gran part de la gespa del parc de l'amfiteatre romà.
0: I el tret de sortida dels actes de l'eclipsi també han començat ja aquesta tarda des de la Seu Vella de Lleida. De fet, aquest emblemàtic monument serà demà un dels punts habilitats per observar l'eclipsi amb seguretat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que l'eclipsi desperti entre els joves la curiositat per la ciència. Una ciutat, la de Lleida, on la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques. Es poden recollir a les oficines de turisme, preferentment, i també al mateix Palau de la Paeria. Ho explicava l'alcaldessa accidental, Cristina Morón.
6: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
5: Com a punt històric, en l'acte s'ha difós que el rei Jaume I, que va ser coronat al turó de la Seu Vella, ja va certificar un eclipsi solar l'any 1239 des de Montpeller.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern colombià xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar ahir diverses zones del país. Però és una xifra que difereix en 59 víctimes de la que han donat les autoritats regionals, que han registrat almenys 240 morts. Segons el flamant president de Colòmbia, Abelardo de l'Espriella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos també els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. També ja ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Ha enviat especial a Bogotà, Colòmbia. Joan Biosca.
8: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant serralades, valls i la majestuositat del paisatge colombià de muntanya, vies i carreteres vitals, fonamentals per intentar ajudar els afectats d'aquest sisme a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
9: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra en los ojos.
10: Yo también salí temprano para el trabajo y mire, nos encontramos con esto. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
8: El govern colombià ha enviat fins a aquesta zona a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i també enginyers amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
11: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
8: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de l'Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
12: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia.
8: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats pel que pugui passar en les properes hores i els propers dies, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
7: 3CAT Info.
0: El govern espanyol endureix el discurs i promet també que retornarà al Marroc tots els immigrants que van entrar a Ceuta, adults però també menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra possible entrada aquest mateix dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Brujats.
13: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
14: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
13: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
14: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
13: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
15: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
13: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com sí que ha apuntat aquest dimarts al PP. Des de Ceuta, la popular Carmen Funes ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure, però no per donar explicacions.
16: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: Per cert, que el Ministeri d'Igualtat espanyol insta la Fiscalia a actuar per la crida d'un diputat de Vox a caçar els immigrants que van aconseguir entrar a Ceuta. La Moncloa creu que les declaracions poden ser doncs constitutives d'un delicte d'odi i ha demanat al ministre públic que ho estudiï. El moviment se suma ara a les diverses denúncies que la Fiscalia ja ha rebut contra José María Figaredo per paraules com aquestes que sentirem.
17: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap. Y llevarlos de vuelta donde han venido, uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El govern espanyol també ha demanat agilitzar aquest cas a l'autoritat independent per la igualtat del tracte. I el Ministeri d'Inclusió, per cert, informarà també les persones migrants que siguin a Ceuta dels riscos d'observar aquest eclipsi de demà sense protecció. A través de l'ONG Creu Roja, que està treballant sobre el terreny, s'informarà a aquestes persones que, en el moment en què reparteixin els kits de menjar aquest vespre, se'ls facilitarà una nota informativa traduïda a 4 idiomes amb mesures preventives per l'eclipsi. De cara a demà, a més, l'entrega d'aquests kits s'avançarà a primera hora de la tarda, tot plegat per evitar que el repartiment coincideixi amb l'hora de l'eclipsi i tant les persones migrants com els treballadors puguin tenir algun dany.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes amb Tel Aviv el 2009 com a mostra de rebuig als atacs israelians en la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts en aquell moment. Aquest és un pas més, doncs, en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després de l'exèrcit dels Estats Units s'endugués el president Nicolás Maduro en una operació militar el mes de gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora d'aquestes relacions amb els països sud-americans. I d'altra banda, Colòmbia ha trencat el consens internacional sobre els alts del Golan i ha reconegut com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern de Belardo de l'Espriella i l'ha presa enmig, doncs, de la crisi pel terratrèmol al seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. I encara en plana internacional, us expliquem que el dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort per rebel·lia, per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i també altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys. Va deixar també més de mig milió de morts i milions de persones que van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i Al-Assad i la seva família van fugir llavors a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era present a la sala. Era Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Daraa, bressol de la revolta. Aquest dimarts, doncs, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal, a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
18: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena ara perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi també d'exemple a la regió.
7: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica amb la crònica del Néstor Gómez.
19: Els ruixats i les tempestes que aquesta tarda i vespre han descarregat amb ganes a punts del Pirineu i Prepirineu han deixat quantitats a l'entorn dels 40 litres per metre quadrat a Bonaigua, cap al Pallars Sobirà, i també a punts de l'Berguedà, destacant, per exemple, 36 litres a Sant Jordi de Cercs. Unes precipitacions que tenen les hores comptades desapareixeran amb l'arribada de la nit. I tot això per donar pas a un dimecres, dia de l'eclipsi, amb el cel serè de matinada, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada de poca importància, i el més important, el temps que farà demà a la tarda. Un dimecres a la tarda, amb aparició de ruixats dispersos, que no tenen res a veure amb els intensos d'avui, sinó dispersos febles, localment moderats, al Pirineu i al Prepirineu. Aquests núvols del Pirineu, del nord del país, faran la guitza si el que volem és veure l'eclipsi parcial que hi haurà al nord de Catalunya. Cap al centre, cap a l'àrea de la Catalunya central, però sobretot de ponent, el que lluirà a l'hora de l'eclipsi és el sol, i es veurà totalment en perfecció. I, en canvi, cap a les Terres de l'Ebre, les condicions són favorables, però no descartem la possibilitat de que aparegui algun núvol baix al massís dels Ports. La part bona és que de tempestes, el sistema ibèric que podria fer ombra a l'eclipsi no se n'espera. I atenció, si teniu com a destinació viatjar cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè demà farà molta calor. Com hem d'anar en previsió, les temperatures al migdia seran molt altes, màximes que s'esperen a l'entorn dels 37 a 39 graus, tant a l'interior de les Terres de l'Ebre com a Ponent. Temperatures també molt altes, les que s'esperen a la Catalunya central, a l'entorn dels 36 graus i força xafogó a la façana costanera.
0: I una informació que us destacàvem al sumari. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, quan era del 41%, fins ara al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat tot just ahir. Espanya, de fet, és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària general de Joventut de Comissions Obreres.
20: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sinó que també afecta a jóvenes adultos de 30 i 34 anys que també experimenten dificultats.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del seu sou només per pagar el lloguer, i doncs els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca, per exemple, si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar també el salari mínim interprofessional per combatre la crisi d'emancipació.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades, recordem, a recuperar l'economia després de la pandèmia i també modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o bé la digitalització de la xarxa ferroviària. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat, volem dir, l'arribada d'aquests diners a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha destacat que ja estan treballant en la setena i última sol·licitud que queda a l'hora que acaben les reformes acordades amb Europa. El calendari europeu obliga els estats membres a completar tots els objectius pendents abans que acabi aquest mes d'agost i a presentar les últimes sol·licituds de pagament abans de finals del mes de setembre. Demà, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les seves mans un mòbil o bé una càmera per immortalitzar aquest moment. El fotògraf Pau Benteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. El primer que cal tenir en compte és que les càmeres, com els nostres ulls, doncs necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'han de posar abans i també després i treure'l en el moment de l'eclipsi. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Benteo recomana la càmera, sempre que se'n tingui doncs, prou coneixement. Indispensable, això sí, el trípode i evitar també els zooms.
1: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I a banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre perquè, tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil, no és suficient.
0: 3CAT Info. Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president també de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores, feia aquestes declaracions que sentirem.
21: Gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, a Cuixà, juntament també amb altres monjos de Montserrat contraris al règim franquista. I poc després va deixar els hàbits i va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i més tard va impulsar l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Segons ha comunicat la família, no es preveu cap acte de comiat públic. El Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, ha tancat la 51a edició amb prop de 20.000 espectadors. L'organització celebra aquesta bona acollida que ha tingut els concerts que s'han fet en nous espais, en aquest cas de la població. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició amb una quinzena de recitals en què han destacat també concerts com el de Joan Dausà o Siloé. En total, des del 30 de juliol fins ahir, per Cambrils han passat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització. Isaac Alvesa, un dels organitzadors, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats del festival, dels quals s'han exhaurit les entrades.
23: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat.
22: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.
0: I l'església de Das, a la Cerdanya, reobre després d'estar 7 anys tancada. Les obres de rehabilitació s'han combinat amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. Anem, doncs, cap a Das. Joaquim Albalate.
24: L'església, construïda el 1901, estava en molt mal estat i unes esquerdes amenaçaven de fer-la caure. Ara, reobert després d'uns treballs integrals de rehabilitació i també estrena pintures murals de l'artista local Penélope Clot, inspirades en el patró de la parròquia, Sant Llorenç.
25: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba amb col·laboració amb la meva germana, que és ceramista. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
24: El projecte va néixer d'un somni de la mateixa artista que l'ha executat els últims dos mesos. L'església es va inaugurar dilluns durant la festa major del poble.
0: Esports. Pau Dax, bona nit.
2: Bona nit. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hook, s'ha classificat fa uns minuts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Hook ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hook. Escoltem el català.
3: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
2: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures demà a la tarda. També han competit aquest vespre els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha nedat amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Plusmarca d'Espanya ja ha acabat a 5'46 de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
4: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
2: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final dels 200 metres d'esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir la medalla de bronze.
0: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, està disputant en aquests moments la final del salt de llargada. Guerra només ha fet un primer intent amb un salt de 7 metres 60 centímetres i per ara és desè i quedaria fora de les medalles. I també està competint la manresana Mònica Clemente, la prova de classificació de perxa femení. Clemente, de moment, ha fet 3 salts nuls. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques perquè ha acabat cinquena la seva semifinal.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet. Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Ferran i el club parisenc ja tenen un acord des de fa dies. Avui ha parlat precisament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, que no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
5: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. los brasileños, el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
2: I acabem amb el Barça d'handbol, que ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que acaba de disputar l'Europeu Sub-18 amb la selecció espanyola. Formen part de l'expedició els tres fitxatges: Sergei Hernández, Janos Smarson i Oriol Sanfelipe.
7: Trescat Info.
6: Bona nit, són les 10. Catalunya engega el compte enrere per l'eclipsi total que viurà demà. S'ha activat des de l'amfiteatre Romà de Tarragona en un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. Illa ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi i demana respecte a l'espai natural. A Lleida, la paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. Colòmbia busca supervivents sota la runa pel terratrèmol d'aquest dilluns de magnitud 7,4 que ha causat almenys 200 morts, segons les autoritats regionals. El Servei Geològic Colombià ha registrat 47 rèpliques. El Ministeri d'Afers Exteriors i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que hi ha 164 espanyols sense localitzar, tot i que de moment no consta cap víctima. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada cap al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà tothom que intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació juvenil ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat de nois i noies, d'entre 18 i 34 anys, aconsegueix independitzar-se. Veneçuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des que fa 17 anys Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Compte enrere per la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Veïns i veïnes enllesteixen els guarnits dels seus carrers per poder-los mostrar a partir d'aquest divendres. Hi ha 900 activitats programades fins al 20 d'agost.
7: Esports.
6: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hook, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, amb rècord d'Espanya, i només superat pel campió olímpic romanès David Popovici. A la final del relleu de 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Círzoles també han batut el rècord d'Espanya, però s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 de dijous. I el Barça confirma que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan, una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. Pel que fa al temps, els ruixats que han descarregat amb força al nord del país desapareixeran amb l'arribada de la nit. Aquest dimecres, dia de l'eclipsi, el temps serà, en general, assolellat. S'esperen ruixats de tarda al Pirineu, sol a ponent i algun núvol baix puntualment a les Terres de l'Ebre. La calor s'intensificarà encara més.
7: Trescat Info.
6: Ara són les 10 del vespre i 4 minuts.
7: Trescat Info.
6: I ja ha començat el compte enrere.
8: Endavant!
6: Aquest és el moment Aquest era el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de demà. S'ha fet des del parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà més bé aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. Aquest acte de posada en marxa del compte enrere l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Unitat Mòbil de Tarragona, Ricard Buigas, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
8: Ha estat un acte contrarrellotge per arribar justets per poder pulsar aquest compte enrere a la mateixa hora en què demà l'eclipsi serà total. El president Salvador Illa ha demanat seny per gaudir amb seguretat de l'esdeveniment.
9: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Em deia també Josep Antoni que demà el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
8: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha obert l'acte, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic.
10: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement. Donem avui el tret de sortida d'una experiència que ens recorda la força de la ciència i de la convivència.
8: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha estat la tercera persona que també ha marcat aquest pulsador, ha dit que esdeveniments com aquest estimulen noves vocacions científiques, perquè, de fet, a banda de l'espectacle de la natura, diuen que aquest és un bon moment també per divulgar la ciència. Precisament per això, en aquest acte també ha comptat amb la presència de l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, al Premi Nobel Física del 2019 de Diekelot, o l'astrofísic Ignasi Rivas. L'acte aquí a Tarragona ha acabat amb una explosió de confeti cara de cora, gran part de la gespa del parc de l'Amfiteatre Romà.
6: Gràcies des de Tarragona, Ricard Buigas. Hores abans d'aquest acte a Tarragona, abans ja s'ha fet un altre dels actes del tret de sortida d'aquest compte enrere a la Seu Vella de Lleida. De fet, aquest emblemàtic monument, la Seu Vella, serà demà un dels punts habilitats per observar l'eclipsi amb seguretat. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que l'eclipsi desperti entre els joves la curiositat per la ciència. Una ciutat, la de Lleida, on la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit a moltes de les farmàcies i òptiques. Es poden recollir a les oficines de turisme, preferentment, i també al mateix Palau de la Paeria. Ho explicava l'alcaldessa accidental, Cristina Morón.
12: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
11: Com a punt històric, en l'acte s'ha difós que el rei Jaume I, que va ser coronat al turó de la Seu Vella, ja va certificar un eclipsi solar l'any 1239 des de Montpeller.
6: I coincidint amb l'eclipsi, demà hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal, alguns situats justament a les comarques on es preveuen més visites, com el Priorat, el Segrià o la Terra Alta. Per minimitzar el risc, es prohibeix l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant. També restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, així com les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Els agents rurals faran un desplegament especial amb 150 efectius vigilant aquests espais naturals. Demanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, li recomanaran tot això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector d'agents rurals.
14: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
6: Si decidiu veure l'eclipsi des d'un espai natural, cal dur els gossos lligats, no llançar residus, ni tampoc estacionar els vehicles en terrenys agrícoles o forestals.
7: 3CAT Info.
6: El govern colombià xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol que va sacsejar diverses zones del país. És una xifra que difereix en 59 víctimes de la que han donat les autoritats regionals, que registren almenys 240 morts. Segons el flamant president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts, i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, que és a l'oest del país. També ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant serralades, valls i la majestuositat del paisatge colombià de muntanya, vies i carreteres vitals, fonamentals per intentar ajudar els afectats d'aquest sisme a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
15: Ara necessitem només linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra el sol.
16: Yo también salí temprano para el trabajo y mire, nos encontramos con esto. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
13: El govern colombià ha enviat fins a aquesta zona, a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres, escamots militars especialitzats en rescat i també enginyers, amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
17: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
13: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
18: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia.
13: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats pel que pugui passar en les properes hores i els propers dies, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
6: Gràcies, Joan. Pel que fa a ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. En aquest sentit, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat a 3Cat Info que encara hi ha catalans a l'Eix Cafeter, la zona més afectada pel sisme, amb qui encara no s'ha pogut contactar. El conseller assegura que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que viuen permanentment a Colòmbia, ni tampoc de turistes catalans que estiguessin de viatge pel país.
19: Totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
6: L'ajuda internacional a Veneçuela comença a Colòmbia, volíem dir, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per les tasques de rescat sobre el terreny.
7: 3Cat Info. 3Cat Info.
6: El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada massiva aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho estan pensant que si posen un peu a Espanya, se'ls retornarà immediatament. Anem a Madrid, Paula Brujats.
0: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
26: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos. En que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
0: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
26: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
0: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
1: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
0: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
20: Gràcies, Paula. I afegirem que la Moncloa ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana vinent al Senat, com apuntaven des del PP. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres diu que estan desfilant per la ciutat autònoma per fer-se veure i no pas per donar explicacions.
21: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
20: I encara sobre aquesta qüestió, la Comissió Europea anuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta. L'objectiu és frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat la vicepresidenta de la Comissió, Hena Virkkunen, diu que TikTok i Meta cooperaran a partir d'ara amb els verificadors dels missatges per controlar aquests continguts que es difonguin a les xarxes socials relacionats amb Ceuta.
7: El temps.
20: A un quart d'onze, la crònica és del Néstor Gómez.
22: Els ruixats i les tempestes que aquesta tarda i vespre han descarregat amb ganes a punts del Pirineu i Prepirineu han deixat quantitats a l'entorn dels 40 litres per metre quadrat a Bonaigua, cap al Pallars Sobirà, i també a punts de l'Berguedà, destacant, per exemple, 36 litres a Sant Jordi de Cercs. Unes precipitacions que tenen les hores comptades desapareixeran amb l'arribada de la nit. I tot això per donar pas a un dimecres, dia de l'eclipsi, amb el cel serè de matinada, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada de poca importància, i el més important, el temps que farà demà a la tarda. Un dimecres a la tarda, amb aparició de ruixats dispersos, que no tenen res a veure amb els intensos d'avui, sinó dispersos, febles, localment moderats, al Pirineu i al Prepirineu. Aquests núvols del Pirineu, del nord del país, faran la guitza si el que volem és veure l'eclipsi parcial que hi haurà al nord de Catalunya. Cap al centre, cap a l'àrea de la Catalunya central, però sobretot de ponent, el que lluirà a l'hora de l'eclipsi és el sol, i es veurà totalment en perfecció. I, en canvi, cap a les Terres de l'Ebre les condicions són favorables, però no descartem la possibilitat de que aparegui algun núvol baix al massís dels Ports. La part bona és que de tempestes el sistema ibèric, que podria fer ombra a l'eclipsi, no se n'espera. I atenció si teniu com a destinació viatjar cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè demà farà molta calor. Com hem d'anar en previsió, les temperatures al migdia seran molt altes, màximes que s'esperen a l'entorn dels 37 a 39 graus, tant a l'interior de les Terres de l'Ebre com a Ponent. Temperatures també molt altes, les que s'esperen a la Catalunya central, a l'entorn dels 36 graus, i força xafogó a la façana costanera.
20: Ara passen 2 minuts d'un quart d'onze de la nit. Demà començarà a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos, perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. El canvi més significatiu serà l'eliminació dels envasos d'un sol ús, en un pla que s'anirà desplegant de manera gradual. El repassem ara amb Roger Santaló i Marc Camps.
23: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
24: El primer canvi, el 12 d'agost.
23: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
24: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
23: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui, i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
24: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
23: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
24: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
23: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació, i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
20: I us expliquem ara que els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació juvenil ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la seva família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García és la secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
2: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
20: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre aquesta crisi de l'emancipació. I la Comissió Europea ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els coneguts com a Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia. En total, des del 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar algunes reformes que li demana Europa. Les d'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'arribada d'aquests diners europeus a través de les xarxes socials, on ha destacat que ja estan treballant en la setena i última sol·licitud que queda, alhora que acaben les reformes acordades amb Europa.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
20: De la pàgina internacional, un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un vaixell mercant de bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran. Així ho ha informat l'alt comandament nord-americà. Aquest atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap al fi de la guerra. Això s'ha notat al mercat del petroli, en què el Brent, el preu del barril de petroli Brent, ha tornat a pujar al voltant dels 90 dòlars al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bab el-Mandeb, la porta del Mar Roig. En el primer atac, contra un vaixell mercant, han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els hutis, transportava material militar. I avui també una notícia destacada de l'àmbit internacional. Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes amb Tel Aviv el 2009 com a mostra de rebuig als atacs israelians a la guerra de Gaza, que va deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués al president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. D'altra banda, Colòmbia ha trencat el consens internacional sobre els alts del Golan i ha reconegut com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de

0: per desenes de familiars de víctimes. El tribunal també ha condemnat el seu germà Maher i diversos exfuncionaris en les primeres sentències contra l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. Es calcula que van morir més de 500.000 de persones i milions més van ser desplaçades. El Parlament ha aprovat el projecte de llei per abolir la pena de mort al Líban, per cert. Això així es converteix en el primer país del Pròxim Orient que fa aquest pas. El text especifica que els delictes comesos abans seran castigats amb cadena perpètua. De fet, feia més de 20 anys que no l'aplicava. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. 3CAT Info. 3CAT Info. A 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. La festa serà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema per decorar els carrers i se centraran en la pel·lícula La saga del Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica a diversos moments d'aquesta saga. El barri de Gràcia és un dels que té més habitatges d'ús turístic a la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
1: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, asseguren que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts al barri de Gràcia. Esports. Fins que siguin 10:45 amb el Pau Dax. Bona nit.
2: Bona nit. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, està disputant en aquests moments la final del salt de llargada. Guerra ha fet ja 3 intents i el seu millor salt per ara ha estat de 7 metres i 73 centímetres. Per ara, doncs, seria 9è i quedaria fora de les medalles. I acaba de competir fa pocs minuts la manresana Mònica Clemente en la prova de classificació del salt de perxa femení. Clemente no s'ha pogut classificar després d'acabar 15a. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar 5a a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps de 1 minut, 58 segons i 52 centèsimes. Rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5è la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí, volem dir, ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, han acabat penúltim la seva sèrie, i la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques, ha acabat 5a la seva semifinal.
3: 3CAT Info.
2: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Caçador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. Sobre Ferran Torres, precisament, el Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Avui ha parlat justament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, que no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
4: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana 10 días para

0: jugar un partido.
1: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat aquest vespre per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
2: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
1: La final dels 100 metres lliures es disputarà demà a la tarda. També han competit fa poc més d'una hora els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha nedat amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 segons 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Casa de Vall s'ha mostrat satisfet.
3: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
1: Abans, també aquesta tarda, ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres d'esquena, a només 42 centèsimes d'aconseguir la medalla de bronze.

0: Ara són 2:15. Aquesta hora 3 que t'info us destaquem que ja ha engegat el compte enrere per l'eclipsi total que es viurà demà a Catalunya. S'ha activat des de l'Amfiteatre Romà de Tarragona en un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. Illa ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi i demana també respecte al medi natural. A Lleida, la paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Colòmbia busca supervivents sota la runa pel terratrèmol d'aquest dilluns de magnitud 7,4 que ha causat almenys 200 morts, segons les autoritats regionals. El Servei Geològic Colombià ha registrat 47 rèpliques del sisme. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que hi ha 164 espanyols sense localitzar, tot i que de moment no consta cap víctima. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada cap al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà tothom que intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Són alguns dels titulars d'aquest dimarts 11 d'agost de 2026. A partir d'ara també us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona incorporarà un centenar de noves càmeres de videovigilància abans que acabi l'any en diversos punts de la ciutat. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, diu que vol reforçar la vigilància a la via pública amb la previsió de superar el 500.000 de càmeres de vigilància el 2027. I la policia francesa ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó al centre del país. Segons la gendarmeria, en 2 mesos els drons van fer 1.800 entregues, sempre en horari de nit, quan els aparells volen a les fosques. Els funcionaris dels centres tenen por que aquest sigui un primer pas i que en un futur s'utilitzin els drons per enviar armes a les presons. En esports, què destaques, Pau Dax?
1: Que el nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, amb rècord d'Espanya i només superat pel campió olímpic romanès David Popovici. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles també han batut el rècord d'Espanya, però s'han quedat sense medalla en acabar 6è l'equip espanyol. I el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan, una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024.
0: Pel que fa al temps, els ruixats que han descarregat amb força al nord de Catalunya desapareixeran ara aquesta nit. Aquest dimecres, dia de l'eclipsi, el temps serà assolellat en general, amb alguns ruixats de tarda, això sí, al Pirineu. Hi haurà sol a ponent i algun núvol baix puntual a les Terres de l'Ebre. Aquest dimecres, la calor s'intensificarà. Ara passen 3 minuts de 11:15 de la nit i ja ha començat el compte enrere per l'eclipsi.
2: Endavant!
0: Aquest ha sigut el moment exacte en què s'ha premut el botó, en què s'ha activat el compte enrere oficial per l'eclipsi de demà. Un acte que s'ha fet al Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. I és que, justament, Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i de Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Unitat Mòbil d'11 de Tarragona, Ricard Buigas.
3: Ha estat un acte contrarrellotge per arribar justets per poder pulsar aquest compte enrere a la mateixa hora en què demà l'eclipsi serà total. El president Salvador Illa ha demanat seny per gaudir amb seguretat de l'esdeveniment.
4: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Em deia també Josep Antoni que demà el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
3: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha obert l'acte, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic.
5: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement. Donem avui el tret de sortida d'una experiència que ens recorda la força de la ciència i de la convivència.
3: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha estat la tercera persona que també ha marcat aquest pulsador, ha dit que esdeveniments com aquest estimulen noves vocacions científiques, perquè, de fet, a banda de l'espectacle de la natura, diuen que aquest és un bon moment també per divulgar la ciència. Precisament per això, en aquest acte també ha comptat amb la presència de l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, al Premi Nobel Física del 2019 de Diekelot, o l'astrofísic Ignasi Rivas. L'acte aquí a Tarragona ha acabat amb una explosió de confeti cara de cora, gran part de la gespa del parc de l'Amfiteatre Romà.
0: Doncs el tret de sortida d'aquests actes de l'eclipsi ha començat hores abans des de la Seu Vella de Lleida, la Seu Vella, que serà demà un dels punts habilitats per observar l'eclipsi amb seguretat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que l'eclipsi desperti entre els joves la curiositat per la ciència. Una ciutat, la de Lleida, on la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi, perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques. Es poden recollir a les oficines de turisme, preferentment, i també al mateix Palau de la Paeria. Ho explicava l'alcaldessa accidental, Cristina Morón.
6: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
2: Com a punt històric, en l'acte s'ha difós que el rei Jaume I, que va ser coronat al turó de la Seu Vella, ja va certificar un eclipsi solar l'any 1239 des de Montpeller.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. La consigna principal pels conductors és que les sortides demà es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7, al sud del país. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
7: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: Els camions no podran circular en tota la tarda per la P7 en sentit sud, i en sentit nord hauran d'anar 80 km per hora. Els Mossos d'Esquadra desplegaran demà 700 agents, 180 dels quals especialitzats en trànsit. Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. Aquest regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc, perquè no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'eclipsi.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern colombià xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol que va sacsejar ahir diverses zones del país. La xifra difereix en 59 víctimes de la que han donat les autoritats regionals, que registren almenys 240 morts. Segons el nou president de Colòmbia, Abelardo de las Priella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, incloent-hi els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, que és a l'oest del país. També ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
9: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant serralades, valls i la majestuositat del paisatge colombià de muntanya, vies i carreteres vitals, fonamentals per intentar ajudar els afectats d'aquest sisme a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
10: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra el sol.
11: Yo también salí temprano para el trabajo y mire, nos encontramos con esto. No hemos podido rescatar a la señora. No sabem si està viva o mort.
9: El govern colombià ha enviat fins a aquesta zona, a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres, escamots militars especialitzats en rescat i també enginyers, amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
12: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
9: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de las Priella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
13: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia.
9: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats pel que pugui passar en les properes hores i els propers dies, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: Gràcies, Joan. Per cert, que la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana per aquest terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, amb el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
14: Les darreres hores era parlar doncs amb els membres de la comunitat catalana, dependents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín, doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Recordem que uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia.
8: 3CAT Info.
0: El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada massiva aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Brujats.
15: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
16: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
15: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
16: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
15: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
17: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
15: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: Per cert, que el govern espanyol demana a la Fiscalia que mogui fitxa contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar immigrants a Ceuta. Igualtat creu que paraules com aquestes de José María Figueredo són constitutives d'un delicte d'odi.
18: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno. Cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: La petició de la Moncloa se suma a les dues denúncies que la Fiscalia ja ha rebut contra aquest dirigent ultra.
8: 3CAT Info.
0: De seguida arribarem a 3:15, obrirem àrea de servei, però primer una informació justament de serveis pel que fa a la mobilitat en ferrocarrils de la Generalitat, en aquest cas, perquè avui han començat les obres entre les estacions de Gràcia i Sarrià de ferrocarrils de la Generalitat i fa que aquest tram estigui tallat des d'avui i fins al 23 d'agost. Per connectar aquestes dues estacions s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos, on hi ha hagut cues destacades en aquest primer dia, sobretot a les hores de més afluència. Molts usuaris no sabien que el seu trajecte quedaria alterat i això ha complicat l'arribada al seu destí.
19: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
20: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: Recordeu, doncs, si sou usuaris d'aquests trens o els heu d'utilitzar pròximament, tingueu en compte les estacions de Gràcia i Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest tram estarà tallat per obres des d'ara i fins al 23 d'agost.
8: El temps.
0: 3 quarts d'11, la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
1: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la forta inestabilitat a punts del Parapirineu. Ha descarregat durant aquesta tarda i vespre al Pirineu i Prepirineu amb unes quantitats a l'entorn dels 40 litres per metre quadrat a punts del Pallars Sobirà i també del Berguedà, acompanyats de calamarsa i en alguns casos també de pedra que s'ha arribat a donar, per exemple, a l'àrea de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès. Tot això amb unes precipitacions que desapareixeran a mesura que avança la nit, sobretot cap als vols de mitjanit. I tot per donar pas a un dimecres que en principi començarà força estable, dia de l'eclipse amb un matí assolellat, i a la tarda s'espera que apareguin ruixats i tempestes en alguns punts del Pirineu, de forma dispersa, sense deixar calamarsada, sense deixar pedregades ni que siguin intenses, però sí que poden ser febles o moderades, però sobretot faran la guitza a tots aquells que volen veure l'eclipse parcial del sol al nord del país. En canvi, l'eclipse es veurà perfectament a l'àrea del Pla de Lleida amb el cel completament serè i cap al sud del país la situació és favorable, però no descartem la possibilitat de que aparegui algun núvol sobre el massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. Això caldrà confirmar una miqueta més de cara a demà. I atenció també a les temperatures, perquè demà farà moltíssima calor. En previsió de fer desplaçament suficient, amb suficient temps per arribar al lloc a l'hora, doncs les temperatures seran molt altes durant les hores entre els del dia. S'esperen valors que cap a ponent poden arribar als 39 graus i als 38 a bona part de l'interior de les Terres de l'Ebre.
21: Trescat Info. Trescat Info.
0: Estem acabant aquest dimarts 11 d'agost de 2026. Us expliquem a Trescat Info que el Consell de Garanties Estatutàries avala la llei de cambres que està tramitant al Parlament. Per unanimitat, l'òrgan consultiu ha resolt que la proposta impulsada pel PSC, Junts, Esquerra i el PP encaixa tant amb l'Estatut com amb la Constitució, també pel que fa a les conegudes com a cadires de plata. Són les vocalies de les cambres que el text permet reservar a les empreses que més diners hi aportin. Era aquest el motiu principal pel qual els Comuns i la CUP van decidir portar aquesta norma al Consell de Garanties. Superat aquest procediment, la proposició de llei per actualitzar el sistema cameral català i regular-ne les relacions amb les administracions públiques podrà seguir el seu curs al Parlament, això sí, ja a partir de setembre, quan es reprengui el curs polític. I abans que acabi aquest any, Barcelona desplegarà un ambiciós pla de càmeres de videovigilància en diverses zones de la ciutat, un pla que no s'acabarà aquest 2026, sinó que continuarà estenent-se l'any vinent. De moment, es treballarà al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i també els carrers on hi ha més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, defensa que la instal·lació d'aquestes noves càmeres de videovigilància reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
22: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica de Montjuïc, als Encants, al barri del Fort Pienc i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans que hi morís a trets un menor d'edat, a principis del mes de juliol. I la policia francesa ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó al centre del país. Hi ha 5 detinguts, un dels quals és menor d'edat. A 3 d'ells els van enxampar infraganti a la rodalia d'aquest centre penitenciari. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i només se'ls sent, però no se'ls pot veure. Els funcionaris de les presons al centre de França tenen por que, en un futur, aquests drons serveixin per enviar-hi armes. Així ho han revelat fonts sindicals de l'agència France Press. La gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres. Fa 2 anys es van detectar més de 800 vols de drons i l'any passat ja van ser uns 5.000.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Obrim ara pàgina cultural a 3Cat Info, quan falten poc més de 10 minuts per arribar a les 11 de la nit. I comencem al Pirineu, a la Cerdanya, concretament al municipi de Das. En aquesta població ha reobert portes l'església parroquial, que feia 7 anys que estava tancada. Les obres de rehabilitació s'han culminat amb unes noves pintures d'estil contemporani, sorprenents, que ha pintat l'artista local Penélope Clot. Informa des de Das Joaquim Albalate.
3: L'església, construïda el 1901, estava en molt mal estat i unes esquerdes amenaçaven de fer-la caure. Ara reobert després d'uns treballs integrals de rehabilitació i també estrena pintures murals de l'artista local Penélope Clot, inspirades en el patró de la parròquia, Sant Llorenç.
4: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any i acaba en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
3: El projecte va néixer d'un somni de la mateixa artista que l'ha executat els últims 2 mesos. L'església es va inaugurar dilluns durant la festa major del poble.
0: I ha mort el 100 d'anys Jordi Vila-Badal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser el president del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores, feia aquestes declaracions.
5: La gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, a Cuixà, juntament amb altres monjos de Montserrat, contraris al règim franquista. Poc després va deixar els hàbits i va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i més tard va impulsar l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Segons ha comunicat la família, no es preveu cap acte de comiat públic. I encara de la pàgina cultural, el Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, ha tancat la 51a edició amb prop de 20.000 espectadors. L'organització celebra la bona acollida que han tingut els concerts que s'han fet en nous espais que no s'havien utilitzat fins ara d'aquesta població. Ens ho explica des de Tarragona la Clara Chavarría Domingo.
23: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició amb una quinzena de recitals en què han destacat també concerts com el de Joan Dausà o Siloé. En total, des del 30 de juliol fins ahir, per Cambrils han passat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització. Isaac Alvesa, un dels organitzadors, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats del festival, dels quals s'han exhaurit les entrades.
24: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapel, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat.
23: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.

0: A la població de Sort, al Pallars Sobirà, hi ha malestar, hi ha molèsties entre la ciutadania per culpa d'unes obres de remodelació a l'estadi d'estil lliure de caiac. L'Ajuntament considera que aquestes obres són imprescindibles per poder acollir el campionat del món de piragüisme d'aigües braves, que s'ha de fer l'any vinent, però la veritat és que l'actuació impedeix que es pugui utilitzar un tram del riu del Noguera Pallaresa, i això ha generat queixes entre usuaris, veïns i visitants que hi estan de pas aquests dies. Ens ho explica des de Sort el Pau Rovira.
1: L'actuació culminarà la remodelació iniciada l'any 2019 i convertirà l'estadi en un equipament de referència internacional per a la pràctica del caiac freestyle. El projecte forma part de les inversions vinculades al Mundial del 2027. Les obres, però, afecten un tram d'uns 200 metres aigües avall de l'estadi i es mantindran durant aproximadament 5 mesos. Els veïns lamenten no poder-hi accedir.
2: Fatal. Perquè nosaltres cada any anem a banyar-nos a aquell riu.
3: Amb la calor que estem passant, és molt indignant.
4: Si fa molta, molta, molta calor i no tens piscina, doncs no hauríem de tancar el riu.
1: El sector turístic també se'n ressent. Florida Dulcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la comarca.
5: Nosaltres estem molt contents de que es faci aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món i durant aquest temps crec que es podia buscar unes dates d'executar aquestes obres que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
1: L'Ajuntament, de la seva banda, admet les molèsties, especialment en plena temporada d'estiu, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs en una altra època. És l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer.
6: El de gel, ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que amb els permisos per entrar al medi natural i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita.
1: Les obres duraran encara 5 mesos més.
0: I d'unes obres polèmiques al Pirineu a unes obres esperades, en aquest cas, a Girona. Són les de l'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona, que seran una realitat d'aquí 4 anys. Girona, Fèlix Martín.
7: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte i els tècnics puguin començar a treballar. Ha concretat el calendari del projecte.
8: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics per agafar totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys, els 2 següents, d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
7: De les naus de l'antiga fàbrica Simón de Girona, ocupades durant molts anys, s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'escola d'adults.
0: Esports. Fins al punt de les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
9: Bona nit. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat 9è a la final de salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres. També ha competit fa poca estona la manresana Mònica Clemente en la prova de classificació de perxa femení. Clemente no s'ha pogut classificar després d'acabar 15a. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar 5a a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5è la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat 5a la seva semifinal.
10: 3CAT Info.
9: El Barça ha confirmat avui que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà pel quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí a l'entrenament, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Avui ha parlat precisament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, que no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
11: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
9: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest vespre per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes, només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
12: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo... Pues nada mal.
9: La final dels 100 lliures es disputarà demà a la tarda. També han competit fa aquest vespre els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha nedat amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 segons 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Casadevall s'ha mostrat satisfet i abans que ell ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena de la final dels 200 metres d'esquena, a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze.

0: Dimarts 11 d'agost del 2026. Que els veïns de Garraf passin una bona festa major. Tot plegat comença avui a les 6 de la tarda amb la xaranga a la plaça de l'Església. Avui sí, primer dia de competició de Luca Hoek als europeus de natació de París. Tota la sort per ell. En un moment els comentem un extens article que li dedica avui al diari El País. En aquest camí cap a la festa major, els meteoròlegs anuncien que d'aquí una setmana, o sigui dimarts, dia 18, es pot donar una progressiva baixada de les temperatures. Vaja, que el temps s'assembli més al temps d'agost. Que Sant Bartomeu els escolti, sobretot, que escolti a repartidors, cuiners, paletes i manobres, operaris de brigades i, en definitiva, tots aquells i aquelles que se'n fan un tip sota aquesta xafogosa calorada infernal. Per descomptat que si la festa major s'ha de celebrar amb aquesta temperatura, caldrà prendre precaucions perquè els balls puguin passar el millor possible aquestes 36 hores. Mentrestant, avui a la gralla, primera oportunitat de fer barril i safareig amb la xerrada promoció o prostitució de la festa. Protocol, atracció turística i coherència. Avui a partir de les 8, demà la podran escoltar i en uns moments repassarem l'agenda i traurem dos testimonis del nostre arxiu sonor impagable. Dos testimonis de fa exactament 25 anys enrere. El d'Isidre Panyella i aquella enlluernadora palmerada del 26 d'agost del 2001 i el de Joan Marçal l'endemà de la trasbalsada processó de Santa Tecla del 2001. Que el 2001 va bé de tot. Entre la Festa Major i Santa Tecla, l'atemptat de les Torres Bessones. O sigui que aquest estiu del 2001 va ser potent per moltes raons, malaurat per moltes altres, però en el cas de la Festa Major, aquesta enlluernadora palmerada, que no s'ha tornat a repetir, que el mateix Isidre Panyella ens deia que era el primer cop que la feia en la seva vida, i aquella processó de Santa Tecla que...
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Ai, quina processó de Santa Tecla, 25 anys han passat. Pels més joves, els que no hi éreu, els que s'ho han explicat o no, era de quan la Festa Major no tenia protocol. Els que tinguin una certa edat pensaran, home, ara com a mínim una mica més ordenades les coses sí que estan. Perquè en aquell moment se'n va viure una de... allò entre comissió, ajuntament, alcalde, regidor, president de la comissió, la resta de la comissió, en fi... En uns moments farem una mica de memòria històrica perquè ha passat un quart de segle. Un quart de segle. Ha plogut un litre aquesta nit. Més o menys com si tots haguéssim sortit de casa amb una ampolla d'aigua i l'haguéssim llançada. Doncs això, un litre per metre quadrat. Aquest matí a primera hora ja estava tot absolutament sec perquè evidentment no hi ha temps ni queda... Queda més aigua de la que llença la màquina aquesta infernal a primera hora que no pas la de la pluja d'ahir la nit. Avui que s'ha fet clar a les 6 i 27 minuts i el sol ha sortit a les 6 i 57, el sol es pondrà a les 8 i 57 minuts i es farà fosc a les 9 i 27. El dia s'escurçarà 2 minuts i 19 segons. Tindrem gairebé 14 hores de llum solar, 13 hores i 59 minuts de llum solar i 10 hores justes de foscor. El que els comentàvem, els nostres continguts d'avui en aquesta primera hora, i ja que estem en aquesta mena de prèvia festa majorenca, demà, per cert, que tindrem la pregonera de la festa major, la tindrem a la Zoe Puigivet, però avui també hi haurà festa major. Aquests dos apunts de fa 25 anys. La palmerada que no constava en el programa de la festa major del 2001, però que Isidre Panyella va dir obertament en el seu moment que se li va ficar al cap en Joan Marçal, li va dir a l'Isidre, i l'Isidre va dir, doncs mira, endavant. Hi havia tres possibilitats de palmerada, depenia del pressupost. El pressupost el que permetria introduir de més era els intermitjos entre una palmerada i una altra, perquè hi va haver tres llançaments de palmerada. Cadascun d'ells amb 80 palmeres. 80, 80, 80, 240 palmeres en total es va llançar en aquella palmerada del 26 d'agost de l'any 2001. I doncs, recordarem en uns moments el que ens explicava l'Isidre Panyella, el tan recordat Isidre Panyella, perquè eren palmeres típica espanyella, tres variants de palmera, l'escoltaran ell mateix. I després en Joan Marçal, 25 anys enrere. Què va passar a la Santa Tecla del 2001, la processó? Bé, doncs, un malentès com una casa, una divergència de criteris i una tensió d'aquelles molt potents, total, per quatre gotes. Aquelles quatre gotes a l'inici de la processó que van propiciar bé que els balls sortissin, i quan gairebé tots els balls ja eren pel carrer, aleshores es va decidir que la processó, els acompanyants del sant, farien un recorregut molt curtet pels voltants de la parròquia. Res, casc antic, quatre coses i cap a casa una altra vegada. I evidentment va quedar la processó partida. Una part pel carrer i l'altra part pel voltant de la parròquia, és clar. Es poden vostès imaginar què va passar quan els baixos van arribar a l'Ajuntament i van veure passar la Santa per allà a la Palmera, la comissió, les autoritats, crits i soroll, les paraules de mossèn Josep Nicolau dient que s'havia fet amb tota la millor intenció i la conversa que va mantenir en Pito Valera l'endemà de Santa Tecla amb un Joan Marçal veritablement desmuntat, o president de la comissió, que no es mereixia passar aquell mal tràngol. Bé, de fet, cap president, bé, de fet, ningú que de forma voluntària fa les coses es mereix passar aquest tràngol, però per descomptat que en Joan Marçal el va passar d'allò més. Bé, doncs recordarem, perquè d'això també fa 25 anys. Era la Carme Verdoi, la Carmina Verdoi, la pandonista d'aquella Santa Tecla aleshores. A la segona hora, la tertúlia jove, que com que demà tindrem a la pregonera, hem avançat la tertúlia avui amb la Paula Navarrete, la Núria Sales, en Martí Monasterio, la Vinyet Granda i la Bruna Camps. Després, una petita entrevista que ha fet l'Enric Soler i la seva neta, l'Elia Nin, en Ricard Ruiz, perquè en el garatge d'en Ricard té tota la col·lecció de maquetes a Budes i Paraver, i allà hi ha de tot. Des de l'Hotel Subur a l'Ave Maria, des de la parròquia al Vinyet, l'estació de la Renfe, la casa Bartomeu Carbonell del Cap de la Vila, tot està allà. Tot, tot. Bé, doncs, una conversa entre l'avi, la neta i en Ricard Ruiz. I acabarem el programa amb el segon dels tres podcasts de Festa Major que ha produït la Comissió de Festa Major. Aquesta vegada, la Festa Major dels Adolescents. Com viuen la Festa Major els adolescents? La Irene Martínez, membre de la comissió, ha conversat amb l'Alexia Delgado, la Vinyet Fullera, l'Hugo Moreno, la Leanne Sanz i la Victòria Estal. A ells els escoltarem abans no acabem el programa d'avui. Avui, que com els dèiem, el Garraf comença la Festa Major a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Església. L'inici de les festes amb la xaranga. Des d'aleshores hi haurà sopars populars, tornejos esportius, competicions, tardeus amb DJ, inflables pels infants, cinema a la fresca i festes temàtiques, entre altres propostes. Tot el programa ho poden trobar al web de l'Ajuntament de Sitges, però a partir d'avui fins al diumenge, dia 16, Festa Major a Garraf. Avui, que pel que fa referència a la Festa Major, el casc urbà, Biblioteller de Festa Major, a la Biblioteca Josep Roig i Reventós, la lectura del conte avui és Festa Major de les Germanes Almirall. En acabar s'obrirà un espai de converses, gaudirà d'un taller de manualitats per fer-ho gegant, i després, òbviament, contes, art, tradició en família. Inscripcions a la Biblioteca Josep Roig i Reventós per infants a partir de 5 anys, 93-894-84-86, 93-894-84-86. Avui que comença aquest cicle de xerrades de Festa Major, saben que les tradicionals, la del Janios, 28 anys, fan aquest any, el dijous començaran, i aquest dimarts, com ve sent també habitual en els darrers anys, la gent de la Vermuteria La Gralla, carrer Major 33, comença les seves. En fa una, perquè la setmana que ve hi ha concert de gralles. La xerrada es titula Promoció o prostitució de la festa? Protocol, atracció turística i coherència. Hi participen el regidor de turisme Dani Martínez, la vocal de l'agrupació de Baix Populars, la Laura Cossialls, el gestor cultural i professor de la Rovira i Virgili, Jordi Bertran, i el representant de la Vella de Diables, en Xavi Guerrero, tots moderats per la Irene Martínez. Això serà avui a partir de les 8 del vespre a la Vermuteria La Gralla, al carrer Major número 33. La del Janios tindrà lloc aquest dijous 13 d'agost a partir de 2:15 de la nit, en aquest cas dedicada al món dels castells i especialment a la Jove de Sitges. Al salt de la Jove de Sitges és possible consolidar una colla de 8 a Sitges i intervindran en aquesta xerrada el cocap de colla de la Jove, Marquill, l'excap de colla dels castellers de Vilafranca, Toni Bach, i la periodista i castellera dels Xiquets de Vilaseca, Elisenda Rovira. Tots plegats moderats per en Sergi Molina. Això serà el dijous a partir de 2:15 al Janios. Penúltim dia del festival Jardins de Terramar, avui dimarts dia 11, a partir de les 8 del vespre en el cicle Imprescindibles, en Pau, i a partir de les 10 de la nit, Sopa de Cabra. Això, avui dimarts dia 11. Demà dimecres dia 12 el festival es tancarà amb Lucía Durán, el cicle Imprescindibles, i amb God Save the Queen. Un any més, aquesta memòria dels èxits de Queen, de la banda de Freddie Mercury, amb el que diuen que és el millor grup de versions de covers de Queen. God Save the Queen, demà al festival Jardins de Terramar, a partir de les 10. Demà dimecres, dia 12, els qui vulguin donar sang trobaran la unitat mòbil del Banc de Sang a partir de les 10 del matí fins a les 2 i a partir de les 5 i fins a les 9 al pàrquing de Can Robert. Demà dimecres, dia 12. Si volen ja demanar tongada per donar sang, només cal que vagin al web banksang.net. banksang.net. Demà a partir de les 10 i fins a les 2 i a partir de les 5 i fins a les 9, l'unitat mòbil de donació de sang al pàrquing de Can Robert. El dijous 13 d'agost, que començarà la 43a edició del torneig de juvenils de la Blanca Subur. El dijous dia 13, la Blanca s'enfrontarà a partir de les 7 de la tarda amb el Grama i a les 9 els partits que enfrontaran el Cornellà amb el Nàstic de Tarragona. El divendres s'enfrontarà la Blanca amb el Girona i a partir de les 9 el Badalona amb el Nàstic. I aleshores el dissabte ja tindrem el Grama amb el Girona a les 7, el Cornellà amb el Badalona a les 9 i el diumenge dia 16 a les 7 els partits per la tercera i quarta posició i a les 9 la final. I participen, per tant, al costat de la Blanca, el Grama, el Cornellà, el Gimnàstic de Tarragona i el Badalona. 43a edició del torneig de juvenils de la Blanca Subur a partir d'aquest dijous dia 13 i fins al diumenge dia 16 d'agost. I recordar, per altra banda, com no, que aquest cap de setmana és el cap de setmana de barraques, que començaran el divendres dia 14 i acabaran el diumenge dia 16. El divendres dia 14 amb el Correbars, o Correntitats, millor dit, a partir de 6:45 de la tarda des de la plaça de l'estació, amb Yai Sound System i Busy Sound, 5 cerveses, 10 euros. 5 cerveses, 10 euros, divendres 14, a 6:45 des de la plaça de l'estació i, òbviament, programa musical molt extens el divendres, el dissabte i el diumenge. Les barraques 2026, absolutament gratuïtes, gràcies a aquest esforç enorme de les entitats i, òbviament, el que pugui donar de si, que ha de donar bastant, perquè ha d'assumir els costos de tota aquesta organització, les barres de barraques. Barraques a partir de divendres dia 14 i fins al diumenge dia 16. Nou i 14 minuts, els dèiem que avui el diari El País dedica un reportatge molt extens al nedador sitgetà Luca Hoek, perquè és avui dimarts quan comença la seva participació als Europeus de Natació de París. Diu el diari, de moment, a partir del dimarts a París, li espera una bateria de carreres de 100 metres que inclouran alguns dels 10 nedadors més ràpids del planeta des de l'any 2025. Els russos Egor Kornev, Ivan Girev, el britànic Matthew Richards i el romanès David Popovich. L'espanyol s'encoge de hombros, diu El País. L'any passat, al Mundial de Singapur, vaig fer la meva millor marca nedant amb els millors i no tenia gens de pressió. Soc més eficient sense estrès. El diari i aquest article del periodista Diego Torres parla de tota la preparació que ha tingut de l'Open de Palma, que pot ser recordat com una fita, el primer cop que els nedadors de velocitat espanyols de l'equip masculí van formar un grup veritablement potent, i entre altres coses parla d'aquest quart aniversari des que va aterrar a Sant Cugat l'any 2022 amb el seu preparador físic. I a partir d'aquí, l'evolució que ha fet el Luca en aquests 4 anys. Ho diu textualment així, l'article: Luca Hoek ha despegado desde el año pasado. Este catalán, hijo de padre holandés y madre francesa, ha saturado los registros de plusmarcas españolas. Té el rècord nacional en natació lliure de 50, 100 i 200 metres. 6 de les millors 10 marques espanyoles de 50, 7 de les millors 10 marques de 100 i 3 de les millors marques de 200 són seves. Per tant, tota la sort del món al Luca, però amb el cap amobladíssim s'enfronta a una de dos Sitgetà als europeus de natació que se celebren des d'ahir a París, però que avui tenen ja les primeres proves en les quals en Luca participarà. L'Ajuntament aprofita les vacances escolars d'estiu per realitzar diverses obres de millora a les llars d'infants i escoles públiques de primària. La nota de premsa de l'Ajuntament diu que l'actuació més important s'està fent a la llar d'infants La Moixiganga des d'aquest agost, ja que per via d'urgència es durà a terme la impermeabilització de diverses cobertes. Per tant, hi havia un problema de goteres a la llar d'infants La Moixiganga. Aquesta obra té un preu de 19.461 euros. L'escola Miquel Utrillo també serà l'escenari d'una renovació important del perímetre de les instal·lacions. En aquest sentit, es canviarà tant la porta d'accés principal com la porta d'obertura automàtica a distància. A més, la tanca s'elevarà per tal d'evitar l'accés a l'escola fora de l'horari de classes i activitats, ja que s'han produït actes incívics i vandàlics que es volen evitar amb aquesta reforma de la tanca perimetral. El global de l'actuació, Miquel Utrillo, arriba als 14.619 euros. I pel que fa a l'escola Esteve Barratxina, que té pendent aquest projecte, com els dèiem, aquest gran projecte de reforma, l'Esteve Barratxina ja té acabat l'escenari nou de la sala d'actes, una actuació feta amb recursos municipals. En aquest cas, s'ha refet tota la tarima de fusta amb un tractament en pintura especial contra incendis i relliscades. Cal dir que l'escola està pendent, com els dèiem, de l'inici d'una actuació de reforma integral acordada amb el govern de la Generalitat i que té un pressupost inicial, però ens diuen que això pujarà bastant més, però el pressupost inicial és de 3 milions d'euros.

Aquest pressupost inicial de 3 milions d'euros, al qual, segons diuen els tècnics, hi hauran d'afegir moltes coses, perquè la reforma integral de l'escola, diguem-ne que afectarà també finques properes, per tant, hi ha una obra molt intensa. L'escola és de l'any 57, per tant, l'any que ve l'Esteve Barratxina farà 70 anys. O sigui que serà la, no direm que la primera gran reforma del centre, perquè el centre es va ampliar, però, diguem-ne, l'edifici històric de l'escola l'any que ve farà 70 anys amb poques reformes fetes. Per tant, la reforma ha de ser molt important. A veure si hi ha sort i hi ha bones notícies per l'any que ve de cara al projecte de la reforma integral de l'escola Esteve Barratxina.

0: Bé, ja els dèiem que faríem un encaix festa majorenc obrint el nostre arxiu sonor. El diari ABC fa 25 anys deia: esta noche la populosa Villa del Garraf cierra su tradicional fiesta mayor con un espectáculo que podría ser considerado único, si no fuera por causas personales aducidas por el consistorio. Un singular castillo de fuegos de artificio llamado Palmerada formará por primera vez una enorme palmera con 240 cohetes dispuestos en tres filas paralelas al mar. La traca final assegurada. Bé, no era exactament això el que es va fer. El que es va fer era, bàsicament, tres llançaments de palmeres, un darrere l'altre, en filera, que ocupaven tot el passeig. Els més joves no el recordaran, els més veterans sí, i recordaran, per altra banda, com de difícil era que la vista abastés i tota la palmerada sencera. Quan publiquem aquest àudio, el publicarem amb la fotografia clàssica d'en Josep Maria Alegre, feta bastant lluny del passeig, però que va copsar de manera perfecta aquestes tres enceses de palmerada. Perquè això no s'havia fet mai. L'Isidre Panyella mateix deia que no s'havia fet mai. La idea d'on va venir? Bé, doncs la idea va venir, com tantes altres coses, d'un cop de cap d'en Joan Marçal, que li va dir a l'Isidre que li faria il·lusió. Per tant, el 26 d'agost del 2001, des de les 7 del matí, els operaris de la pirotècnia Igual van anar disposant tota aquesta coetada al llarg de les platges del passeig. Aquesta coetada eren 240 palmeres, que es tiraven en tres torns de 80 palmeres cadascun. I entre cadascuna de les enceses simultànies d'aquestes 80 palmeres hi havia també una miqueta d'animació pirotècnia i una traca final. L'Isidre va proposar tres pressupostos. La palmerada era la mateixa pels tres pressupostos. El que variava era l'intermedi, per dir-ho així, entre palmerada i palmerada. El 20 d'agost del 2001, ara fa 25 anys, saludàvem Isidre Panyella i l'Isidre ens explicava aquests detalls d'un esdeveniment que no s'ha tornat a repetir mai més. Una vegada i prou. A fe de Déu, però, que va ser una palmerada recordadíssima.
1: No sé on vàrem deixar la conversa, però em sembla recordar que l'Isidre ens parlava de tres tipus de palmerada diferent, segons el pressupost, i jo no sé al final amb quina ens hem quedat d'aquestes tres.
2: Ens hem quedat amb la senzilla.
1: Amb la senzilla.
2: La palmerada és la mateixa, per tant, el que són les palmeres és el mateix.
1: D'acord.
2: Era l'acompanyament, o sigui, entre palmeres, com que les 240 palmeres es tiraran en tres vegades, seran 80 cada vegada, perquè és que si les tires totes alhora són masses, i com que obren grosses, una es taparia l'altra. Aleshores, vaig calcular que si hi ha 2 quilòmetres, 400 metres, des de sota l'església fins a Terramar, aleshores, a cada 30 metres una palmera vol dir que són 15 metres de radi cada una, i les tenen de sobres, les palmeres nostres. Vol dir que arribaran a tocar-se les puntes d'una a l'altra. Llavors, és quan queda bonic. Si ho atapones, es veu un pagot de foc i no veu res. Per tant, llavors es faran tres tirades, però entremig de la primera i segona i tercera, es tiraran uns trons, un petit efecte de continuïtat per deixar uns 40 segons entre l'una i l'altra, a fi que el fum marxi i es veïn ben netes cada

0: d'una ocasió, la imatge d'aquesta palmerada abans no la vegi.
1: Sí, clar, jo me l'imagino i ha de ser bonic, eh? El que fa, jo crec que a llocs bons per veure-les, els espigons, dels espigons hi podrà anar tothom, i el baluart també, perquè com que això es farà, diguem-ne, sota el passeig, és un... la gent poden pujar al baluart i tots els espigons, perquè està una mica com que la platja de Sitges fa una miqueta de conxa, també, que de Bahia, és una mica rodona, un petit semicercle, doncs aleshores, vistes aquestes extremes, pot veure molt, bastant sencer.
0: D'acord. O sigui...
1: Doncs, et posis, doncs, si et poses molt de canto, doncs també se t'amuntonaran una sobre l'altra, no?
0: Doncs seguim per aquí, la gent es pot col·locar al baluart, es pot col·locar a l'espigó del Club Nàutic?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí? Tots. O sigui, a tots els espigons, des del principi fins al final.
1: Exacte.
0: A Terramar també és un bon lloc?
1: Sí,
0: també.
1: No?
0: A l'espigó de Terramar.
1: A l'altre cantó, llavors sí, exacte, el moll de Terramar també. El cas és poder veure d'una mica endins, si estàs a l'extrem, perquè vegis tota la bahia.
0: D'acord. Jo no...
1: El lloc més viem, els llocs més adients és... des del terrat d'algun xalet, per exemple, cap al centre, pot dir a un quilòmetre o 200 metres, per exemple,
0: sí,
1: centrat, o de dins de mar amb les barquetes.
0: Els que tinguin, els
1: ideal,
0: que tinguin.
1: No? Ideal, perquè és completament de cara i tens la cosa, tens l'efecte, la panoràmica d'ample a ample.
0: Això és el que volem saber. Altres persones que també hem preguntat, bé, a la platja, això quan es començarà a instal·lar, quin és el marge de seguretat que és necessari perquè aquesta instal·lació es pugui desenvolupar sense cap problema? Com va això?
1: Bé, nosaltres, això es pensa començar a les 7 del matí, i estarem hores llargues. És un diumenge, per tant, he demanat, i el Marçal m'ha promès que hi serà, des del dia abans es clavaran 160 estaques, o sigui, una cada 15 metres, a 2 metres de separació del que és la paret d'aquesta zona jardinada del passeig, que és la part jardinada.
0: És a dir, a 2 metres del mur del passeig...
1: Es posarà la cinta per tancar.
0: D'acord.
1: Per deixar-ho tancat completament. I amb les estaques aquestes.
0: O sigui que faig un parèntesi aquí, Isidre, a partir de les 7 del matí les platges estarien tancades.
1: No, la platja oberta.
0: La platja oberta.
1: Nosaltres l'únic que es poden són que tinguem 2 metres només de cap a la part del fons.
0: Perfecte, entesos.
1: No l'extrem de la platja, perquè la gent s'omplirà i llavors seria horrorós, no?
0: D'acord, o sigui que...
1: Ens arrambarem a la paret del que és el passeig, que de sota, el desnivell, sobre fins al passeig, i allà posarem els canons una miqueta inclinats mirant a l'aigua, per si una carcassa falla, qualsevol cosa es caigui a mar, no? I el que ens ha de privar és la cinta aquesta, junt amb que em va dir que hi hauria 40 guàrdies i també hi ha una part també de guàrdia civil, doncs que aniran vigilant.
0: En el cas de la zona de la fregata, com se situaran aquestes pomeres?
1: Això és una miqueta fotut. El tros de la fregata sí que ens podem arrambar una miqueta al mur que és petit, sí que ens hi podem arrambar. Sí. El que passa que llavors, per la part de dalt, tant a la fregata com més amunt, a la part de dalt del passeig també s'hi posarà una altra cinta, amb valles separades, per no posar tant 2 quilòmetres de valles, que seria caríssim, doncs unes tanques, i entre tanca i tanca, cinta. Perquè el moment, això pel moment de disparar,
0: sí, sí, sí.
1: El moment de disparar, perquè hi hagi un mínim de separació prudencial, no?
0: Tot això a partir de les 7 del matí.
1: Exacte. Això es començarà a estenca i aleshores a la platja vàrem quedar amb gent, persones de la brigada, com per exemple en Gari, que està a la part de platges, de repartir-ho amb un tractor, el tractor de la màquina de platja, amb que diu que té un remolc, i el remolc complir-lo de canons, i anar passant arrambats, diguem, la paret, que dins tot el resto de platja, però això mirarem de fer-ho a primera hora. Primera hora quan encara no hi ha quasi ningú, quan hi ha ningú a la platja, no?
0: Sí, perquè anava a dir tot un dia
1: de passar el tractor aquest a primera hora, anar repartint cada 30 metres 3 canons, perquè un serà per cada efecte, que són 3 efectes. Un ha de ser per la palmera daurada de tota la vida, amb el tronc. L'altre és la palmera daurada que porta les puntes blaves. I l'altre efecte és l'efecte Kamuro, que n'hem parlat alguna altra vegada, que és aquest d'or brillant, que fa aquesta com una caiguda de... Quan ha fet ja la palmera, fa com una pluja de purpurina daurada, no?
0: Aquesta serà la darrera de les 3.
1: La darrera, que és la més espectacular. A més, a canvi lila. Les puntetes les farem canviar a violeta, no? Perquè sigui la més decorativa.

0: Ahir també no ho havíem dit abans, i al final de tot doncs, hi ha una tronada també, a la part més o menys central, a la sorra mateix, doncs hi ha, jo què sé, una tronada d'uns 10 segons o 12 de soroll progressiva per dir hem acabat, no? Per tant, comencem amb 3 trons de vis, 80 palmeres daurades, 12 trons grossos de canó, cada 4 segons un, cada 4 per aguantar i que se'n vagi fum, perquè però que hi hagi continuïtat d'espectacle, que no hi hagi cap parada, no? La segona palmerada, la daurada amb puntes blaves, llavors hi van unes candeles romanes de descargues de drons i marrons, que en diem que són d'aquests trons d'acompanyament també, que amb una duració d'uns 40 segons aproximadament. Ve la tercera palmerada i aleshores hi ha una descarga de trons ràpida, una marronada, que en diguem.
1: L'Isidre Panyella, que ho tenia tot al cap, tot. 26 d'agost del 2001, aquella palmerada que no s'ha tornat a repetir mai més. Ens sembla que ara no es podria fer d'aquesta manera. És a dir, els operaris de l'Igual compartint la platja amb els banyistes el diumenge, mentre s'instal·laven 240 palmeres. Ens sembla que ara difícilment ens haguessin dit passeu, instal·leu les palmeres, que potser, jo què sé, menja tarda, que hagués patat alguna cosa per allà. Bé, 2001, amb alegria, aquesta pensada d'en Joan Marçal que va poder materialitzar l'Isidre Panyella. La pena va venir per Santa Tecla, i això també pels joves que ens escoltin, perquè d'això també fa 25 anys, i algú potser li van explicar, uns altres eren massa petits com per entendre-ho, però era quan la Festa Major no tenia protocol i, bàsicament, a l'hora de prendre determinades decisions, quan hi havia circumstàncies difícils, bé, era complex, això. Tampoc hi havia, és evident, sistemes de comunicació tan directes com ara hi ha, que sigui grups de WhatsApp, que sigui no sé què. Bé, en qualsevol cas, aquell 23 de setembre del 2001, la pluja va fer una mala passada. Bé, diem la pluja, i de fet van ser 4 gotes de pluja mal comptades, just abans de començar la processó. Els balls van començar, 1, 2, 3, van gegants, foc, tothom fent camí, però la part del final de la processó, la part, òbviament, que justifica tota la cercavila, tabernacle, pandonistes, autoritats, les senyores amb el ciri, es va decidir que aquesta part de la processó fes un tomb pels voltants de l'església i tornés al temple. I, evidentment, s'havia d'avisar els balls, perquè els balls ja eren carrer avall. I vet aquí el conflicte, que quan els balls van tornar a l'Ajuntament i van veure passar la processó per davant de la palmera i Santa Tecla, que arribava ja al temple, allò va ser... Indignació general, només trencada perquè al pas del tabernacle el públic assistent va ovacionar Santa Tecla. Però després, quan van tornar a aparèixer les autoritats, els xiulets van retornar a la plaça i això que ho hem escurçat va sonar d'aquesta manera tan tensa. Fa 25 anys, un 23 de setembre del 2001, han finalitzat la processó. El rector mossèn Josep Nicolau, en acabar l'entrada, diguem-ho d'aquesta manera, de la santa, davant d'una Carmina Verdoi, visiblement dolguda, trista, per la circumstància, va deixar anar unes paraules, més o menys, que volien tranquil·litzar els ànims, però no ho estaven. I l'endemà, Joan Marçal, al carrer Sant Honorat, conversava amb en Pitu Valera.

0: Acabem, doncs, aquesta celebració de Santa Tecla, que les circumstàncies han fet doncs, que tingués aquest final una mica inesperat per tots i també involuntari s'ha buscat la millor solució. Suposo que Santa Tecla també acceptarà la nostra bona voluntat. Ho agraeixo doncs, a tots aquells, sobretot a tantes senyores que han acompanyat a la Santa, també als grallers que ens han acompanyat, el senyor alcalde, les autoritats, la comissió de festes. Voldria doncs, que aquest final fos un final d'amor i de pau i que el nostre poble recobri la serenor, perquè si no s'ha fet com calia, no és pas per la voluntat de ningú, sinó perquè s'ha cregut que el temps amenaçava i que ha sigut també potser una imprudència. Gràcies i que Santa Tecla ens beneeixi. Acomiadem-nos, doncs, i resem com sempre la pregària del Pare Nostre. Poseu-vos drets. Pare Nostre, que esteu en el cel.
1: Joan, bon dia.
2: Bon dia tinguem.
1: Com esteu?
2: Pues molt desmoralitzat, la veritat és aquesta. Jo crec que les coses han arribat a un punt que s'han de parar. No podem continuar de la manera que anem. Jo des d'aquí voldria dir, i demano per favor, que els polítics facin política, que a la festa ja ens encarreguem una comissió, que de tot l'egu hi perdem moltes hores i treballem molt. Però per favor, torno a repetir, els polítics facin política, que es posin al seu puesto i que ens deixin treballar. I veureu com tots aquests caleus no passaran.
1: Total, 7:45, hora de sortir.
2: Hora de sortida.
1: Comencen a caure
2: algunes
1: gotes.
2: No tantes com això, ja us he explicat abans aquí, que jo em vaig estar tot el rato que ploure amb els castellers mentre feien la baixada. Vaig estar amb ells a baix, els vaig felicitar, vam tornar amunt, va, què fem, què no fem, vull dir, sempre fora al carrer. I la veritat, si dius que em vaig mullar, jo crec que em vaig esquitxar. No em vaig mullar. I aleshores parlo amb els gegants i els dic, mira, sortim, si veiem que això va a més, que hi hagi més aigua, mitja volta i cap a casa. No passa res. Esteu conformes? Tots que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Doncs pues vinga, vale, sortim. Llavors la gent es va posar contenta perquè hi havia moments d'incertesa per allà davant per si se sortia o no se sortia. I sí, sí, doncs pues així ens vam tirar endavant. Es va sortir, es va mirar de lleugerar una miqueta més de lo normal la formació dels balls i tot plegat. Aleshores vam anar a la parròquia, aviam el que volia fer, va semblar que no volia sortir, haig de dir que la pandonista volia sortir, ho haig de dir-ho perquè m'ho va dir bé a mi, personalment diu Joan, jo vull sortir, dic jo també, però qui em van demandar? Llavors es va acordar que es faria primer la missa de nou, o de 8:45, després, segons es veiés el temps, es faria un recorregut, que és el que es va fer. En quant amb el recorregut i tot el que es vulgui fer, la parròquia, la comissió, no hi té res a veure, perquè vull dir, és una cosa religiosa, vull dir, no... I vam quedar així, que es faria així. Aleshores, hi va haver l'ordre de retirar els balls del carrer. Es van retirar els balls, van arribant, tal com anaven arribant, jo els preguntava que si volien ballar després d'aquesta petita processó que es faria als voltants de Dallòs, o s'estimaven més plegar. I llavors em va preguntar el que tu vulguis. Dic, pues mireu, jo si us haig dit la veritat, jo plegaria. Guardem-ho i un altre any ja tornarem a sortir. I així ens va fer.
1: La processó surt, és a dir, comença a sortir...
2: La processó no comença a sortir, el tabernacle no es va tocar ni de l'altar, no es va tocar ni de l'altar, i ja no es va sortir. Llavors vaig, li comunico amb el senyor alcalde, que el senyor rector m'ha dit això, de que no vol sortir perquè plou, que després mirarà de fer alguna volteta petiteta, i el senyor alcalde em diu que nosaltres, ell no hi pot fer-hi res, ni hi pot dir-hi res, perquè és una cosa que la mana el senyor rector, el professor, que no s'hi pot fer res. Llavors vaig dir, va ser com va donar l'ordre de que els balls tornessin cap a l'Ajuntament, que no se sortia.
1: Qui dona aquest ordre?
2: El senyor alcalde.
1: Cercavila ja havia arrencat.
2: I el Cercavila havia arrencat, els gegants ja estaven pràcticament a la cruïlla del carrer Sant Bartomeu, carrer Jesús, i ja havia d'allò, però esclar, pràcticament a darrere no hi anava res. Llavors va anar una persona de la comissió per darrere a buscar-los, perquè no haguessin de caminar tant, i els altres de la guàrdia urbana per davant.
1: La processó, però, Joan, es talla, és a dir, com si agaféssim unes tisores i...
2: Crac, un gabinet i la tallessis.
1: I ho tallem pel mig. Mm. És a dir, gegants, bestiari de foc, foc, fins als bastons, més o menys?
2: No, no, pràcticament van sortir tots els balls. Mm-hmm. Van sortir,
1: van sortir tots.
2: Els balls van sortir tots. El que passa que, esclar, molta gent no els va veure perquè uns encara estaven pràcticament al fonollà o d'això, i ja van tirar enrere. Però era el moment que havia d'haver sortit. I va ser una pena, perquè la iglesia estava plena de senyores que volien anar a la processó, i aleshores, doncs, no se sortia.
1: Entenc que ha de ser un moment complicat. Són decisions en calent i amb poc espai de temps.
2: És uns moments molt ingrats, molt ingrats. Molt ingrats i... No sabria com explicar-me, perquè el que dius tu has de decidir en 2 minuts, però és que tu ja voldries decidir, però no pots decidir. No sé si m'enteneu.
1: Sí.
2: No pots decidir.
1: M'entenc.
2: Perquè a sobre en tens altres. Jo des d'aquí, ja t'he dit abans, polítics que deixin, que facin política, que es cuidin del poble, i la festa ja ens en cuidarem nosaltres. Que segur que ens hauríem mullat i hauríem tingut la festa sencera.
1: Un dels moments, i ho hem escoltat abans, amb aquest petit document sonor, de màxima tensió va ser...
2: Això és molt desagradable.
1: A l'arribada a l'Ajuntament.
2: Això és molt desagradable.
1: Quin sentiment vas tenir, Joan?
2: Jo, dic, vaig passar molta vergonya, em va saber molt greu. Per postres, quan es va acabar tot això, que vam anar... a fer la festa, la volta que va dir el senyor rector, que vam anar a la pregària que final que hem sentit... el senyor alcalde em va crear al seu despatx. No val la pena recordar-ho que em va dir, perquè em vaig posar tan nerviós i tan impotent, que jo des d'aquí voldria demanar perdó als meus companys de comissió, perquè la veritat és que només vaig veure les escales de ball de l'Ajuntament. Me'n vaig anar i els vaig deixar amb ells plantats allà. Quan m'estaven fent costat, els vaig deixar allà plantats. Això és una cosa que em va saber molt greu, després m'ho vaig arribar a pensar, però poc cop calent me'n vaig anar. No els havia d'haver deixat allà. Havia d'haver fet el comentari amb ells, havien d'haver parlat tots junts i agafar una determinació, però, dic, vaig sortir histèric. Em costa molt posar-me molt nerviós i m'agrada sempre fer les coses pensant-les, però no podia més ja. Ho sento amb l'ànima i jo dic, demano perdó amb ells, perquè la veritat és que els vaig deixar... Quan van veure que m'anava, van venir darrere meu i jo els vaig deixar plantats al mig del carrer, perquè volia estar sol. Volia estar sol i mirar el que havia passat. Rumiar-me mirant el que havia passat. Per això dic, repeteixo, que em perdonin perquè no els havia d'haver deixat.
1: Què et va dir la gent del poble, dels valls, si és que et van dir alguna cosa?
2: Sí, i la gent em deia, tranquil, Joan, que això no va per tu. Dic, ja ho sé, però no... No.
1: No és agradable.
2: No m'agraden aquestes coses. Aquesta cosa ja s'anava a produir el divendres, es va aturar, amb una mica de força que es va fer, però a última hora es va trencar. Ja feia massa dies que durava això i... es va trencar. Entens? No s'havia d'haver trencat. O sigui, pràcticament, t'ho direm dues paraules i ho comprendràs en seguida, d'això. La comissió de la Festa Major, a la qual hi ha una feinada que molta gent no s'ho pensa, i n'hi ha molta, són els manobres dels polítics. Són els peons. Si la Festa Major és un èxit, l'èxit és d'ells. Si hi ha un fracàs, el fracàs és de la gent que ha treballat. Entens? Vull dir, i no pot ser, no pot ser això. No pot ser de cap de les maneres. La comissió està per organitzar la Festa Major, i punto. I els polítics al seu puesto, i nosaltres al nostre puesto. I no han de donar cap ordre ni res, sinó preguntar-li al president, sigui que sigui. I, escolta, això què fem? Això així? Vinga, vale, correcte. Sense fer cap imprudència i sense fer cap cosa estranya. Però ha de ser així, això. I fins que no sigui així, tindrem problemes. Tindrem problemes perquè resulta que el president, que parla en aquest cas per mi, que d'allòs, resulta que és el pallasso de la festa major. Ho dic, és que anem trebats i no s'hi pot anar així, tu.
1: Teniu aquella sensació que us cau la daga al damunt?
2: Exacte, com si tinguessis l'espasa de Damocles sobre el cap. Igual. Saps? Perquè no saps, bueno, ara te'n sortiran, ara per aquí, ara per allà. No es pot, ni es pot treballar ni es pot viure d'aquesta manera. O hi ha més confiança, o ens anem cap a casa i que faci la festa major polítics.
1: Està ferida la festa major?
2: No.
1: No?
2: No. Festa major no està ferida perquè és un mal trago que s'ha passat. Jo crec, espero i desitjo de que ens deixin treballar una miqueta més en confiança i veureu com la festa major tornarà a ser la festa major.
1: Teniu ganes de seguir treballant, Joan?
2: Sí, sí. La veritat és que sí. Perquè, ei, si no em destitueixen, potser em destitueixen i me'n tinc ganes per casa, però de plegar no plegaré.
3: Això passava un 24 de setembre de l'any 2001. En Joan Marçal va ser valent perquè el que havia passat el dia abans havia estat de traca i mocador. Per tant, posar-se davant d'un micròfon, atendre totes les preguntes, no era una tasca fàcil i en Joan Marçal ho va fer. Que serveixi, i probablement ha servit, perquè afortunadament els presidents de comissió i sobretot en els darrers anys poden passar molts problemes, però aquesta manca de confiança o aquest distanciament entre comissió i regidoria que va palesar en Joan Marçal i que ho va viure en el seu moment, va haver opinions molt diverses sobre què havia passat aquella nit, però això no s'ha tornat a viure, afortunadament, ni la gent emprenyada d'aquesta manera, afortunadament. D'això han passat 25 anys, d'un dels grans escàndols de Santa Tecla, de la processó de Santa Tecla. Després, l'any 2003, en vindria un altre petit escàndol, també a l'entorn del recorregut i d'algú que va prendre una iniciativa així, vinga, dale, tal, també va haver una... Però, afortunadament, en els darrers anys, tot es desenvolupa amb molta més tranquil·litat. Hem volgut, perquè s'escau l'aniversari, 25è aniversari d'aquests dos moments, un de la Festa Major, la Palmerada, i un altre de Santa Tecla, aquesta ressaca molt agra, de l'endemà de la processó de Santa Tecla del 2001.

Bé, doncs tot plegat per situar-nos una mica, perquè val la pena. Per cert, que l'any que ve, com els comentàvem, farà 25 anys d'aquella entrada de grallers conjunta per part de totes les colles de grallers de Sitges. Ara hi ha bastants més grallers que els que hi havia fa 25 anys enrere. Es va aconseguir en aquell moment aquesta interpretació unitària. Ens diuen que hi ha una certa intenció de l'any que ve de repetir això. Farà 75 anys de la creació de l'Escola de Grallers. Això va ser l'entrada de grallers de l'any 2002, amb unes gralles que eren les mateixes per tothom, que també va pagar en Joan Marçal. Aquelles coses que ara diguem-ne, no diré que portarien als tribunals, però gairebé, perquè aquests diners, que no sé què tal. Bé, doncs, el 2002 es va fer aquella entrada de grallers conjunta, l'any que ve hauran passat 25 anys i sembla que hi ha aquesta intenció. Però d'això ja en parlarem l'any que ve, 10 minuts i seran les 10. L'11 d'agost del 1928 es constituïa i es presentava públicament la Societat d'Atracció de Forasters, el que va ser l'entitat prèvia al foment del turisme. Un 11 d'agost del 1977 moria el farmacèutic Josep Ferret i de Carol, l'alcalde de Sitges, entre el 1960 i el 1966. I un 11 d'agost del 1999, prou que ho recordem, va haver aquell petit gran foc, però un ensurt important, a la Trinitat, un 11 d'agost del 1999. I a les nostres efemèrides d'arreu del món. Està marcat aquest dia, però podia haver estat la setmana anterior o la setmana després, perquè un 11 d'agost del 1973, en una festa al Bronx, naixia el hip-hop.

Els que escoltem són Public Enemy, grup format el 1985 a Roosevelt, a Nova York, amb Chuck D i Flavor Flav. I el que escoltem és Fight the Power. Des del Bronx, guerra que era en aquells moments el barri més marginal de Nova York. Alguns deien que quan Nova York tirava la cadena del vàter, tot plegat anava al Bronx, perquè era, ben fi, la frase feta, i la frase feta sobretot pels programes d'humor, per l'APM, pues, esto es el Bronx, bé, doncs el Bronx era això, i del Bronx va néixer aquest moviment reivindicatiu, socialment reivindicatiu, que tenia sobretot una forma del tot singular d'utilitzar els plats, els tocadiscos, els giradiscs, i crear sons, nous sons, a partir de la reproducció de vinils. I això és un món que continua avui, el hip-hop, el rap, l'escratch amb els plats. Tot això forma part d'una cultura que va celebrar el seu 50è aniversari l'any 2023. Però, com els dèiem, està marcada aquesta data, però el so del hip-hop ja feia anys que es movia pel barri del Bronx. Però per marcar una data d'efemèride, diguem-ne que es va instituir aquesta. Hi ha un museu del hip-hop amb alguns dels elements que van formar part d'aquella època i dels artistes de l'època, tal dia com avui, de l'any 1973. Tal dia com avui, de l'any 1934, arribaven els primers presoners civils a Alcatraz, a la presó d'Alcatraz, a San Francisco, a la badia de San Francisco, als Estats Units. Anys després, a mitjans dels 60, tindria lloc aquella famosa fuga de la qual se'n va fer una pel·lícula i que va acabar propiciant el tancament de la presó, una presó que ara Donald Trump en algun moment ha dit que voldria tornar a obrir. Un 11 d'agost del 897 moria el comte Guifré, primer de Barcelona, Guifré el Pelós, el fundador del monestir de Ripoll. Moria als 57 anys. Un 11 d'agost del 2014 moria el gran actor Robin Williams. Un 11 d'agost del 1675 es col·locava la primera pedra de l'Observatori Astronòmic de Greenwich. I un 11 d'agost del 1711 tenia lloc la primera cursa de cavalls a l'hipòdrom d'Ascot. És la referència, diguem-ne, de l'alta societat anglesa, la carrera, la cursa de cavalls, les curses a l'hipòdrom d'Ascot, tal dia com avui de l'any 1711 tenia lloc la primera cursa. Vinga, i en què acabem? Amb un canvi radical, un Elvis dels primers anys, que va ser número 1, tal dia com avui de l'any 1956, només fa 70 anys.

Un joveníssim Elvis Presley a l'inici de la seva carrera artística, a l'inici de la seva carrera discogràfica, carrera llarguíssima, plena d'entrebancs, plena de situacions personals trasbalsades, però el que no li va fallar mai és aquesta ànima d'artista, aquest home que sabia cantar de tot, que va començar amb blues, que va seguir amb rock, que va acabar cantant fins i tot estàndards que cantava tothom i que era capaç, pel seu registre de veu, de fer el que fes falta, des d'una cançó de Nadal a un rock and roll. Let's walk up to the preacher.

I per la nostra cançó de l'estiu estem a finals dels anys 70. Quins va arribar l'èxit d'ella una miqueta més tard que a la Gran Bretanya. I estem parlant d'una dona que, de fet, va ser dona d'una sola cançó. D'una sola cançó en el sentit que cap altre tema que va treure al mercat va tenir l'èxit d'aquest. Estem a finals dels 70 i a l'estiu sonava molt, molt, molt, molt, molt Tina Charles.

Estem al 1976-1977, una carrera molt curta, la de Tina Charles, molt curta perquè va començar a inicis dels anys 70 i va acabar a finals dels 70. A finals dels 70 la seva carrera ja començava a declinar, es van fer algunes versions, reversions, de l'I Love to Love, però ella, nascuda a Londres el 1954, diguem-ne que després ja no es va dedicar professionalment a la música. En qualsevol cas, aquí i a molts països d'arreu d'Europa, l'I Love to Love va ser un èxit total.

0: Només han passat 50 anys. 9 i 59 minuts del matí, demà, més cançons de l'estiu. Avui que és Santa Clara, Santa Susana, també Santa Digna, Santa Filomena i Sant Alexandre. L'actriu Úrsula Corberó, 37 anys, celebra avui. L'actor Chris Hemsworth, 43 anys, celebra avui. L'actriu Viola Davis en fa 61. El presentador de Telecinco, Carlos Sobera, 66 anys, celebra avui. L'escriptor Javier Sierra en fa 55. Com els comentàvem, ha plogut un litre aquesta nit passada. També era una pluja, diguem-ne, fins a cert punt inesperada, tot i que els meteoròlegs assenyalaven que aquestes pluges del sud de Catalunya podien arribar a la costa central, doncs va arribar aquest litre. Ha servit per alguna cosa? Bé, per donar-nos una certa esperança, però ja estem a 30 graus i mig, amb un 67% d'humitat. Si creuen que Arribes tenen motius per consolar-se, Arribes estan a 30 i mig. És a dir, que estan igual que nosaltres i gairebé us diríem que no arriben al nostre grau d'humitat, però poc que n'hi falta. O sigui, que allò de ni que Arribes deuen estar una mica millor, portem un estiu que poca cosa. 30 graus i mig, per tant, avui que tornarem a tenir una diada calorosa, xafogosa, i ens quedem amb aquesta esperança que els comentàvem, que els darrers dies apunten alguns meteoròlegs als mitjans, que a partir del 18, a partir de mitjans de la setmana que ve, les temperatures veritablement poden baixar. Ens podem situar una mica amb allò que enyorem. No direm allò de la festa major amb màniga llarga per la matinal. No. Això sí que ja ha passat a la història. Però en qualsevol cas, a veure si podem respirar una miqueta. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem amb una temperatura extremadament elevada, sobretot a punts del litoral i prelitoral. Destaquen les superacions de llindar de temperatura mínima a gran part del litoral i prelitoral en comarques on s'han superat fins i tot els 2 graus respecte al llindar mínim. A hores d'ara encara tenia nuvolositat a punts del sector central i nord del país, del litoral, i que aniran deixant pas un cel més serè i assolellat durant gran part del matí. De cara a la tarda començarà a créixer una altra vegada la nuvolositat, deixarà la temperatura més baixa respecte a ahir, però així tot tindrem una sensació de xafogor i nord, i destaquem sobretot les tempestes que s'aniran produint especialment a sectors del Pirineu Occidental i principalment a l'Oriental, on poden deixar tempestes en calamar-se i alguna pedregada fins i tot. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 10 i 4 minuts del matí, els perfils de xarxes de l'Ajuntament ensenyen l'espigó de la Punta ple de porqueria perquè s'ha hagut de netejar. Això no ho arreglarem mai. Per cert, si volen unes imatges veritablement enginyoses, divertides, ben fetes... L'Artur Puigivet, en Pitu Riu, ha publicat unes animacions tan ben fetes, tan enginyoses, amb la sirena de Pere Jou, que no pot més i es llença l'aigua, aquest en un vídeo, després n'hi ha un altre, en què apareix la sirena amb una ombrel·la, però estan tan ben fets... Pitu?
1: Sí, és que més enllà de la imatge, el que em fa gràcia és el so.
0: Sí.
1: Fa,
0: de no poder més,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Perfil d'Instagram, Artur Pul. Artur Pul. Hi ha dos vídeos,
1: sí, sí,
0: amb la sirena de Pere Jou que són estupendíssims. Estupendíssims. Molt ben fets. Són molt curts, eh? Però,
1: sí,
0: però és igual. No cal que siguin llargs perquè estan molt bé. Estan... La sirena que es venta, la sirena que es llença mar, en fi, els agradarà molt veure'ls perquè està fet amb molta, molta, molta gràcia. Perquè és que diuen, no, les xarxes socials és que hi ha... Bé, doncs hi ha coses.
1: Sí, hi ha de tot.
0: Hi ha publicacions molt enginyoses. Si no ho saben, demà hi ha la... Va, a l'eclipsi. Al final, més d'un de vostès pensarà quines ganes que sigui dijous ja, perquè ja no puc més. Bé, els diaris en parlen, els mitjans en parlen, tal, tal, tal. Bé, tothom... En fi, mai... el sud de Catalunya mai ha estat tan prioritari per tanta gent, per mort de l'eclipsi. La Vanguardia avui diu, entre altres coses, ultralujo en Baleares... De la noche de hotel a 3.500 euros, al pack d'Eclipsi per 200.000. Establiments exclusius ofereixen passejades en jet, globus, iot i sopars en xefs. Aquí també hi ha alguna proposta d'aquestes de sortir amb vaixell, 275 euros més o menys, i tenen, en el nou de curs d'allò, ostres i pernil serrano.
1: Ja és ben cert que de tot en fem negoci. I això no és una excepció. I ens toca viure uns temps en què les prèvies són molt prèvies.
0: Sí.
1: Excessivament prèvies.
0: Oh, quina tabla
1: menta. Perquè, clar, d'això de l'eclipsi portem parlant-ne moltes setmanes.
0: Que és veritat, eh? Que passa una vegada a la vida.
1: Sí. Però
0: que passa una vegada a la vida. Però la vida de seguir també.
1: Sí, que és que...
0: Aleshores, bueno, que ningú prengui mal per mort de l'eclipsi. El fonamental, repetim, facin el que vulguin, però si van a veure l'eclipsi, facin el que vulguin, però amb les ulleres de protecció. La resta ens és igual, com si es volen posar del dret, del revés, però els ulls s'han de conservar. La vista s'ha de conservar. I l'única forma de conservar la vista és utilitzant ulleres de protecció. I s'ha acabat la
1: que s'han esgotat,
0: la discussió. S'han esgotat algunes...
1: No a tot arreu, entenc, però vaja, que molts llocs...
0: Algunes... Hi ha un advertiment també de salut pública de l'entorn d'alguns models d'ulleres, però precisament, diríem, per ser excessivament fosques. És a dir, es veu que hi ha alguns models d'ulleres que s'han homologat que són molt, molt, molt fosques i aleshores... diguem-ne, poden donar aquella sensació que com que no veig res, me les trec, és a dir, poden portar mal comportament. I aleshores s'han decidit retirar de la circulació. Però no hi ha ulleres, i repetim, si no són ulleres filtres homologats, no facin servir res. S'acabó. I ja està. Això és el que ens diu. Què? Que m'ho has enviat. D'acord. Ah, exacte. Gràcies. Salut reforça urgències i oftalmologia davant de l'eclipsi solar.
1: Perquè s'ho veuen a venir.
0: Però repetim que això sí que no és broma, que això no és allò de la Covid, no, és que si no em vacuno, que no. Que si mires el sol molta estona, aquí no hi ha no hi ha ni vacuna ni no vacuna, eh?
1: I sembla una fotesa o una bestiesa, però no cometin l'errada, si us plau, de primer mirar i després posar-se les ulleres.
0: Exacte.
1: No, abans de mirar,
0: abans
1: se les posen.
0: Un cop siguin a lloc, eh?
1: Sí, sí, clar.
0: No se les posin abans d'arribar, que no sabran on van. Sí, sí. És a dir, entre poc i més. Sí. És igual, escolta'm, que cal tenir una mica d'enteniment i responsabilitat, i ja està. Però acabarem tots boixos,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però és que en aquests casos hi ha gent que perd una miqueta el...
0: Bueno, doncs demà ja en parlarem. Saben que anàvem a dir que, per fortuna, perquè és clar, l'ara ja aquesta pobra gent o que els hi ha tocat. Parla, per exemple, l'alcalde, bé, els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i el Matret, el Segrià, vetaran l'entrada de vehicles i persones a diverses zones boscoses si no s'hi viu o no es té reserva amb antelació per observar l'esdeveniment astronòmic. L'objectiu és evitar una concentració de persones i vehicles. L'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, ha explicat que els ajuntaments estan, s'obren cometes, saturats de trucades de persones interessades en accedir als seus termes per veure l'eclipsi. Cada vegada el risc d'incendis més elevat i pot arribar a ser extrem. Fins al mateix dimecres no sabrem quin pla està activat, tal, tal, tal. Bé, s'obren cometes. Que no vingui més gent. Es tanquen cometes, això és el que
1: diuen. Sí, clar, és que... Ja el missatge ha de ser clar i contundent.
0: Bueno, demà és el dia de l'eclipsi i pau i glòria. Però hi ha eclipsi perquè ens surti per les orelles. Eh?
1: No, clar, tampoc cal que ens tornem bojos.
0: En canvi, és interessant un reportatge que vostès diran, escolta, mira, no ho hauria sabut mai. Va haver-hi un temps en què el bittercass era... la beguda dels avis i les àvies, del bittercass.
1: No m'agrada mai.
0: Bé, tot el bittercass. Ara es veu que ha tornat, que torna amb una certa... com la Perol. Només veus copes taronges de Perol. I els avis pensaran, la Perol, de quan era petit, tal, tal, tal. Bé, el bittercass és de Barcelona. Així ho diu un article de La Vanguardia, el farmacèutic Daniel Hausmann. Un farmacèutic va crear aquest popular aperitiu, a més d'un sens fi de fórmules magistrals, i el va regalar la fórmula del bittercass als seus amics de Vitòria. És a dir, no va cobrar res, absolutament. El seu fill diu que ell era d'aquesta manera. I, en fi, i aquesta és la carrera del bittercass. 21 extractes de plantes que donen vida al rei dels aperitius sense alcohol. Una fórmula que va crear aquest farmacèutic l'any 1966 a Barcelona. Hausmann va fundar la seva farmàcia el 1945 al barri de Sant Gervasi. Bé, doncs, això va ser un èxit i la família d'empresaris Nor, establerta la de Sopes de Sobre, establerta a Vitòria, va encarregar al seu amic de Barcelona una beguda sense alcohol per prendre l'aperitiu i... emular els italians, perquè un cop els italians tenien el Martini, que si o tal, doncs, què, doncs fes alguna cosa. I ell va crear el bittercass, però no els va demanar res a canvi. Va dir, mira, us el regalo, som amics, doncs aquí teniu el regalo. La seva filla ho recorda d'aquesta manera i ella continua a la farmàcia que avui porta la neta del senyor Hoffman, també farmacèutica, però per si prenen el bittercass, que sàpiguen que... és de Barcelona, una d'aquelles coses que despengen dels diaris a l'estiu quan hi ha, en general, notícies poc afalagadores. Avui la notícia, la fotografia, és la d'aquest terratrèmol de magnitud 7,4 que s'ha sacsejat la costa est de Colòmbia, especialment destruint, òbviament, edificis. La, diguem-ne, relativa bona notícia enmig de la desgràcia és que, en aquest cas, a diferència del terratrèmol de Venezuela, aquest sisme, l'epicentre del sisme, s'ha situat a més profunditat que en el cas de Venezuela, uns 100 poc quilòmetres de profunditat. El de Venezuela estava només a 20, i per tant, a més profunditat, en principi, menys danys a la superfície terrestre. I això és el que, d'alguna manera, ha apaivagat la catàstrofe que s'hagués pogut produir a Colòmbia.

0: Aquesta és una de les notícies del dia que, òbviament, s'anirà actualitzant. Eren quarts de vuit del matí. A Colòmbia, quan va succeir aquest sisme de magnitud 7.4, a les xarxes socials, òbviament, i als mòbils. Saben que ara no hi ha element més fonamental des del punt de vista periodístic que el mòbil, perquè han estat precisament els enregistraments de mòbil de molts dels veïns de les localitats on va succeir el terratrèmol que han deixat les imatges per la història. El millor, com els dèiem, que és que aquest terratrèmol s'ha produït a una profunditat superior al del terratrèmol de Veneçuela, però de moment 111 morts. La tremolor de magnitud 7.4 amb epicentre a Chocó es va sentir a tot el país. La catedral de Manizales, si vostès van a... perquè, com repetim, a les xarxes hi ha continguts molt interessants. La catedral de Manizales és una de les més altes de Colòmbia, té un campanar amb punxa i s'hi pot pujar a dalt de tot. Hi ha un mirador a dalt de tot. Bé, doncs hi ha vídeos de YouTube on ensenyen tot el recorregut que fan els turistes per la teulada d'aquesta catedral fins a arribar a l'agulla del cimbori, on hi ha la torre més alta de la catedral. En aquesta agulla hi ha un terra de vidre a 60 metres d'alt. Tu pots passejar per aquest terra de vidre i a sota veus l'altar de la catedral. Però allò que dius, bé, no haguéssim pensat mai que aniríem a petar a Manizares, doncs bé, doncs a YouTube hi ha uns vídeos magnífics de l'interior d'aquest temple parroquial i del mirador, i el mirador ahir tremolava i un dels campanars de la façana va perdre l'equilibri, va quedar cavalcant sobre la resta de la façana de la catedral. És una de les imatges que s'ha fet més virals arran d'aquest terratrèmol. Aquesta és una de les informacions. L'altra... A Europa hi ha un debat amb força tensió que ve arran del que va succeir a Ceuta i del que pot succeir a Ceuta el proper dissabte dia 15, si és que aquest rum-rum es confirma. Itàlia i Dinamarca tensen la Unió Europea i s'alien contra la immigració sense control. I per altra banda, el president de Ceuta demana que, diguem-ne, que tornin al Marroc tots aquests nois i noies que estan a la capital, és a dir, que ha canviat també el posicionament. En aquest sentit, saben que la llei obliga a acollir-los, però el que està passant és que no s'està donant l'abast per gestionar aquesta crisi humanitària. A veure què passa, i sobretot a veure què passa la resta de la setmana. Els membres de l'exèrcit que estaven de vacances han estat cridats perquè tornin a Ceuta, els guàrdies civils que estaven de vacances han estat cridats perquè tornin a Ceuta, i a veure què passa el cap de setmana a Ceuta. Això per un costat, per un altre, com els dèiem, l'eclipsi. Espanya es prepara per 1,5 milió de viatges per l'eclipsi. Saben que com han pogut veure en el mapa d'Espanya, hi ha una faixa que és la faixa en la qual es podrà veure l'eclipsi. Hi ha tècnics de la NASA que han anat, ara no sé si és un poble de la província de Burgos, que és un poble desolat, un poble on no hi ha ningú, i s'hi han instal·lat allà perquè, evidentment, pels científics això té un valor inestimable des del punt de vista de les dades i la interpretació de les dades, etc. És a dir, que més enllà de nosaltres, bé, anem més avall, Castelló, tota la zona del Llevant, que viu amb un cert temor perquè esperen núvols més ells que el sud de Catalunya. Però està per veure, perquè els meteorologs els hi pregunten cada dia: demà què passarà? Bé, és previst, no sé què. Bé, doncs demà a 2:15 ho sabrem. Perquè no hi ha ningú que s'atreveixi a dir: no, és que no hi haurà ni un núvol, això no ho escoltaran. Aleshores, com que no ho escoltaran, doncs demà quan sigui l'hora ja se sabrà. I per tant, potser demà escoltarem algú: oh, tanta vent total i està núvol. Bé, doncs també pot passar això. També pot passar que el karma en jugui una mala passada. El karma, la providència, que cadascú s'hi posi com vulguin. I Trump suspès a declarar que ha guanyat a l'Iran sense esperar el pacte nuclear, perquè com que tot això de l'Iran és una patata calenta que continua calenta, doncs s'ha d'acabar d'una manera o d'una altra. Bé, i la Lliga, que comença aquest proper cap de setmana.
1: Sí, sí. I començarà sense resoldre'ls, sense resoldre's, diria, molts dels capítols en matèria de fitxatges.
0: Aquest cap de setmana, Espanyol i Girona.
1: Sí, sí, sí. El Barça no juga el seu partit. El primer partit el jugarà el 23 d'agost, correspondrà en aquest cas a la segona jornada, jugarà al camp de l'Elx. El corresponent a la primera jornada, el que l'enfrontarà l'Atlètic Club, es jugarà el dia 27 d'agost. Sí, sí, és un embolic aquestes primeres jornades d'aquells
0: per de campionat. Per mort del Mundial, eh?
1: Ah, exactament, sí, sí.
0: Aleshores hi havia aquell assumpte de demà dia 12, en principi hem de tornar tots els jugadors que han jugat al Mundial. Està per veure si torna Ferran Torres o va directament al PSG, però el PSG, sí, ha fet una oferta que al Barça no li ha convingut.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: I el Barça n'espera una altra.
1: Sí, el PSG hauria fet una oferta inicial d'uns 40 milions d'euros que el Barça hauria refusat. Per tant, aquí la idea és que, vaja, les parts volen evitar, doncs, una negociació massa llarga.
0: Es veu que Ferran Torres em va costar 55.
1: Sí.
0: O sigui que vagin a saber si és qüestió de fer un cap per mans.
1: Sí, jo crec que el Barça estaria entre els 50 i els 60.
0: Ell vol anar al PSG i ens sembla que al Barça li ve molt de gust que vagi al PSG i a l'afició del Barça...
1: Jo ara crec que si Ferran es quedés tindria un encaix bastant complicat.
0: Complicat.
1: Sí, sí. No sé si dir a nivell de vestidor, però sí a nivell de massa social.
0: Això per un costat. I després les imatges de Cucurella amb aquesta declaració de mort al Madrid, que ahir també es van fer virals,
1: sí,
0: per totes bandes.
1: I el cas Julián Álvarez, que bé, ahir es va reincorporar als entrenaments de l'Atlético, no va poder parlar amb Simeone perquè, o casualitat, Simeone no hi era, que s'ha pres uns dies de vacances. M'estranya molt perquè, clar, estem a una setmana del començament de la Lliga i el fet que no sigui el teu entrenador perquè decideix marxar de vacances, en fi, tot molt, molt, molt estrany.
0: No hi era.
1: M'ha cridat molt l'atenció una informació que apareix, crec que a l'AS, que és el que li van dir a Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid.
0: Aquesta és bona, eh?
1: Discúlpate y ponte a trabajar. Això seria el que li haurien dit a l'Atlético, a Julián Álvarez, que, vaja, està bastant molest perquè li van prometre unes coses al mes de febrer i ara no s'estan complint i, per tant...
0: Discúlpate y ponte,
1: sí, sí,
0: a trabajar.
1: Sí, sí, discúlpate, de què?
0: De tot el que has creat, d'aquesta polseguera.
1: Bueno, vaja, ell es va presentar a l'entrenament i està...
0: Sí, sí.
1: Bé, doncs veurem com acaba aquesta història amb Julián Álvarez. Ahir es va lesionar en Roni Berdagi, el davanter suec. Es va trencar el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. Es parla d'uns 6-7 mesos de baixa. És un contratemps important d'entrada per ell i perquè era un dels jugadors que havia de marxar cedit. Per tant, aquí es trenca aquesta operació. Què més? Què més? Ahir també es va oficialitzar la cessió de Ronald Araujo al Liverpool. Aquí la part bona és que s'allibera el 100% del seu salari. Per tant, això al Barça li va de perles per la qüestió de la massa salarial. Per cert, pendents, ho has comentat abans fa uns moments, pendents del que pugui fer avui Luca Hoek, en l'europeu de natació de París. Avui disputa la prova dels 100 lliures. El 15 d'agost disputarà la dels 50 lliures i el 14, crec que és el 14 d'agost, Luca Hoek també disputarà els relleus mixtes de 4%. Per tant, són aquestes tres grans proves les que participarà Luca Hoek en aquests europeus de natació. Parlem també de tennis, del partit de quarta final del torneig de Montreal entre en Rafa Hodder i Arthur Fils, que no es va poder disputar aquesta passada matinada, es va suspendre per la pluja. S'ha programat per aquest vespre, no abans de les 8. I acabo amb una efemèride que m'ha cridat molt l'atenció, allò que gairebé sense voler-ho ho trobes per les xarxes. Una efemèride que m'ha cridat l'atenció, repeteixo, perquè avui fa 70 anys, amb el Camp Nou a mig fer, es va jugar un partit de futbol. Un partit de futbol que va enfrontar el grup d'arquitectes i el grup de contractistes.
0: Del Camp Nou.
1: Del Camp Nou.
0: Com que tots eren d'aquí...
1: Sí, sí. Van guanyar els arquitectes 2-1. Recordaran els que més han seguit la història del Barça i del Camp Nou que el Camp Nou es va inaugurar el 24 de setembre del 1957, però aquesta efemèride d'avui fa 70 anys que el primer partit de futbol va enfrontar aquests dos grups, els arquitectes i els contratistes.
0: Ai, que no recordo, punyeta.
1: El què?
0: L'arquitecte del Camp Nou.
1: Francesc Mitjans.
0: Gràcies. Arquitecte també del Calípolis, de l'edifici del Banc Atlàntic, Banc Sabadell a Barcelona, i també del barco, d'aquest edifici, primera línia de mar, que després va ser reconstruït, però un home, diguem-ne, que va anar donant voltes arreu del món per fer el millor camp de futbol que es podia fer en el seu moment. I sembla que es va inspirar molt, i tu hi has estat, Pitu, a l'Estadi Olímpic de Roma.
1: Sí.
0: I per això li va sortir aquest Camp Nou tan obert, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, estem parlant de l'antic Camp Nou, eh? No del reformat. Pitu, gràcies.
1: Vinga, adeu-siau.

0: Llegir per plaer.
1: La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya.

10 i 27 minuts, en una setmana estarem gairebé a la prèvia de la Festa Major, estarem a les portes del pregó. Aquesta setmana, avui xerrada de Festa Major, dijous xerrada de Festa Major, paradetes al cap de la vila, assajos on es pugui, on es deixin, on... Bueno, ja saben com acostumarà aquestes coses. En uns moments, el nostre té jove.

0: Això dels assajos sí que és una mica, a vegades... No, una mica conflicte, diguem així. Una mica conflicte. Per què? Bé, doncs, perquè el Sitges d'ara no és el de fa 30 anys. Aleshores, costa més d'incorporar, o sembla que costi més d'incorporar, el concepte assaig, absolutament necessari, si es vol sortir per Festa Major amb un mínim de dignitat. Vinyet, ben retrobada. Que ja havies vingut, però no t'havia vist des de
1: l'any passat.
0: Des de l'any passat. Sí, què tal, tot bé?
1: Sí, tot superbé.
0: L'estiu bé?
1: Gaudint-lo al màxim.
0: Gaudint-lo. Paula, benvinguda de nou.
2: Gràcies.
0: Bruna, que no ens coneixíem, què tal?
3: Molt bé.
0: Martí?
4: Molt bé, fantàstic.
0: Jo li preguntava, què tal París? Què tal França?
4: Molt bé, la veritat. Ara ja vaig tornar fa temps, però ja som per aquí, ja preparats per
0: festa. Queda lluny, França,
4: ja,
0: francesos.
4: I ja ho tenim tot encarat a Festa Major.
0: Vas passar calor o no? Perquè ara s'estan tornant vius, ara, eh?
4: Jo vaig passar fred, perquè jo vaig agafar, bueno, setembre no, però ja a desembre sí que feia fred, i fred del bo, però fantàsticament bé.
0: Perfecte. Assajant o no assajeu?
4: Bueno, nosaltres, jo surto a la Liga i els timbalers assagem allà al primer, bueno, al segon espigó. Si
0: segon espigó.
4: I
0: a primera línia.
4: I sempre allà. Tenim fans i tot cada dia que assagem,
0: sí?
4: Però bueno, sempre hi ha...
0: Bueno, sí, sempre hi ha... Gent, crida l'atenció.
4: La gent escolta els timbalers.

0: Igual si ja es va apropant gent i tot plegat i... Però bueno, molt bé, la veritat.
1: Aquest any no ha passat res, eh?
0: No, moment no.
1: O almenys ningú ha dit en veu alta res.
0: Jo no he sentit res.
1: No he sentit res. Vinga. Núria.
2: Hola.
1: Estan parlant de la prèvia de Festa Major, dels assajos i de les possibles molèsties.
2: Buf.
1: Buf. N'hi ha?
2: O sigui, nosaltres perquè no...
1: Perquè, esclar, no diguem-ne que...
2: Sí, o sigui, els nostres assajos són reunions, completament, o sigui...
1: I per tant no hi ha molèstia.
2: En principi no.
1: En principi. Vaja, que ja és molèstia per una reunió...
2: Ja, ja.
1: Ja seria complex, eh?
2: No, en principi no. L'únic que sí que jo fa anys que escoltava que inclús la gent es queixava del repic dels bastons o dels pastorets, que dius, bueno... Sí, la il·lusió dels assajos previs és que escoltis una mica de Festa Major abans de Festa Major. O sigui, els hauria de fer il·lusió, no els hauria de molestar.
1: Ja està clar. Bruna, surts amb algun ball?
3: A bastons per Santa Tecla.
1: A bastons per Santa Tecla.
3: Sí.
1: Per tant, assajar encara...
3: No, em toca...
1: Encara no.
3: Després d'estiu, ja.
1: Quan acabi els bastons per Santa Tecla, què voldries fer?
3: Bastons també.
1: Bastons també.
3: Sí, jo sempre bastonera.
1: Està difícil entrar?
3: Pues home, jo crec que sí.
4: Per experiència, sí. I jo he tingut molta sort, però està complicat.
1: Està complicat.
4: De fet, just fora ho parlàvem de què... O sigui, tenim un sistema de per accedir que és a través de sorteig. I hi ha gent que està molt en desacord amb aquest sistema, però és que al final...
1: En aquest cas, a la vostra colla, eh?
4: Sí, però és que els bastons de noies no podem fer-ho d'una altra manera, perquè cada any ens venen entre 8 i 12 nenes noves que surten de bastons infantils que volen ballar. O sigui, cada any es sumen entre 10 i 12 persones.
1: Hi ha una explosió
4: més a la llista,
1: de noies.
4: Llavors, la demanda és immensa i si tu fessis una llista d'espera i seguissis la llista...
1: No,
4: seria,
1: no acabaries.
4: O sigui, no, és que seria impossible. O sigui, no es podria fer de cap manera. Llavors, aquí hi ha un problema d'equitat dins la Festa Major que s'hauria de resoldre.
2: Jo crec que falta una colla més de noies, de bastons. Hi ha tres d'homes i una de noies.
1: En Martí fa...
3: O potser en comptes Blum. Canviar, jo crec.
2: Bueno, jo...
3: Perquè jo crec que afegim...
1: Un moment, anem per parts, perquè estan sortint... Ara sí que heu obert el meló i estan sortint els trossos del meló.
4: És que és un melonàs aquest, eh?
1: M'entens? Primera, que la gent que vol participar a la festa ha crescut molt. Més que la festa.
4: Sí, totalment.
0: I la festa no pot créixer més.
4: No. Bueno, ens omplim la boca d'ensenyar-li als nens petits Festa Major, Festa Major, Festa Major, i després arriba un punt que ja no poden sortir. Llavors, per què eduquem tant la Festa Major quan després és algo que no podran gaudir o no podran fer quan siguin més grans?
1: Aquesta és una reflexió molt potent, eh? Perquè certament és així.
4: Perquè tu, o sigui, entres a la llar d'infants, entres a l'escola, sí, sí, i tot el mes de setembre es basa en Santa Tecla.
1: La cantera és enorme. La cantera és enorme i la festa bàsicament és la mateixa que des dels anys 80.
0: També és veritat que jo crec que s'ha de parlar d'un fet, i és també el relleu generacional,
1: sí,
0: que ha d'existir, perquè tu et trobes amb gent que té 55 anys i segueix sortint per Festa Major, i fantàsticament bé que aquesta gent de 55 anys participi de la festa.
4: Fantàsticament bé, no.
0: I la gaudeixi.
4: Ja no et toca.
0: Però clar, s'ha d'entendre aquest fet. També és veritat que estem parlant en un espai jove on també podem criticar una mica
1: aquesta
0: gent gran.
1: Esclar.
0: Que també la pot viure d'una altra manera, des de fora, amb els seus amics o qualsevol cosa. Però al final s'ha d'entendre que...
1: Veure si serà que ara no se sap viure si no s'està dins.
0: Bueno, aquest és el tema, que també és veritat que hi ha gent que porta 30 anys participant-hi i jo crec que potser ja no se'n recorden ni de la Festa Major.
1: De quan se la miraven.
0: Exacte, llavors, clar, potser també és aquest el problema, que hi ha gent que té molta por a... I si no hi soc, no anirà bé i res sortirà bé. Si no participo, els bastons no ballaran bé, perquè jo porto 30 anys ballant bastons i si no ballo ara, no ballaran bé. I bueno, doncs també és entendre el fet de dir... He de saber deixar donar pas.
1: Quedem-nos per tant. La Paula diu, ha crescut tant la cantera, estem engreixant tant aquesta passió festa majorenca que després la festa no pot assumir. La Núria deia, bé, una colla més de noies.
2: Sí.
1: I la Vinyet immediatament ha dit...
3: Que jo crec que és canviar l'estil de les colles que hi ha ara.
1: Anem per la primera. Una colla més de noies, evidentment, per assumir aquesta demanda, no?
2: O sigui, realment hi ha dos, tres colles de nois i una de noies. I les noies... necessiten també poder ballar. Llavors, bueno, jo crec que aquí no hi ha...
1: Amb una colla més, què n'entrem? Va, 16 més o menys, entre les que ballen i les que puguin estar...
4: No, 25.
1: 25?
4: Sí.
1: Sí? Sí. I amb això, més o menys, creus que...
4: Bueno, no només per aquestes 25 persones, sinó que al final les dones... molt més relleu, perquè al final ens quedem embarassades, veiem que d'això, i al final, per un problema patriarcal també, som nosaltres les que deixem de ballar.
1: Creus també que les dones teniu una certa consciència de no estar permanentment dins la festa major, de dir, jo estic aquí una època i ja està, que no teniu aquesta mirada de tants anys a dins...
4: No ho sé, hi ha de tot, però jo, o sigui, pensant en mi, jo el dia que tingui fills voldré veure com els meus fills gaudeixen de la festa major i viuen els gegants per primera vegada. Llavors, hi ha diferents maneres de veure-ho, però jo crec que sí, que nosaltres tenim com més... I sobretot més aquesta autocrítica de dir, ostres,
1: que ja s'ha acabat, que ve més gent.
4: I a part també tenim molt present el fet de que hi ha moltes noies que volen ballar i no poden, perquè hi ha moltes noies dins la colla que un any excepcionalment treballen, no s'ho podran compaginar i diuen, ho deixo, perquè hi ha molta gent que vol ballar.
1: Bruna, quants anys fa que surts per Santa Tecla?
5: Jo des dels... Bueno, doncs no ho sé, des de... molt petita, però perquè vaig començar en Cercolets i molt aviat vaig començar a Bastons ja.
1: Ara en tens 15, no?
5: Sí.
1: 15.
5: Sí, sí.
1: I tens alguna esperança?
5: Home, a veure, és que jo espero poder entrar, saps? Perquè és que el que passa és que són moltes noies i pocs nois, saps? Llavors, clar, a la colla dels nois, pues, no hi ha... entren pocs o han
4: d'anar demanant...
5: Clar, han de buscar la gent i després les noies totes que volem ballar.
1: D'acord.
5: Perquè jo tinc amigues que són un any més...
1: Els nois han de buscar gent i, en canvi, les noies us en, vaja, us en sobra de gent esperant.
4: És que, literalment, us he de primera mà, busquen a gent.
1: Busquen... No,
4: sí,
1: és que ells mateixos m'han dit,
4: falta gent, o sigui...
1: Sí, sí.
2: Sí, no, també podríem fer colles mixtes. Clar, o sigui, ara, aquestes colles que busquen gent...
1: És que davant el que diu la Vinyet. Quan parles d'una concepció diferent, estàs parlant de colles mixtes, sense...
3: No, jo crec que, sincerament, hi ha quatre colles, una de nois, una de noies, i dos que evolucionin a ser mixtes. I aquí buscant gent, doncs, en comptes de buscar nois, que busquin noies. I a poc vas fent la transició. És la manera més fàcil, i jo crec que també afegir més bastons a la festa, al final, també per la gent que ho veu, des de fora se't fa infinit de bastons.
1: Ara m'has fet pensar aquells que alguna vegada han anat a la festa major de Ribes.
3: Exacte.
4: Sí, sí. I menys mal que han reduït.
1: Que hi ha un tren de bastons. O hi havia un tren de bastons.
0: I segueix entrant gent que vol ballar bastons. Que això també passa.
4: No, i en llistes espera, a bastons a Ribes. O sigui...
2: És que és...
1: Per aquella qüestió de la festa, a qui ha de servir i com? La festa n'és una, si la vas fent gran, aleshores resulta que no hi ha ningú que l'aguanti. Per aleshores tothom podrà participar si és que vau participar. Bé, doncs on és la balança d'això? Tu creus, Vinyet, que la balança seria plantejar colles mixtes?
3: I en altres colles intentar veure si realment no es pot descansar una mica més i afegir un parell de persones, coses així.
2: És que el tema d'afegir persones a les colles ja va apretat, eh? A més, el protocol apreta perquè no volen que siguem 30.000, saps? Fa molt lleig. El ball a darrere que hi hagi...
1: Ja, vols dir, tota aquella quantitat de gent...
2: Però vaig veure les gitanes gairebé... Bueno,
1: sí, gairebé podrien duplicar en
2: algun
1: moment.
2: Sí, és un doble.
1: Sí, sí, algú havia
2: dit... I això també el que provoca és que després tu vas a tots els assajos, fas tot, i després el no poder-ho fer tot també fa mal, perquè és com... Vull fer la baixada d'escales, vull fer l'ofici, tu has d'anar partint, sí que és veritat que... Bueno, jo parlo de les gitanes perquè vaig veure les gitanes un temps... No diré quan, perquè si no ja... Però... I jo què sé, doncs a la baixada d'escales hi havia vegades que no et tocava i havies d'anar darrere a fer la jota. Òbviament sempre surts vestida i amb la colla i tal, vull dir...
1: Sí,
2: no.
1: Sí, l'obligació és l'obligació.
2: Exacte, però vull dir, ja passaven aquestes coses, o sigui, si encara afegeixes més gent, et toca encara menys, doncs, no sé, és que
0: també
2: és molt complicat.
0: Digues, també és veritat que potser m'equivoco, però també s'ha d'entendre una mica el fet de que la festa major és com és, està organitzada... com està organitzada i, per tant, ja s'ha concebut d'una manera que no tothom hi pot participar i no tothom pot ballar, i potser és una cosa que jo crec que no es té entès, o hi ha molta gent que no ho té en el seu cap, que és la festa major té un número reduït de gent que hi pot participar, en una població i més en altres poblacions que són molt més grans, la festa major no és molt més gran que la que puguem tenir aquí, i s'ha d'entendre que al final hi pot ballar un número determinat de gent i hi ha gent que en tota la seva vida no ballarà per festa major perquè no té l'oportunitat, perquè vol ballar el ball que tothom vol ballar i no hi entrarà mai. Llavors crec que també s'ha de fer un enteniment d'aquests, de dir, vale, doncs gent gran que ha de plegar, gent jove que ha d'entrar, però fins a quin punt? Anem a entendre que també no li pot dir una persona que porta 5 anys ballant, digue-li, que s'ha acabat el temps ja perquè ha d'entrar altra gent.
1: Bueno, quants anys creieu que dins una colla, sí?
2: Jo crec que mínim 10.
1: Mínim 10?
2: Home, entre, o sigui, jo parlo per la meva experiència,
1: sí,
2: però
1: sí.
2: entre que entres a una colla, o sigui, una colla no és només ballar el 23 i el 24, vull dir, ni per Santa Tecla, vull dir, ni el 22 ni el 23, o sigui, una colla és estar dintre de un compromís amb unes persones que tu acabes de conèixer, que inclús hi ha gent que acaben sent íntims amics teus i els has conegut dintre la colla. Llavors, jo crec que entre que entres, t'adaptes, coneixes a la gent...
4: Et fas un lloc.
1: O sigui que hi ha tot un procés personal i de colla.
2: Exacte. Nosaltres, els Diables, per exemple, cadascú té un càrrec i la idea és que tothom passi com per tots els càrrecs i vagis entenent com funciona, perquè també és molt important que quan entri la gent nova aquesta gent s'empapi de com funciona la colla, perquè arribarà un moment que l'acabaràs portant tu, la colla.
1: I 5 anys no dona temps ni entrar ni sortir gaire.
2: No, o sigui, jo porto ara 4 anys als Diables i encara em considero com que soc de les noves, saps?
1: Sí.
2: Llavors, però bé, també, o sigui, jo crec que també tenim aquesta mentalitat d'entrar a un ball i estar-hi 20 anys, que potser és culpa nostra i no ho hauríem de fer així. Però clar, és com... Clar, on fiques el tall, no? Perquè si ara diuen, no, ho acotem a 10 anys, ja, però és que el que porta 20, per què he pogut fer 20 i jo no? Saps què vull dir?
1: És que és aquest, el greuge comparatiu que es pot crear.
4: No.
1: A part que hi ha colles que aguanten millor, per dir-ho així, l'edat dins la colla, que d'altres que demanen, exigeixen un esforç físic més important, que sempre n'hi ha algunes que
4: més. Això s'ha de basar, com tot, en la generositat i l'autocrítica.
1: O sigui,
4: tu has de ser crític amb tu mateix i dir, ostres, m'estic arrossegant, no aguanto tota la festa major, ja està, s'ha acabat. O sigui, jo trobo que en el moment que digui no estic gaudint de la festa major perquè és que no l'aguanto al 100%,
1: això és un convenciment personal molt potent, eh?
4: És que jo crec que tothom en general hi ha molta carència d'autocrítica i al final molta gent al final acaba donant pena, perquè tu veus per festa major gent arrossegant-se i dius, prou, o sigui, dona relleu, si us plau. Bueno, això és el que jo he vist durant molt de temps de fora.
2: No és la part física, sinó també és el fet de...
1: El compromís,
2: Bueno, o quan la gent es queixa, no, és que llarga la processó. Bueno, ai, perdó, la processó, la bandera.
1: Sí.
2: Perdó, però o sigui, vull dir, per mi com si dura 5 hores. Vull
4: Total.
2: Dir, és que són 36 hores, fes-la el més llarga possible. Quan arriba a baixar les escales, buah, quin pal, ara baixar les escales... Doncs pues no surtis, vull dir, si és que són 36 hores, vull dir, és que com si no dormo, saps què vull dir?
1: Sí.
2: Tota l'estona... Fas
1: la llista de la gent que es queixa permanentment.
2: Exacte, o sigui, al final és com, si no tens ganes...
1: Per què surts?
2: Hi ha una cua de gent aquí molt nerviosa per entrar, o sigui que després també hi ha un altre tema, que és... Tothom vol i s'apunta a les llistes i vinga llistes i vinga llistes.
1: I després quan és l'hora?
2: M'agradaria saber quantes persones realment estan compromeses al compromís que comporta estar dintre d'una colla. Vull dir, jo tinc amigues meves que em diuen, és que tu dels Diables t'ho prens molt en sèrio. No és que m'ho prengui en sèrio. Hi ha gent que s'ho pren encara més en sèrio que jo. Però per mi és com un deure més que m'ha tocat o he volgut assumir, perquè realment és un compromís. I jo no sé si tota la gent que està a les llistes entén el concepte i serien capaços d'assumir tot això.
1: Enteneu el plantejament de la Paula, d'aquesta autocrítica i d'aquesta exigència, que hauria de ser, diguem-ne, un element prioritari a l'hora de fer l'anàlisi cadascuda de què està fent dins la festa i si val la pena que hi continuï de deixar-ho?
0: Bueno, és el fet d'entendre que al final, en el moment que la festa s'organitza d'aquesta manera, hi ha aquestes cercaviles, processons, com li vulguis dir, i hi ha gent que diu... No, és que jo, mira, saps que la matinal o la baixada a les escales ja no vinc perquè així dormo més durant la nit o qualsevol cosa. A partir d'aquí ja has de dir, per què segueixo sortint si hi ha cercaviles que ja no hi vaig? Vale, doncs enteno per què segueixo sortint, per aquest motiu, per l'altre. I fer una mica de pensar-ho tu mateix, de dir, si no ho aguantes tot... segurament és perquè ja no toca sortir. Després entrarem en debats...
1: Ho esteu posant en un territori complex, eh?
0: No, però després...
1: Perquè esteu demanant que, per dir-ho d'alguna manera, que operi la responsabilitat individual de cadascú a l'hora de sortir per festa major i de la capacitat de sortir per festa major i del compromís i de si aguanto les 36 hores. Esteu parlant que cadascú es faci una certa... anàlisi personal.
4: Però és que per festa major i per tot.
1: I per tot. Clar, no,
0: o sigui, nosaltres volem que la nostra societat funcioni de la manera que cadascú es faci responsable d'ell mateix
1: i
0: pensi individualment i sigui coherent amb els seus pensaments i no es vulgui posar per davant de tothom.
1: Tindríem el poble més net d'Espanya, Martí, per tindre això. Per exemple, Vinyet, com ho veus?
3: No, que dic, jo crec que, mira, fins i tot no et cal ni pensar. Jo és una cosa que penso molt, això de les fotos del Visit Sitges. Alguna vegada us heu fixat que hi ha gent que surt a la a Festa Major i sorrient i després darrere et trobes algú que porta una cara de...
1: De tres pams.
3: De tres pams, que dius, per què estàs aquí? Jo crec que no et cal ni fer una autocrítica de tu mateix. Mira't les fotos, mira't si tu estàs passant bé des de fora. I ja està, no hi ha més. O sigui, si tu veus que no estàs sortint a les fotos amb un somriure perquè realment estàs cansat, mil coses, no et ve de gust, qualsevol cosa, fora, ja està.
1: Bruna, com ho veus, això?
5: Bueno, pues...
1: I des del punt de vista d'espectadora, perquè entenc que per Festa Major...
5: Sí, no...
1: Ets bàsicament espectadora?
5: Sí, sí.
1: Sí, i per Santa Tecla, bastonera.
5: Sí.
1: Per tant, tens les dues visions, tu sí que pots dir, la veig des de dins i la veig des de fora.
5: Sí, bueno, pues des, a veure, des de fora el que passa és que a mi sincerament em fa molta ràbia perquè veig, és que és el que diuen, veig la gent que igual té, pues no sé, 50, 60 anys, jo què sé, molts anys que, clar, estan allà ballant no sé què, i a vegades, perquè a vegades el que deixen és pues, que si coneixen d'aquell ball ja estan, no sé, que et deixen el bastó i et deixen ballar sí. un rato. Pues, jo m'he trobat en casos en els que hi han adults que, pues, jo què sé, estan de mala llet o el que sí o no volen ballar tal, que et fiquen mala cara pues, perquè has entrat a fer, jo què sé, un...
1: Sí?
5: Sí, pues una boja o algun ball, saps? I és com, tio, si no
1: per
5: vols
1: un
5: estar...
1: Moment, per un moment
5: sí, per
1: concret,
5: un moment,
1: eh?
5: Per un moment que a què? Sobre et deixen, que ni sí, siquiera sí. et deixen anir de l'avant i res, i estan ells aquí des de fa 50 anys, saps? Pues, no sé, a mi la veritat és que em fa ràbia. És com, és que és impotència, també.
3: Sí,
1: seria, seria aquest posicionament de la Paula, sí, que cadascú sí, es miri, que cadascú s'analitzi, que cadascú...
5: Sí. Perquè és que... Ah, bueno.
1: No, digues.
5: No dic que és que a part no és algo que només veiem els de fora, és que es veu a quilòmetres, que és com, que si no vols ballar, deixa'm un altre, saps? Perquè hi ha gent que de veritat s'està morint per ballar. És que... No sé, però...
1: Doncs segur que hi ha gent que ho pensa, però segur que hi ha molta gent que
4: és
1: això
4: que
1: no ho pensa.
4: La posició de la Bruna... O sigui, jo que l'any passat va ser el primer any que vaig ballar bastons i la seva posició... Bueno, la meva cosina també està esperant per entrar i és... O sigui, bueno, és que se'm talla la veu perquè és molt frustrant. O sigui, jo veia passar les noies
1: la
4: de bastons...
1: La Festa Major dels
4: plorava,
1: que esperen per entrar.
4: I plorava perquè deia, ostres, és que... veies cares que deies és que no t'ho estàs passant bé, jo m'estic morint de ganes, pagaria mils d'euros per estar aquí.
1: La Festa Major dels qui esperen per entrar.
5: Sí,
1: que també,
4: també dic,
1: que també són
4: coses. És molt important això, perquè l'altre dia parlava amb un amic de Vilanova i la gent de Vilanova que viu la Festa Major és la que surt i fora no hi ha ningú que la visqui.
1: Què vol dir això? Ai... Estem avui amb intangibles. Perquè anem intangibles que no surten al protocol, eh? No parlem ni de 10 anys ni de 5. Parlem de que quan un s'analitzi i digui jo ja no estic per sortir amb dignitat. Ara, l'assumpte de bé, viure la Festa Major. Què vol dir això? Perquè això de viure la Festa Major...
4: És que per mi és comptar els dies perquè arribi, sí, escoltar la primera nota de gralla i que se't posi la pell de gallina...
1: On és el termòmetre que mesura això? Perquè ja puc dir... Paula, Núria, Martí, Bruna, Vinyet, tots la viviu, la Festa Major.
2: Clar, és que aquí entra...
1: On és el grau sí. De cadascú... diguem-ne, de com, sí, sí. com la vius?
2: Cadascú viu la Festa Major d'una manera molt diferent. O sigui, jo crec
1: i s'entén
2: que...
1: perfectament, el que diu la Paula, aquest, sí, aquesta, sí. aquesta passió interior que no et deixa. Però...
2: Jo, bueno, no sé, jo considero que vas passant per processos de la vida i... Ja arribes al, o sigui, en el moment que arribes al punt de que el dia 22 ja no és la nit de Reis, ja és un moment de dir ja està, no? O sigui, per exemple, el meu pare
1: és una bona definició aquesta també.
2: La de la nit de Reis, bueno,
1: en el moment
0: a mi
1: que...
0: m'ha encantat, m'ha encantat.
2: Bueno, és que sempre,
1: en el moment en què ja no sents que la nit del 22 és com la nit de Reis.
2: Sí, sí, és que...
1: Bé, és una, és, diguem-ne, són les paraules que materialitzen el que la Paula també...
0: I t'has de llevar a les 8 per anar a esmorzar i fins de... a les 4 no t'adorms perquè estàs tan neguitós pel dia següent.
1: En el moment en què no se sent això...
2: Jo crec que en el moment que no se sent això, o sigui, la Festa Major la vius d'una manera molt diferent. O sigui, jo a casa he viscut febre...
1: O la vius d'una altra manera.
2: Sí, sí, sí, exacte. Jo a casa he viscut febre, en plan, el meu pare, molt boig per la Festa Major... tot l'any Festa Major, tot l'any, o sigui, el meu pare estava tot el mes d'agost, que abans d'anar a dormir, en comptes de llegir-me un llibre, em feia la ballada final amb els gegants, que m'havia fet ell amb guix, o sigui, vull dir, locures. I mon pare ha arribat a un punt que Bueno, o sigui, sí, pues, sí. Viu la festa major, li agrada...
1: L'edat, l'evolució personal, tot plegat.
2: Exacte, però ara en comptes d'anar a tot, pues, va veure els versos...
1: Sí, sí. Saps? El pare ho ha cremat tot i per tant ara s'ho viu d'una altra manera.
2: Exacte,
1: no?
2: Però ell sí que va contagiant la febre aquesta, però febre de veritat, o sigui, nervis.
1: La febre que viu ara la
2: sí,
1: filla.
2: Sí, exacte.
1: Martí, això de les pessigolles el dia 22, per tant, és un...
0: És sempre i des de molt petit.
1: És la mesura. Bueno, la mesura.
0: Home, jo crec que és un bon indicador, almenys. O sigui, de debò que crec que la Núria té molta raó, que o sigui, és trobar...
1: És que m'està cridant molt l'atenció el que dieu, eh? Perquè la Vinyet diu, és que no cal que estigui escrit enlloc. Mira les cares de la gent. Hi ha gent que fa una cara que diu, què fas aquí? Vinga, cap a casa i que vingui una altra. La Núria, la nit de Reis. En Martí, tres coses del mateix. La Paula, aquesta passió interior i aquesta exigència. La Bruna, que també quan intenten dir, nena, para ja. Et deuen dir nena més d'un mil vegades, suposo.
5: Bueno, és que...
1: Això deu sortir així.
5: Sí.
1: Nena,
5: a veure, directament no et diuen res, simplement et miren malament.
1: D'acord, ja n'hi ha prou, eh? Per interpretar la sort.
0: Ja te n'adones del
1: per
0: que...
1: Tant, és a dir, esteu dient coses que tenen un valor molt potent però que no estan escrites enlloc. El protocol no diu res d'això,
3: eh? I el que està escrit està en contra d'això, o sigui...
1: I el que està escrit, diguem-ne...
3: Perquè hi ha parts del protocol que prohibeixen que, per exemple, la Bruna agafi un bastó enmig de la processó i pugui ballar. Això, en teoria, el protocol està prohibit. I això
2: no
3: em fa molta ràbia.
1: Jo no volia dir, digue-ho.
2: Jo no volia dir, però...
1: Digue-ho.
2: No, vull dir, perquè és una cosa que a mi em sembla... Bueno, o sigui, vull dir, en certes sortides, òbviament, posar l'ofici potser no cal, no? Però a la matinal o en algun altre moment puntual... Vull dir, per mi, o jo que sé, a la processó, doncs ja quan estàs cap al carrer Bonaire, vull dir, hi ha moments que no passa res. Jo me'n recordo quan ballava Gitanes, que hi havia un moment de la processó i ara, bueno, ara em funaran, que flipes, perquè això no es pot fer, però jo me n'anava a ballar Pastorets vestida de gitana i anava a picar quatre botes i ara fa Déu, saps?
3: I no
2: he ballat Pastorets en la meva vida, però estaven tots els meus amics allà, m'havia tragat mil assajos, em feia il·lusió picar amb els meus amics i anava a picar. I des que va sortir el protocol ja no es podia fer res de tot això.
3: Jo me'n recordo un any que jo era petita, feia cerculets i ens vam posar i vam fer un intercanvi de balls, no sé si va ser panderetes, cintes, pastorets i cerculets, però vam fer, cadascú va agafar coses dels altres, ens vam posar xalecos, ens vam canviar el vestit, enmig del carrer Parellades, és igual, i poc després va sortir el protocol i bueno, ja ens van fotre la bronca aquell any, però jo recordo aquell moment com una de les experiències més divertides de la meva vida. Era superdivertit veure que tot el carrer eren gent passant-s'ho bé i dient, vinga, va, anem a fer un altre ball.
1: Compartir il·lusions, no?
3: Sí.
1: Fer feliç algú.
2: És que jo crec que en el moment que s'escrigui això al protocol ja l'hem liat, eh? O sigui, és com...
1: Bé, estem amb allò de sempre, entre poc i massa, no?
2: Home, és que, vull dir, si la gent utilitzés el sentit comú, doncs no caldria que estigués
1: escrit. No caldria tot això, no?
2: Exacte. Acabarem sent com Vilafranca, que són 4 anys i... No vull ni dir.
0: És que aquesta és l'altra, que el meló no s'ha obert, però amb el tema que parlàvem de plegar i tot plegat...
1: Però és que en algun moment o altre tinc tota la sensació que s'obrirà un meló.
0: S'haurà d'arribar un dia.
1: Si tots 5
0: no feu cap parlar d'altra cosa.
2: Ja, però és que no...
0: 7 anys i fora.
2: Però és diferent. O sigui, la gent ha d'entendre que aquí Sitges és diferent.
0: No, totalment.
2: No pots estar 4 anys a un ball. O sigui, per el que comentava abans, és molt diferent, perquè al final s'ha d'entendre... que aquí Sitges no surts per la festa major perquè et faci il·lusió sortir doncs, com a Vilafranca amb les cotonines. No, aquí tu mames una cosa des que ets petit i tu vols arribar a ser allò, perquè jo entenc que, per exemple, la Paula vol ballar bastons, però si de cop hagués entrat a les gitanes de l'Ajuntament, doncs potser no li hagués fet tanta il·lusió perquè és com...
3: No hagués ni entrat.
2: Exacte. Saps? Jo perquè sóc una nena de la grupa i al final doncs, he anat creixent amb el que també... Però jo el meu objectiu de la vida era ser diable. Jo ja ho he fet tot a la festa major ara mateix. O sigui, vull dir, ja no hi ha...
1: Però ara, Núria, si et projectes en el futur, dius, jo què sé, estic a dins la colla, 4 anys, deies, que fa
2: sí,
1: aquellets...
2: Sí, ara fa 4 anys,
1: fa 4 anys, t'hi veus, jo què sé, d'aquí 10 anys més?
2: Sí, sí.
1: Sí, eh?
2: Sí, sí. Clar, és que ara, amb el que m'ha costat entrar, ara no em treguis d'aquí, saps? Mm.
1: I si algú d'aquí uns anys algú et diu, escolta, Núria, ei... Vale, ja, no? Que ja sé que et fa il·lusió, però a mi també me'n fa i fa 14 anys que estàs aquí.
0: Clar, però potser és que la Núria llavors en aquell moment no ho sabem d'aquí 10 anys què passarà.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però potser d'aquí 10 anys ella mateixa veurà que ella no pot sortir i dirà pleu. Pues és una mica el que demanem, que potser no és el fet de dir és que quan portes 10 o 12 o 15 anys has de plegar, sinó és el fet de dir
1: ja, ja.
0: Vale, potser em porto 30 i potser el que té 30 té més il·lusió que la meitat de la colla.
1: Però esclar, aleshores la Bruna pot pensar si haig d'esperar a que algú pensi que ja li ha, que se li ha covat l'arròs i que ja no té, espero i aguardo perquè no sabré en quin any em tocarà a mi. Potser em tocarà quan en tingui, jo què sé, 25.
4: Jo tinc molt clar, el dia que em faci pal o no em vingui de gust anar a un assaig, perquè no parlo de 23-24, anar a un assaig de bastons serà el meu últim any. Ho tinc claríssim. O sigui, si un dia dic, ostres, quin pal, tinc assaig de bastons, ja està, s'ha acabat, Paula.
1: I això ho entenc. Però enteneu que, partint del que deia la Núria, si funcionés el sentit comú, molt bé, doncs com que el sentit comú funciona, em depèn de qui i em depèn de què, enteneu que en algun moment s'hagi de normativitzar això també, dels anys en una colla, perquè és que si no, no... Massa normes ja?
3: I cada vegada que s'afegeixen normes...
1: N'esteu de normes fins al capdamunt.
2: Sí, perquè cada vegada, o sigui, et fiquen més impediments i cada vegada jo crec que s'acaba liant més i en comptes de solucionar un tema jo crec que es busquen més problemes.
1: D'acord.
2: O sigui, jo crec que bàsicament a mi el que em sabria greu d'això és una persona que porta 15 anys a una colla que encara pot cremar-ne 5 més, vale? I ens estem ficant amb 20.
1: Sí, que 20 déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí, però que és una persona que ho ha donat tot perquè hi ha colla. Vull dir, jo ara penso amb la gent de la meva colla que porta X anys sortint, que ho han donat absolutament tot per la colla, que han, o sigui, ells van ara de la colla d'uns altres i ara ells estan fent el mateix. I jo, sincerament, és que no vull que pleguin, perquè és la meva colla. I llavors, jo penso, vale, ok, entenc el relleu generacional, però també entenc que la gent que entra ha d'entendre que no és surto, on està el meu foc, i tiro. No, no, és que hi ha una feinada que nosaltres ho diem sempre, ets diable tot l'any. O sigui, tot l'any estàs pensant en la colla, vull dir...
1: Molts dels que entren, Nuri, però no poden compartir això.
2: Que no, sí, sí, sí, però a mi em sabria greu ficar un protocol
1: perquè,
2: que diu 10
1: perquè,
2: anys fora...
1: Perquè un altre pot pensar, bé, portes molts anys a la colla, no et pot fer molta il·lusió veure algú que està, com deia la Paula, però morint per entrar i condonar-te.
2: No, no, sí, sí,
1: i aquesta il·lusió de dir, va, a veure què ets capaç de fer tu, jo continuo aquí,
2: exacte,
1: jo què sé. Un any més o dos veig com puges amunt i endavant. Aquesta
2: sí.
1: Il·lusió de veure que els que pugen, que els que venen darrere, tenen unes ganes de menjar-s'ho tot, com les vas tenir tu quan vas començar i com tothom les ha tingut en algun moment o altre.
2: No, sí, sí, o sigui, jo cada vegada que entra algú nou a la colla, que també us dic, o sigui, la colla de diables, cada any marxa un i entra un, o entren dos, vull dir que també tenim relleu generacional.
1: Sí, sí,
4: a la
1: sí.
4: Grupa hi ha bastant relleu, comparat
2: sí.
4: amb la resta,
1: sí?
4: Jo crec.
2: Sí,
4: sí,
2: sí. Però és el que et dic, o sigui, cada vegada que entra un diable nou... Jo recordo el moment que em van trucar a mi, jo vaig plorar, o sigui, va ser com un home...
1: No, és clar.
2: Et fa molta il·lusió,
1: clar,
2: perquè jo ja m'havia donat per perdut, perquè jo ja em veia, doncs, amb 26 o 27, no sé quants tenia, dic, ja està, jo ja no seré diable, no sé què, jo també, amb la meva
1: Bruna, et tornem a entendre. Ell ho donava per perdut i
2: sí,
1: pensava,
4: totalment.
1: Bé, en tindré 25 o 26.
4: Jo sempre li dic a tothom, no perdeu l'esperança. Jo em vaig apuntar a Diables a Ribes pensant que mai de la vida ballaria bastons. I això és el mateix, eh? I em van trucar, jo estava plorant, platòrica.
1: Com funciona
4: crec.
1: Això del sorteig? Estrictament bombo números i el repartiu entre les persones que volen?
4: Sí, també dic, hi ha anys, depèn de les necessitats de la colla.
1: D'acord.
4: O sigui, per exemple, l'any passat van entrar nenes molt joves pel sorteig.
1: Sí.
4: I llavors van dir, sí, tornen a sortir nenes tan joves, aquestes noies estaran molt de temps, llavors no hi haurà un relleu a la colla. Llavors aquest any
1: per tant, heu de mesurar
4: persones
1: diferents...
4: una mica més grans.
1: Ah.
4: Però sí que va, sí, és plenament per sorteig.
1: És a dir, tants números com persones que volen entrar.
4: Sí. No, no, o sigui, jo des de fora deia, això és impossible, no sé què, aquí hi ha un gat amagat, però no,
1: clar.
4: Va per sorteig.
1: D'acord.
2: Ja sempre s'ha parlat un moltíssim dels
4: sí.
2: sortejos de les
1: sí, no, no, i tant.
4: És que al final, o sigui, es parla de la colla, però és que el problema no és
1: intent no
4: de
1: és
4: la, colla,
1: la colla,
4: el problema és sistemàtic.
1: Què? I la incorporació de la dona a la festa major?
2: Bueno, clar, és que això ja és un altre tema.
1: Ja és un altre tema?
2: Sí, sí.
1: Però, diguem-ne, va absolutament lligat, o el cas dels bastons és un referent
4: sí.
1: en aquest aspecte, eh?
4: Mm. Bueno, és que és el més evident.
1: És el més evident de tots. O la necessitat, només evident de tot.
4: I jo opino com la Vinyet, que s'han de fer les colles mixtes. També et dic, han d'haver-hi noies valentes per anar amb una colla on la majoria siguin homes, que piquen... O sigui, Ballem el mateix ball, però sí que piquen amb una intensitat que les noies no piquem.
1: Bruna, com però... piquen?
5: Confirmo que piquen molt fort.
4: Clar, sí, sí. O sigui, s'ha de ser valenta per fer això, però jo crec que si hi han dues, tres noies que comencen a ballar amb els nois, al final el relleu serà femení i aquestes colles acabaran sent majoritàriament femenines, però és això, primer han d'haver-hi unes noies que els tinguin els ovaris ben posats, dir-ho malament, i que s'animin i que vulguin fer-ho.
1: En Martí diu que sí, que acabaria així.
0: És una gran possibilitat, veient el que hem parlat al principi, que cada any pugen 8-12 noies, entre 8 i 12.
4: Sí, només sí, cal anar a la piscina municipal durant
1: allò,
4: els assajos.
1: Allò és un desfici. Pot ser una festa major directament amb el que...
4: Bueno, és que veus els assajos i el 90%, 95% inclús són
0: sí,
4: noies.
0: Sí, cada any pugen 8 noies que es poden repartir entre 3 colles. Segurament moltes noies diran... A la colla de noies hi ha 15 persones davant meu, però és que les altres dues colles que nosaltres havíem pensat que podrien ser mixtes, n'hi ha 5 i 5, on m'apunto? Pues a una de les dues. Què passarà? Que aquest grup de 4 amigues que surten de la colla infantil aniran les 4 a la mateixa colla. Pues ja són 4 noies que es posen a la llista seguides.
4: Hi ha noies disposades a fer-ho, perquè jo conec a noies que estan esperant que els donaria completament igual ballar amb nois durant tota la festa major.
2: Hi haurà fonada, després d'això.
4: Bueno,
2: ja és un tema...
0: No digueu on viviu, per això.
2: No.
4: Però
2: ja ho saben.
4: És que és una realitat. I si ningú s'imposa...
1: Vols dir que n'hi ha, per tant?
0: No.
1: Ah, gràcies.
2: Però hi haurà comentaris. Aquí ho escolti, això, hi haurà comentaris.
1: La primera pedra sempre genera comentaris. Ballaries amb una colla de nois?
5: I tant, sí.
1: Veus?
5: Jo sí.
1: Va, vinga.
3: Ja està solucionat.
5: Sí, és que es tracta de sentir-ho. Si jo sento els bastons, que a mi m'adona amb qui ho balli. Vull dir, és que és aquest el cas, saps? A mi m'adona igual. A mi si m'ho diuen, jo aniria.
4: I que està, o sigui, tots els pobles de Catalunya estan plens de colles de bastons mixtes. Vull dir, i no hi ha cap problema. Absolutament cap. És qüestió d'adaptar-se i saber evolucionar, perquè és que és qüestió d'evolució.
2: Però si a la Moixicanga ja hi ha dones, per què no poden anar?
1: Sí,
4: exacte.
1: Va haver una petita polseguera al principi, però ja està.
2: Ja, però és que...
1: Ja està, sí, ja està incorporat absolutament.
2: Sí. No. És que és el que hauria
1: de ser. Vaja, que ara no s'entendria d'una altra manera, tampoc.
2: No, exacte. Jo crec que és un tema que... Això sí que... Mira... Sí, és igual, qui siguis com siguis, mentre t'impliquis i estimis la festa i la respectis, és igual.
1: Per tant, una idea a llançar per als membres de la comissió que analitza tots aquells canvis...
4: No diria la comissió, pels membres de les colles de nois que cada any que marxa algú van pel poble buscant a persones noves que entrin, que en comptes de buscar homes,
1: no
4: que els diguin
1: anar, no cal
4: a unes
1: anar a la
4: quantes
1: comissió.
4: Noies si volen entrar. Perquè al final és que és qüestió d'equitat.
1: És bona aquesta Paula, perquè la Paula diu no cal picar dalt de tot, no. Que les coses es canvien des de baix.
3: I crec que encara no tenen més fàcil. Venen a vosaltres i us demanen la llista i acaben ràpid. O sigui...
4: Bueno, és que ells ja saben quines nenes van... O sigui, ells ja saben quines nenes es priven de sortir de festa per festa major per aixecar-se-la al matí, anar a la matinal i demanar pals.
2: Sí, és així.
4: Jo tota la meva vida... No he sortit de festa per festa,
1: això és així,
4: per festa major en ma vida perquè em llevava cada dia 24 em llevava per anar a la matinal i anar demanant pals a la jove, a la mitjana, a les noies, a la vella, a la jove, a la mitjana... Així em passava la matinal,
3: llavors,
4: demanant pals. Ells saben perfectament quines són les noies que es moren per entrar.
3: Però això és una altra cosa. Per exemple, a la matinal, antigament sortia tothom que no sortia als balls. I jo crec que això li feia molta més il·lusió al poble que no ara, que ho tornem a tancar un altre cop. Per què no... Jo sé, jo faig panderetes. Per què no li puc deixar la pandereta a les nenes petites i que vagin ballant i que gaudeixin de la festa? Com a mínim una sortida, ja que... els grups estan tan restringits, una festa que sigui realment per la gent que no pot sortir.
2: Bueno, perquè la matinada abans hi havia el ball de faixes, que a poc a poc s'ha anat una mica... Bueno, encara es fan,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: És que jo, com que ara ja... Abans sí, quan anava amb les panderetes o amb les gitanes ho veia més, però ara... Però jo me'n recordo de nosaltres haver sortit fent faixes,
3: No, sí, jo també, però...
2: O sigui, cada any hi havia el debat, què voleu fer, faixes o sortir ballant? I tots, no sé què, vinga, faixes, no sé què... Sí, jo ho he fet de tot. I sí que és
1: Bruna, has demanat pal?
5: Sí. Clar.
1: Igual, A totes les colles?
5: Bueno, a les que et deixen.
1: A les que et deixen?
5: Sí.
1: No, demanar a totes i després les que et deixen.
5: Sí, exactament. però sí, sí.
1: I això ho continuaràs fent?
5: Hombre, clar, mentre pugui.
1: Mentre puguis?
5: Clar, sí, perquè ara és que és el meu últim any com a, en plan, sortint. Clar, d'aquí a que entri, i si entro, pila d'anys. És que no, no sé. O sigui, aquests anys estan intentant, ja em deixes ballat.
1: El que hem dit sempre, eh? Allò que en diuen els anglesos, el gap entre que acaba Santa Tecla i...
5: I ja sabem. I
1: vés a saber què passarà. Sí. I aleshores algú diu, bé, totes aquestes persones que acaben Santa Tecla, aleshores, com que no poden entrar per Festa Major, busquen altres ingredients de la festa, perquè si no... Llavors anem, diguem-ne, a fer altres coses, que ja no és directament un ball, perquè ja saben que no tenen futur en això. És a dir, que tu veus que vés a saber què passarà quan deixi Santa Tecla.
5: Sí.
1: I és així, perquè coneixes, suposo, una bona colla de gent que després de Santa Tecla...
5: Sí, sí, que no... Fins als 10 anys més tard que no entren a res. Bueno, a res, al
1: sí,
5: que volen.
1: Sí, sí, sí.
5: Però sí.
1: Et vindria de gust 10 anys després? Perquè sí. Esclar, si ara un diu, Bruna, sí. Fins als 26...
5: Hòstia, sí. Ah. No, però sí, igualment.
1: Ei.
5: Però perquè és que és el que ha dit la Núria abans, és una cosa que portes des de petit. Vull dir, és que inclús des d'abans de tindre consciència veient, ho saps? És que és una cosa que...
4: I la gent no ho entén.
5: Està a les venes.
4: Però estàs esperant i diuen, però vés a fer la llista d'espera de gitanes, de no sé què. No, és que vull ballar bastons, o sigui, no vull fer un entreball. I la gent no ho entén que estiguis allà esperant els anys que faci falta per fer el ball, bueno, el ball que has mamat des de petita.
1: Mm-hmm. Martí, estàs on vols?
0: Jo sí, la veritat que per mi sóc a casa, diguéssim, i m'he criat amb l'Àliga des de molt petit.
1: It?
0: Llavors, per mi sóc a casa.
1: I t'hi veus?
0: No, tampoc m'he posat com un límit ni m'he tallat, diguéssim, de dir fins aquí.
1: Que té lògica, perquè amb l'edat d'en Martí un pot tenir una perspectiva llarga.
0: Però també és veritat que al final hi ha un tema que potser no té altra gent, que és el fet de que la Liga s'ha de portar, té un pes, i hi ha molta gent que físicament, doncs això, una matinal l'agafes tres cops i ho aguantes, però una Festa Major sencera no. Llavors aquí sí que és una mica més que
1: el fet
0: de dir...
1: El físic mana més que amb altres circumstàncies. Portar,
4: Perquè amb la Liga i amb els gegants suposo que també passa. Tu trobes gent de la teva colla que agafa la Liga només quan té algun conegut davant i que s'evita agafar-la?
0: Bueno, clar, és que aquest és el tema també, que és entendre cada colla, eh? Vull dir, els gegants deuen funcionar d'una manera, tots els gegants, el drac deu funcionar d'una altra i la Liga funcionarà segurament d'una altra. Però és el fet de que també, bueno, ens passa i ens trobem, perquè sents el cap de colla dir no, és que la llista per venir a participar a la matinal o per entrar de portant de la Liga és molt llarga. Ja, però llavors la gent que hi ha dins es mor per agafar-la o no? Bueno, doncs és una mica un debat de dir, troba el terme mig entre que la llista pues sigui la llista que és perquè no hi cap més gent,
1: sí.
0: Però també que la gent que tens a dins...
1: El reconeixement intern de dir, bé, doncs potser sí que...
0: Bueno, o el fet d'una mica de veure's la festa, que això també passa molt, que és el fet de que gires el cap i tres són al bar anant a buscar cerveses. Bueno, o anant a buscar una Coca-Cola.
1: Aigua.
0: Però vull dir, estàs participant a la festa, no prefereixes estar agafant carretilles, traient-ne, posant-ne, agafant l'àliga, encenent-la... No, jo me'n vaig a fer una Coca-Cola. Vull dir, estàs participant a la festa i hi ha molta gent que t'està mirant que segurament es mor de ganes de participar-hi. I tu t'estàs anant al bar a fer un beure. No sé. Vull dir... Bueno,
1: ens va molt bé aquest apunt per acabar-ho aquí. Perquè si vostès pensaven, no, joves que surten tal, l'esperit crític l'heu deixat sobre la taula, però ens quedem amb això de les colles mixtes. Ei, si algú vol intentar, sempre hi ha una primera vegada, crits i soroll, i després de la primera ve la segona. I quan travesses la segona, costa menys arribar a la tercera. I quan estàs a la tercera, la quarta ja és. I així anar a fer. O sigui, que a veure si... El que ha dit la Paula, el que ha dit la Vinyet.
4: Tant de bo.
1: La il·lusió de la Bruna. La Núria, com que ja està il·lusionada per d'això. I en Martí també està a casa. Bé, la setmana que ve, més. Núria, gràcies. Martí, Bruna, Vinyet, Paula.
4: A tu.
5: Merci.

0: i agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que, si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Onze i 12 minuts, canviant de tema. Qui deia que els joves, però... Allò, no, que tots, tal, tal, tal... S'han dit algunes coses en aquesta taula que ni els grans les diuen en alguna ocasió, eh? Però ja hi tornarem la setmana que ve. Ara un moment bonic, perquè l'Enric Soler i la seva neta, l'Elia Nin, han anat a un graig. El graig d'en Ricard Ruiz. En aquest graig hi ha, diguem-ne, el paradís de les maquetes. Hi ha el paradís de les maquetes de Sitges. Un enlluernador Sitges en miniatura, que és el que té en Ricard al graig de casa seva. Allà hi ha, des de la maqueta de l'Hotel Subur, fins la casa Bartomeu Carbonell del Cap de la Vila, la casa del Rellotge, l'Ajuntament, la parròquia, el Vinyet, l'Ave Maria, tot allà, l'estació, en un univers, com els dèiem, molt particular, que els he comentat a en Ricard, a l'Enric i a l'Èlia.
2: Bon dia, us parla l'Enric Soler, avui fora del context del meu programa Vida i Miracles, perquè, aprofitant les vacances estiuenques i després de l'entrevista que vaig fer fa 2 mesos als meus nets, he recollit les últimes paraules dites per la meva neta Èlia, amb les que posàvem punt i final a l'entrevista. Paraules que deien així: espero que ens tornis a convidar a venir un altre dia. Així que estic aquí per complir aquest desig de l'Èlia, però l'Èlia aquesta vegada no ve com a entrevistada. La tenim aquí perquè m'ajudi a fer l'entrevista, com aquelles que fa uns anys ella feia a l'escola Miquel Utrillo, arribant fins i tot a entrevistar a personatges famosos com és l'exjugador del Barça, José María Vaquero. Bon dia, Èlia. Estàs preparada?
3: Sí, estic preparada. Em fa molta il·lusió tornar estar aquí amb el meu avi fer una entrevista i amb aquest nou entrevista.
2: Molt bé. Doncs bé, digue'ns a qui hem d'entrevistar.
3: Doncs es tracta de Ricard Ruiz, que a casa seva té una col·lecció de miniatures fetes per ell. Bon dia, Ricard.
4: Bon dia.
3: Un plaer tenir-te aquí per parlar-nos, entre d'altres coses, de la teva afició. Quan vas fer la teva primera miniatura?
4: Buenos, pues, bon dia. 1995 hauria de ser la primera.
3: Saps quantes has fet en total?
4: De fer, n'he fet com a miniatures de vaixells, en tinc 33. I de cases en tinc 32, d'edificis emblemàtics de Sitges. De restaurar coses que m'han donat per restaurar, he perdut el número. He restaurat molt.
3: De quin estàs més orgullós?
4: Orgullós és de totes. Ara, per primera vegada vaig fer la església de Sant Bartomeu i Santa Tecla, però ara l'he tornat a repetir amb més informació i més mides, i ara sí, m'ha quedat molt millor que la primera.
3: Quina t'ha donat més feina?
4: Feina... No, tot és per igual. Has de buscar els detalls has de buscar. Per exemple, el Cap de la Vila, la balconada va ser... Fer els balcons va ser la repera.
2: Però... T'hauràs gastat molts diners, oi?
4: No, actualment, normalment he replegat de gent que plega, gent que ho feia, gent que fa miniatures. Mira, ja és gran, ara em toca donar-ho a mi perquè ja començo a fer gran, però normalment he replegat coses. No obstant, pintura i pinzells i... Sí,
2: algo
4: de diners.
2: No has pensat mai fer una exposició i construir una mena d'espai que pogués reproduir tot aquest material que tens acumulat al garatge i fer un Sitges en miniatura?
4: Bueno, seria de conya. Seria amb el meu professor, que va ser en Vila, que ja no hi és, desgraciadament. Seria de conya fer-ho, però això veig que costa de buscar local i costa de...
2: I com aconsegueixes tota aquesta informació necessària per fer aquests interiors tan perfectes dels edificis, els sostres, les portes, aquests detalls tan minimalistes i diminuts?
4: Cada casa que vaig a intenció de fer-ho, demano permís als dueños per fer fotos.
2: Sempre demanes permís per entrar i fer.
4: Sempre demano permís pel que faré i fotografies.
3: Però una cosa, per exemple, el cap de la vila, això també has d'haver de demanar permís per fer les fotografies?
4: Sí, bueno, tinc l'amistat amb el Gassó de les fotografies, Ricard Gassó, que es diu com jo, i vaig demanar permís, dic, no, i vaig a fer això, i em va dir que sí.
2: Tinc entès que l'Ajuntament et va demanar que fessis la reproducció de les 8 reformes que s'han fet a la parròquia des del 1445. Però em sembla que al final no ha acabat bé la història, oi?
4: No, Constant, l'Ajuntament no va ser l'Ajuntament, va ser un grup que dirigia en Blai, no sé el seu nom exacte, Blai, conegut com el Graller, i el seu equip. Llavors van fer un estudi de la parròquia, i l'estudi de la parròquia em van dir que si volia fer les maquetes. Llavors, un cop fetes les maquetes, les donaríem, però com que ningú ha dit les vull, doncs estan a casa.
2: Moltes de fàstic.
4: No, home, estan a casa, les neteixo.
3: I quines aficions més tens a part de fer miniatures?
4: Senderisme, m'agrada molt caminar. No muntanyes ni a l'Everest ni coses rares, eh? Senderisme, com més pla millor. És la meva afició.
2: I em sembla que aquest senderisme t'ha portat moltes vegades a Montserrat, no?
4: Ah, sí, a Montserrat és l'única cosa que podia fer de camí llarg, són 64 quilòmetres. I, bueno, cada vegada que he anat moltes vegades, les tinc incontrolables, vull dir, incontables, no. Tindria que tirar enrere a veure quan.
2: Llavors, lo de Diable i Festes Majors també és...
4: No, Festes Majors en tinc 30. 18 anys de Diable i 12 de Portant del Tabernacle de Sant Bartomeu. Som 30 anys de Festa Major. A part, 6 anys del Sant Sepulcre, però això no és Festa Major.
2: Jo puc donar fe que la teva col·lecció de vaixells que tens al teu pàrquing és increïble. Fins i tot et van demanar que restauressis els que hi ha a l'ermita del Vinyet, oi que sí?
4: Sí, tornem a allò de l'equip d'en Blai. Hi ha un arquitecte, un tal Vicenç, molt conegut a Sitges, que era el que feia les maquetes, les mides de les maquetes, i el Vicenç em va dir, jo et baixo els barcos i tu els repasses. Fet, van donar un equip, van baixar els vaixells, els vam recobrar, aquí entra la meva dona, però són tot de veles perquè jo veles no en faig, no sé cosir. I la dona, pues...
2: És bona cosidora. Exacte. Llavors, ella va restaurar-les, va rentar o
4: sí,
2: planxar, què va fer?
4: Les dues primeres són noves. Les altres les vam respectar, però les dues primers vaixells que hi han anat tocant a l'altar, degut al fum dels ciris i això, estaven molt fetes malbé i les va fer noves.
3: I en quin moment vas decidir que volies fer això de fer barcos i, bueno... cases i tota aquesta cosa.
4: La meva feina de farmàcia ara és còmoda, entre cometes, però fèiem més hores que un rellotge. I quan arribes a casa jo no sé estar quiet. No sé mirar tele, no sé escoltar música, no sé fer res, manualitats. I vaig començar hasta que vaig comprar el local de baix i llavors ja m'hi vaig dedicar en sèrio.
2: Quanta gent diries que coneix la teva obra?
4: Conèixer-la, no seria, no tinc número de conèixer gent activa, però bastanta gent, perquè de tant en tant he baixat alguna cosa amb algun aparador i he deixat la maqueta 2-3 dies, una setmana, 2 setmanes, i sí, algú diu, ostres, això que quan l'has fet, d'on és, com és.
2: Però les últimes obres que has fet dels edificis més emblemàtics de Sitges, ho ha vist algú?
4: No.
2: No.
4: Per exemple, el xalet, no crec que l'hagi vist ningú. No.
2: A part de mi, clar.
4: No, no, tu
2: i de la meva neta, que
4: tu vas ser el primer.
2: Doncs espero que a partir d'ara la gent s'animi a venir fins a casa teva a veure de manera gratuïta aquesta meravella de miniatures dels edificis més icònics i emblemàtics de la vila de Sitges. A què has dedicat més temps? A les miniatures o a fer de diaplà? Perquè tu has estat molt vinculat a aquesta major, com he dit abans.
4: A les miniatures, el diable, a part d'aprendre't els versos 2 setmanes abans o 3... No. A les miniatures més.
3: Heu de la teva família ha tret l'afició de fer miniatures?
4: La meva neta comença, tinc 2 netes, i la petita, que ja no és petita, que ja té 11 anys, comença a fer edificis d'aquests de pedra, que comprem la capsa amb tota la pedreria i comença a fer, passa per casa i comença a aprendre.
2: Aprendre.
4: Sí, ho aprèn bastant. Bueno, ve molt de tant en tant, però...
2: Almenys el dia que tu no hi siguis ja tens una...
4: Sí, bueno, espero.
2: Qui ho ha de dir tot això?
4: Espero.
3: Un dels edificis que més m'ha agradat és l'estació de Renfe. Per què has fet un circuit de vies perquè circuli el tren i li doni vida i li posa so? Quants anys té el tren?
4: La Renfe ja l'havia feta abans de que en donguessin, en cedissin o m'han deixat el Jaume Vidal, un company de la farmàcia, tenia un tren que no feia servir, me'l va deixar. El que has vist aquest dematí, en comptes d'un tren normal i corrent, diguem, cercanies, has vist l'AVE. L'AVE està donat per un altre senyor, que també es dedicava a trens.
2: Bé, doncs entens, sembla que no podem allargar més l'entrevista, perquè tenim el temps molt, molt just. Gràcies per venir i donar-nos aquesta oportunitat a la meva neta i a mi de conèixer una mica més les teves aficions. Gràcies, Elia, per ajudar-me i espero que puguem tenir l'oportunitat de repetir-ho. Ricard, moltes gràcies.
4: De res.
2: Ja. Que vagi tot perfecte.
4: Ja, ja saps l'entrada.
2: Bona festa major, que ja la tenim molt a prop.
4: Bueno.
2: I fins aquí l'entrevista. Vale. Bon dia.
1: Un món en miniatura. Aquest Sitges enlluernador d'en Ricard Ruiz al seu pàrquing. I a veure si algun dia, amb aquella certa esperança que aquest Sitges en miniatura pugui estar exposat en algun lloc o altre. 11:25, tenim el temps just per escoltar un altre nou podcast dels 3 podcasts que ha produït la Comissió de Festa Major de Sitges. Saben que vàrem escoltar fa uns quants dies el de les cares de la festa. Ens queda pendent les cosidores, perdó, i tenim a punt per escoltar

0: A les 10 i mitja del matí. Estem a l'Espai Jove amb 5 joves de Sitges amb diferents implicacions a la festa per parlar de com la viuen i de les seves inquietuds. Estan amb nosaltres Lugo Moreno, la Vinyet Follera, l'Alexia Delgado, la Victòria Estal i la Leanne Sanz. En primer lloc, m'agradaria que us presentéssiu. Qui vol començar?
1: Bueno, jo sóc la Leanne Sanz. Uh-huh. He sortit la gran part de la meva vida, bueno, de la que porto, a baix de Sitges i no sé què més vols que digui.
0: Quants anys tens?
1: Jo tinc 15 ara mateix.
0: I en quins baix has sortit?
1: He sortit als Bastons, a la Moixiganga, he portat un gegant i ara mateix sóc diable de la grupa.
0: Molt bé.
2: Jo sóc Victòria, tinc 16 i també porto tota la meva vida sortint a Festa Major i a Santa Tecla. I ara mateix surto als Cabassuts, però també he sortit a Panderetes, a Cintes i ja.
0: D'acord.
3: Doncs jo sóc l'Alexia, tinc 15 anys i porto des de petita sortint amb els Bastons de Sitges per Santa Tecla.
4: Jo sóc la Vinyet, porto tota la meva vida fent balls. Vaig fer gegants quan era molt petita, panderetes, cintes i ara pastorets amb els petits. I tinc 15 anys.
5: Jo sóc Lugo, porto tota la meva vida també sortint a balls populars. Vaig començar a Cabassuts i ara sóc gitano de la grupa.
0: Val. I... O sigui, quan dieu cabassuts, us referiu a portar un cabassut com fet a casa i així, o us referiu a cabassuts amb l'agrupació de Baix Popular?
2: Amb l'agrupació.
5: Sí, sí, amb l'agrupa.
0: Per Santa Tecla.
2: Sí. Bueno, sí, primer els petits i ara surto amb els grans.
0: O sigui, tu, Victòria, surts ara mateix per Sant Bartomeu.
2: Sí.
0: Molt bé. I quines diferències has trobat? Com de sortir només per Santa Tecla i...
2: Bueno, a Santa Tecla hi ha molt menys gent, també. I com ara acompanyo els petits a Cabassuts, també es nota com sortim a la matinada infantil, no hi ha tanta gent, i llavors és molt més tranquil que sortir a Festa Major.
0: Val. I ho gaudies més?
2: Sí.
0: Perquè és com molt més estressant, sí. No? Sant Bartomeu.
2: Sí, sí.
0: I tu, Alexia, per exemple, que portes fent el mateix ball com tota la vida, com, o sigui, com has vist l'evolució dins del ball? Tipus, diferències d'ara i fa anys.
3: Bueno, doncs crec que en realitat és bastant igual. El que canvia és que quan ets més gran vas aprenent més balls i doncs comences a portar la bandera i a mi, bueno, personalment m'agrada més quan som més grans perquè m'encanta portar la bandera i fem més balls, però generalment és... bastant igual quan ets més petit, doncs estàs més controlat pels caps de colla i tal, i després tens com més autonomia, però és bastant similar.
0: Val. I tu, Vinyet, que has provat com diverses coses, què és el que més t'agrada de moment?
4: Pues, no sé, tots m'han agradat perquè tenen com algo diferent. Ja està.
0: Ja t'ho he dit.
1: Jo res, jo sempre m'ho he passat bé fent tot. Si no surts, no surts, i si surts, surts i t'ho passes bé. Al final sempre vaig a on estan els meus amics, jo.
0: Val.
1: Tipo, diable vaig ser perquè em feia il·lusió i tal, i com que em començava a ficar el foc, doncs va ser com va, seré diable, però a la llarga és perquè estan els teus amics i ja està.
0: Però ho parleu abans?
1: No,
0: com
1: bueno, òbviament.
0: Ara farem...
1: No, però no és així, és en plan, estem a un lloc i ens quedem aquí fins que s'acabi.
0: Val. Perquè, clar, l'agrupació aneu com per edats, entenc, o no?
1: Sí, bueno, però no és per edats, és... estem allà i ja està, i tots. A la matinal sortim tots allà i ja està. Sí que hi ha un dia que és el dels versos, que sortim només, crec que els diables que diuen vers, que ara no et diré quants són, perquè no ho sé, i ja està, però els altres dies sí. Allà a la matinal estem tots junts i...
0: I tema versos, mira, com ho feu?
1: Pues tu... Normalment t'ho proposen abans, i tu dius que sí o que no, i llavors vas i ho fas.
0: Però l'escriviu vosaltres?
1: Sí, sí, sí. Ho fem tot nosaltres.
0: I aquest procés, com és? O sigui, vull dir...
1: És fàcil.
0: Sí, eh?
1: Sí, la veritat és que sí, però sí que es necessita una mica d'ajuda de la mama. Si no tires.
0: La necessito jo, l'ajuda de la mama.
1: Saps? Però no, sí, sí. És fàcil. I és guai.

0: Sí.
1: Bueno, al final és com que podeu dir la vostra sobre un tema. Us diuen el tema o el trieu vosaltres?
0: No, el trieu vosaltres. Sí que és veritat que quan el fas et censuren coses.
1: Ah, no!
0: I en plan, tu l'entregues i un cop el tens fet et canvien tot una mica.
1: Val.
0: Si dius coses males i tot això.
1: Bueno, val. Per evitar, no? Ferir sensibilitats una mica.
0: No per això, sinó perquè com que som nens no ens deixen dir res.
1: Val. Bueno. Val. Hugo, tu a banda de participar per Santa Tecla, aquest any per Sant Bartomeu, has estat voluntari, no?
2: Sí.
1: I com ho has viscut, això?
2: Pues ho he viscut d'una manera diferent perquè mai havia sortit per Santa Tecla. I va ser el primer any i em vaig sentir molt proper amb la comissió perquè em va escalfar molt.
1: I com vas viure... O sigui, què vas fer?
2: Vaig estar ajudant a molts tallers, vaig controlar durant la festa. I
1: tens ganes de repetir?
2: Sí, voldria repetir.
1: I ho recomanaries?
2: Sí, ho recomanaria. És una experiència que si no ho has provat, ho has de provar.
1: Vosaltres us heu plantejat fer de voluntaris o heu fet de voluntaris?
0: És que no sé què és ser voluntari.
1: Fuck. Val. Com ho explicaries que és ser voluntari?
2: Ser voluntari és ajudar als actes, pues estar allà, controlar que tot hi vagi bé, estar i no sé.
1: Val. La comissió fem una crida a persones que ens vulguin ajudar, perquè al final nosaltres som 15 persones, que són bastantes, però no arribem a tot el que s'ha de fer durant la festa. Llavors, demanem ajuda a altra gent i obrim les portes a que gent que potser no pot sortir o no vol sortir ballant ens ajudi durant la festa major, Sant Bartomeu i Santa Tecla, a fer-la sortir. Llavors, són una part molt costura de la festa i imprescindible. I aquest any l'UGO va ser, llavors et pots apuntar a diferents actes. O sigui, des de tallers infantils dies abans, a, per exemple, el pregó o per les processons. No? Hi ha diferents...
0: I no és avorrit?
2: Ah, no. Si t'agrada i ho vius, pues...
1: Al final és viure com la festa d'una altra manera, no?
3: Sí.
1: I per Sant Bartomeu, per exemple. O sigui, perquè de moment ens heu explicat, menys la Victòria, què feu per Santa Tecla, però per Sant Bartomeu, què feu? Com comença el vostre dia?
0: Comença a barraques, òbviament.
1: Comença a barraques, sí. La festa major comença.
0: Des de barraques no es para de sortir i ja està.
1: Val.
0: I si no hi ha barraques, es surt de festa igual.
1: Vale. I el dia 23?
0: Com que el dia de la festa major? Ostres,
1: o sigui, el dia... la vigília, diguem-ne.
0: Tot comença pel matí. Jo, per exemple, sempre fem un dinar amb els amics de la mama. I després vas a l'entrada de Grallers amb els teus col·legues i vas tirant, ja està. Tot és improvisat.
1: Val. I aneu a veure, entenc, la processó?
0: Sí, òbviament.
1: I els versos els aneu a veure?
0: Sí, aquest any no crec que no he anat, però l'any passat sí que vam anar. Aquest any, en plan...
1: Sí. I les altres?
3: Doncs sí, una mica. Igual comencem anant a esmorzar a casa d'uns amics que és com tradició, sempre anem allà a esmorzar. I després, doncs, jo surto amb les amigues i anem a veure l'entrada de Grallers i tot.
1: Tu, Vinyet?
4: Jo començo amb l'entrada de Grallers i vaig fent.
1: Val.
2: Jo també començo per l'entrada de Grallers, però com si la mama sempre està treballant, potser vaig amb un germà. I com els versos mai m'he pogut quedar perquè a un germà no li agrada l'acumulació de gent. I vaig per la tarda quan no hi ha més gent.
1: Clar, és que hi ha molta gent per Sant Bartomeu.
2: Bueno, a mi m'agrada, però a ell no tant.
3: Jo començo també. Comencem tots amb un esmorzar amb gent de la colla de Cabassuts i després anem a veure l'entrada de Grallers i ja. I després d'allà anem fent també.
1: Bueno, clar, al final en el teu cas és com diferent, no? Perquè veieu l'entrada però després ja entenc que et poses al Cabassut.
3: Sí.
1: I quin és l'acte que no us perdeu? Que dieu, això ho vull veure sí o sí.
0: L'entrada del Sant o la ballada final. Sí que és veritat que has d'arribar bastant abans i t'has de perdre un trosset de la rua per poder veure-ho, però...
1: De la rua, eh?
0: És que jo què sé, la processó. I arribes allà i has d'anar a dalt a l'església i estar-te potser mitja horeta, però està molt xulo estar a dalt.
3: Sí, jo crec que diria el mateix que la Lea, la ballada final és molt guai, i si estàs amb les amigues veure tots els balls allà i els diables i tot, crec que és una cosa molt xula.
4: Doncs a mi m'agrada molt la baixada d'escales, també. M'agrada molt. I també la ballada final, que és la Mars.
2: L'espectacle de focs artificials, la processó de Sant Bartomeu i també, com ha dit ella, la baixada de les escales.
1: Pues que la baixada de les escales és com molt diferent, no? Molt curteta. Mm. Sí, té com algo especial, no?
2: Sí.
1: I abans heu parlat de l'entrada de Grallers, què feu a l'entrada de Grallers? On la veieu?
0: Nosaltres, jo i els meus amics, sempre intentem ficar-nos a sobre l'escenari aquell, que sempre ens intentem fer fora, comissió. I res, però està molt xulo. Des d'allà ho veus alt, saps? I veus com bota tot. Però fa molta calor, això és horrible.
4: Nosaltres allà, jo i els meus amics, que a vegades quedem, allà al centre del Cap de la Vila, però hi ha moltíssima gent i fa molta calor també.
3: Sí, igual, doncs amb les meves amigues intentem posar-nos al Cap de la Vila i veure-ho des d'allà, en un lloc de sombra, perquè si no fa moltíssima calor, però viure-ho des de baix, des del Cap de la Vila.
2: Jo m'acostumo a posar pels costats per no... i viure-ho a l'ombra.
4: Jo al Cap de la Vila també. M'és igual el sol.
1: Aquell dia d'anar igual al sol.
4: Després ja no.
1: L'any passat vam fer aquesta mateixa conversa amb infants que tenen com molt delimitat el seu paper a la festa, no? Però potser els adolescents esteu més en terra de ningú. I ens agradaria saber una mica com viviu això. És a dir, com us sentiu si teniu un espai determinat a la festa, si no, si us agradaria tenir més espais per vosaltres, si creieu que potser des de l'organització no tenim o si tenim en compte les vostres necessitats.
0: Bueno.
1: Vinga, Leana, arranca.
0: Jo vull dir que sí que tenim un espai a la festa, òbviament, i sempre jo em sento superbé. Estem allà amb els col·legues, ho vivim a muerte. Som els que més bé ens ho passem, perquè també hi ha alguns bastoners de 150 anys que segueixen sortint. Ho sento. I després ens ho passem bé, saps? Llavors, sí que és veritat que estem esperant tots que ens donin el pas per poder sortir amb els grans, però aquests anys es viuen a muerte, sortim allà pel carrer, ens fem les samarretes, anem al foc tota l'estona, està xulíssim.
4: A veure, jo penso que quan vas amb els teus amics tu passes bé, passi el que passi, i sí que és veritat que hi ha molta gent i fa molta calor, però no importa, quan vas amb els teus amics tu passes bé.
3: Sí, doncs una mica el mateix que ha dit la Leanne. El nostre paper ara, bueno, és passar-nos-ho bé, jo crec. Pues això, surts amb els amics, vas a veure-ho tot i al final són dos dies de no parar i de passar-t'ho superbé.
4: Jo opino el mateix, en plan, està bé sortir amb els amics, no... I també hi ha coses per fer i mola molt.
2: Jo crec que no està tan limitat perquè sí, hi ha activitats per tothom i que les pot gaudir tothom. I surt amb els amics i ho passes.
1: I creieu com que... com la resta de la societat entenem com el vostre paper?
0: Sí, amb una mica de mania, però l'enteneu, tio. Sí, la veritat és que sí.
4: Sí, sí, sí. Al final igual.
1: Què vols dir, una mica de mania?
0: Pues que, no sé, a vegades sí que és veritat que els joves agobiem una mica, l'aliem, o potser ens portem més malament que els altres, però al final enteneu que són joves i que heu passat per lo mateix. O això ho veig.
1: Sí, creieu que això s'entén? Que, o sigui, com al final els adults empatitzem en que potser tots hem passat per aquesta etapa vital, sí, en algun moment, o creieu que potser falta una mica de...
0: Sí, però tothom la viu diferent i cada any canvia més i no sé. Segur que no és la mateixa festa major la que heu viscut vosaltres a la que hem viscut nosaltres.
1: 100%. Vosaltres què n'opineu?
4: Jo el mateix, que sí. Està molt bé.
1: Vale. Vale. Heu rebut crítiques per part de familiars o amics de familiars o altres adults com de que és que el jovent no gaudiu la festa o el jovent no respecteu la festa. No?
0: No.
4: No.
1: Que guai. Que guai. Bueno, està bé, perquè a vegades és com que veiem només no la nostra visió i ens oblidem de que això, el que deies abans, de que també sí, tots hem passat per aquí. Per molts de vosaltres, aquest serà l'últim any sortint per Santa Tecla. Com ho porteu, això?
0: Bé.
1: Ho trobareu a faltar?
0: No.
1: No, eh?
0: Són etapes.
1: Molt bé.
3: Bueno, igual ho trobo a faltar una mica sortir amb els bastons, però crec que sortir amb les amigues també està molt guai. I encara que no segueixi formant part de la festa des de dins, diguéssim, m'ho passaré superbé igual. I quan miré enrere, veuré que és una etapa molt guai sortir per festa major per Santa Tecla, però m'ho passaré igual de bé.
2: Jo crec que sí que trobaré a faltar, perquè a Gitanes com que hem format més que una família, perquè sóc l'únic gitano i totes com que han sabut estar amb mi, encara que ja són noies.
1: Com que t'han acollit molt
2: sí.
1: Bé. I de cara a Sant Bartomeu, us agradaria poder sortir aviat dins d'un ball o preferiu allargar l'etapa de viure, o sigui, viure-ho com a públic?
0: La veritat és que a mi m'agradaria sortir als pastorets, així que si algú em vol enxufar, jo estic a casa. Però si no es pot això, jo no, és l'únic ball que és l'excepció. Els altres m'està bé estar al carrer amb els col·legues.
1: Val. I per què és l'únic ball que és l'excepció?
0: Perquè és l'únic ball que surt gent jove.
1: Vale.
0: No, la veritat...
1: Perquè en els altres veieu com que l'edat és...
0: Bueno, els altres veiem que és gent més gran. Aquí els pastorets sempre renoven, van canviant i és un ball que mola molt. Que és, per mi és el més carismàtic de tota la festa.
1: I els altres?
2: Sí, m'agradaria perquè jo estic apuntat a cintes.
1: Vale.
2: Com... I no, encara no m'han dit res. M'agradaria sortir perquè canvio ja de Santa Tecla, que només surts un dia, i als versos, a Santa Tecla fer més actes i més coses.
3: Bueno, sí que m'agradaria, però igual no immediatament després d'acabar de sortir per Santa Tecla. Igual doncs estaria uns anys vivint des de fora, veient-ho des de fora, sortint amb les amigues i passant-m'ho bé. Però després crec que podria ser una experiència xula i algun any sí que m'agradaria.
1: I t'agradaria com a bastonera?
3: Sí.
1: I com ho portes? Perquè, clar, al final, vosaltres quantes colles infantils sou?
3: Moltes.
1: I quantes... No sé. O sigui, sou majoria nois o majoria noies? O esteu equitatius?
3: Crec que està bastant equitatiu. Sí, bueno, a la meva colla hi ha més noies que nois, però generalment crec que està... bastant equitatiu.
1: Clar, però després, quan passeu a Sant Bartomeu...
3: Ja, llavors ja no.
1: Val.
3: Jo, bueno, a mi em costa una mica entendre perquè per Santa Tecla podem ser colles mixtes i després a Sant Bartomeu ens hem de dividir per gèneres. I, bueno, crec que almenys si seguim dividint-nos per nois i noies hauria de ser equitatiu. Doncs dos colles de nois, dos colles de noies, però...
1: Clar, perquè si no, en el vostre cas, entenc que accedir a poder sortir per Sant Bartomeu és complicadíssim si voleu seguir sent bastoneres.
3: Sí, sí, exacte. Els nois tenen tres opcions de colla i nosaltres només una. I, doncs, òbviament, és més complicat.
1: I tu, Inyet?
4: Jo crec que si deixo el... Quan deixi el ball, vull estar almenys un any veient-ho des de fora a Santa Tecla i ja, si em criden o alguna cosa, doncs ja...
1: Si et criden d'on?
4: Jo vull pastorets també, però si no, no passa res.
1: Val. Val. I no us plantegeu un altre ball que no sigui pastorets, eh?
4: És que pastorets mola molt.
0: Jo, si fos ser diable, ho seria. Però és que per ser diable també passa com els bastoners.
4: Sí.
2: Però és que han de renovar, com hi ha molta gent que ja porta molts anys, té molta experiència, i ha de deixar que vingui gent jove a descobrir el ball.
0: Hauríem de fer com a Vilafranca. Saps? 5 anys a cada colla i tires.
4: Claro.
0: A cada cosa. Sí, és veritat.
1: Bueno, seria una opció com perquè tothom tingui accés, no?, als balls.
0: Sí, bueno, i així la gent jove acaba. Quan arribes al final, ja està, s'ha acabat.
1: I tu, Victòria, què en penses? Perquè, clar, tu ja estàs en una colla de Sant Bartomeu.
3: Sí.
1: I t'agradaria viure-ho com a públic?
5: Bueno, ja ho he viscut l'any passat. Com a públic, aquest any és el meu primer sortint. Llavors, no sé com serà, encara no he sortit.
1: Val, o sigui, encara, aquestes, o sigui, encara no has viscut un Sant Bartomeu no, com sencer.
5: No.
1: Val. I tens ganes?
5: Sí. És que ja penso que ja ho he vist massa temps així fora i ara ja m'agradaria participar.
1: Val. Val. Però, o sigui, al final ho heu vist molt de temps fora, perquè al final tota la vostra infantesa heu vist Sant Bartomeu des de fora, però no ho heu vist com... sent autònoms, és a dir, fins ara heu sigut nens, no?, i heu anat amb els vostres pares, i no fa gaire, entenc, que viviu la festa com autònomament, no? Quines diferències creieu que...
0: Que hi ha?
1: Que viureu, o sí. Quines coses us criden l'atenció de és que això ho puc fer com jo vull?
0: És que, no sé, jo ja porto molt de temps sortint autònomament.
5: Jo també.
1: Des de quina edat, més o menys?
0: Des de l'estiu de 6a primària.
1: Clar, llavors...
5: Des dels 12, més o menys.
2: Quan vaig començar a Gitanes vam crear un grup i vam sortir i ja s'ha creat això.
1: Llavors us trobeu com que des dels 12 anys
5: sí,
1: ja viviu la festa major com a públic i no sabeu encara, no?, quan us podreu incorporar a un ball i, per tant, és com que no teniu ni idea de si... de si algun dia aquesta etapa acabarà o no. No?
0: No, sí, sí que tenim idea. Jo sé que acabaré ja.
1: O sigui, tu tens claríssim que entraràs a Pastorets?
0: No, no, això no, no. No sé, no entres a la pregunta. Entens que si nosaltres estem preparats per acabar-ho o alguna cosa així?
1: No, no, la meva pregunta és una mica en la línia del que deia la Victòria, de que ella diu, jo ja ho he viscut molts anys i ja estava com... no cansada, però sí una mica cansada i vull viure-ho ja d'una altra manera. Llavors, clar, com, no sé si com gestioneu aquesta incertesa, no? De...
0: No hi ha incertesa. Si t'agafen a on vols anar, vas, i si no, també. I la veritat és que al carrer tu passes molt bé, saps? Estàs amb els amics, fas el que et dona la gana i, no sé...
1: Creieu que ser públic a la festa està infravalorat?
0: No, és que està molt ben valorat.
1: Val. I els altres, què en penseu? No teniu una opinió d'això.
0: Quasi ser públic a la festa està infravalorat.
3: Sí, no... Bueno, sí, està molt ben valorat, com has dit tu. No sé, jo almenys ho valoro molt, viure a Sitges i tenir l'oportunitat de veure una festa tan guai i passar-nos-ho tan bé.
2: Clar, és que ser públic i ser públic a Sitges ja és algo com...
1: Diferent.
2: Soc de Sitges, saps?
1: Ja. Yeah.
4: És que sense públic no hi hauria festa major.
1: Molt bé. I una mica en aquesta línia, per Santa Tecla, potser, o sigui, jo almenys, jo acompanyo a un ball de Santa Tecla com a adulta i a vegades tinc la sensació de que hi ha moments de la processó, o sigui, de la matinal infantil, que hi ha molt de públic i és molt xulo, i hi ha altres que potser no hi ha tant. Mm. Com ho viviu, això?
0: A tots els moments hi ha públic, ja et dic jo, perquè vas arribar i no hi ha res.
1: Sí, eh?
0: Sí, sí. Però sí, sí, a tots els moments. Si a la matinal ens aixequem, la gent no dorm per anar a la matinal i és una barbaritat. Si a tots els moments hi ha públic. No he vist mai un carrer de la festa. Bueno, sí que algun carrer estret així que passa el foc i ningú es fica, però a l'hora de la veritat sempre hi ha públic a Sitges. A vegades hi ha fins i tot massa públic.
1: També per la matinal infantil?
0: Sí, a la matinal infantil sí, perquè entre los amigos de los amigos i tot...
5: I els pares tothom... també.
0: Clar. I bueno, els guiris.
3: Perdó. Jo no sé com és des dels Diables, però com a bastonera sí que a vegades ens hem trobat que per diversos carrers no hi ha gent. Vull dir, no sé si amb els Diables és diferent, si a la gent li agrada més el foc o algú, però a la matinal infantil, des dels bastons, hi ha diversos carrers que a vegades no hi ha gaire gent.
2: Clar, això és veritat. Com a penúltima colla que som, ja la gent es va retirant i ja no hi ha quasi públic.
1: I com ho viviu, això?
2: Bueno, seguim ballant perquè és el que ens toca, però com que desanima una miqueta, no?
1: No sé si us agradaria afegir alguna cosa, fer alguna reivindicació, dir... alguna cosa que us inquieti.
0: Jo sí que vull fer una reivindicació. Jo vull fer que els diables, bueno, que tots els balls, òbviament, no només sortim a la matinal i a la mostra, saps? Tipo, que hi hagi alguna cosa així per la tarda o sí, després de la matinal, ni que sigui fer l'ofici nosaltres.
2: Clar, és que si
0: però és que l'ofici està molt xulo i tirant molt de foc. I llavors, no, sap una mica greu, la veritat.
2: Sí, si és Santa Tecla, si la Santa Tecla és per als joves, pues hem de sortir nosaltres, no?
1: Com tota la Santa Tecla.
5: Sí. Jo diria que creïn més coses perquè puguem sortir més vegades, saps? No només dos cops o... No sé.
1: Però estem parlant de Santa Tecla o també per Sant Bartomeu?
5: Santa Tecla.
0: No, Sant Bartomeu és dels adults i es viu així de tota la vida.
5: Sí.
0: Festa gran i sortiràs a Sant Bartomeu.
1: I quan creieu que es podrien crear altres coses? O creieu directament, per exemple, que la processó de Santa Tecla, o sigui, la cívica i la de Santa Tecla l'hauríeu de fer vosaltres?
0: No, jo crec que una i que l'altra la facin els grans. I després, jo el que vull dir és, això per comissió, heu de ficar un dia més de festa major, perquè amb dos et quedes curt. Amb tres seria com el punt perfecte perquè el dia següent ja estaries massa rebentat per seguir, saps?
1: Crec que aquesta és una visió que no sé si els adults podem arribar a compartir. Al final del dia 24, que no ens podem moure.
0: No, sí, jo també, però has d'aprofitar entre l'ofici i la sortida de la tarda per fer una minisiesta i ja està, tires.
1: Aquest és el truco.
0: Sí. No.
1: I els altres?
3: Bueno, el que han dit de sortir més per Santa Tecla sí que estaria guai, que al final també assagem i ens ho borrem. I estaria guai poder sortir més i no només a la matinal.
1: I quan?
3: Doncs no sé, a la sortida d'ofici, per exemple, que han dit, ni que sigui, doncs estaria guai en algun moment. Jo crec que al final ens seria igual quan, només que poguéssim sortir una mica més.
5: Sí.
2: Clar, és que assagem molt com per només sortir un dia.
1: Quan comenceu a assajar?
0: Jo no assajo, ho sento molt.
1: No, està bé.
5: Quan acaba Festa Major. Només. Quan acaba ja comencem.
1: I vosaltres?
2: També.
1: Aprox.
5: Sí.
1: També, eh?
2: Quan acaba Festa Major.
1: Sí, esteu un mes?
3: Sí, més o menys un mes abans. Mm.
2: Per un dia?
1: Per una sortida?
3: Sí, clar. Per unes hores.
1: I tu, Vinyet, què en penses del que estàvem comentant?
4: Que sí, que tindria que haver alguna altra sortida, perquè a sobre és la que és més aviat i la gent no es vol aixecar tan aviat, saps?
2: La gent va més a ofici o alguna cosa així, que és més a les 12 o a les 2.
4: O almenys que sortíssim els grans i els petits, saps?
1: Conjunt. Bueno, podria ser també una opció. I a banda d'ofici, perquè m'està quedant clar que és la sortida que voleu fer, i em crida l'atenció perquè potser no és com, no? Al final una processó és molt més llarga que la sortida d'ofici, que és una estoneta, però sí que té com un encant especial, no, ofici, que on més o quan més us agradaria participar?
0: No sé. És que allà participem molt, la veritat. Estem allà sempre, tots els carrers. La vivim molt diferent a un ball. El ball no veu el que passa al rest de la Festa Major. Estem tranquils per allà, passant-ho bé. No necessitem viure-la més. La vivim al 100%, jo crec.
1: Tots esteu d'acord?
5: Sí. Sí.
1: Sí?
5: Sí.
1: Algú més vol dir alguna altra cosa? No?
0: No sé.
4: Que els de bastons, que són com... que tenen 60 anys, deixin ja els bastons.
0: I no només els bastons, eh? Aquí
4: també hi ha altres baixos.
2: Renovar. S'han de renovar.
3: Sí, el que han dit, que deixar pas a la gent jove i que tothom tingui una oportunitat de disfrutar la festa d'estar dins.
2: Sí. Clar, és que és... Surs a veure un any i veus com cares ja reconegudes de cada any. Què dius? I este?
1: Este sigue aquí, no?
0: Ah, i també heu de fer que se prenda más en berraques, que cada cop els grups van pa bajo, eh?
5: Ai, sí.
0: Tant de bo, ens porteu... Mira, jo, és que si ens portéssiu un concert així, xulo, i el de més fos així, gent que encara no és coneguda, seria fantàstic.
5: Sí.
0: Prefereixo un grup bo que 30 grups mitjans, la veritat. Seria xulíssim.
1: Bueno, segur que els organitzadors de barraques...
0: Ho fan, ho intenten, segur que ho intenten.
1: Escolten aquest podcast
0: ho
1: i ho apunten. Sí. I de les revetlles de Sant Bartomeu i Santa Tecla? I aneu? Les revetlles és els concerts del 23 d'agost i del 22 de setembre.
0: I què es fa allà?
1: No. Veig que no. No, són concerts, els concerts del passeig, però en comptes dels de barraques, els que es fan durant la festa.
2: No hi ha
0: per la nit?
1: Sí.
0: Ah, sí, sí, sí, sempre anem. Però no, no posa tampoc... Sempre porten un DJ, crec, o algo així.
1: Val.
0: No, no sé si és això, les revetlles o alguna
1: cosa. Sí, sí, sí.
0: És això?
1: Sí, sí, sí, sí. La revetlla, és, la revetlla és com l'acte que es fa... O sigui, l'acte que es fa a la nit de la vigília del Sant Bartomeu Santa Tecla.
0: Sí.
1: Val. I aquest any passat vam inaugurar un espai que es diu La Plaça,
0: sí.
1: On vam fer moltes activitats. No sé si veu venir alguna, si veu participar en alguna...
0: És que a mi quan em dius aquestes coses no sé ben bé què et refereixes, què fèieu, quines activitats fèieu.
1: Vam fer a la Torreta, vam crear un espai que es diu La Plaça i vam fer de tot tipus d'activitats, des d'activitats infantils, a tallers per adolescents, vam fer concerts, vam fer com molt tipus de, no? Moltes activitats diferents.
0: No, crec que no vaig anar a ningú, la veritat.
5: Jo tampoc.
0: Segur que està xulíssim.
3: Bueno, jo sí que vaig anar algun cop amb les amigues, vam anar a veure algun concert i vam anar a fer alguna activitat, com per exemple fer samarretes i que ens fessin trenes les pandaletes, i crec que és una iniciativa molt, molt guai i m'agrada molt.
2: Jo vaig ser-hi com a voluntariat i va estar com una experiència nova, molt xula, i que a veure si la tornem a fer.
1: Oh, la idea és intentar-ho. I tu, Vinyet?
4: Jo vaig anar a que les pandaletes fessin les trenes, perquè així ja tinc les trenes de festa major.
1: Fetes, check.
4: Ja està.
1: I us agradaria que s'incorporessin com a més espais per vosaltres a banda dels tallers? O creieu que està...
0: Està fantàstic.
2: Està prou bé.
4: Sí. Jo crec que està
1: bé. M'encanta perquè dius que està fantàstic quan no hi ha donat.
0: No, però en plan, ja hi ha coses per nosaltres. Que tu has dit que si volem alguna més, no, ja estic bé amb el que tenim.
5: Sí. Sí, sí.
1: Estupendo. Doncs crec que hem xerrat força i ha sigut un plaer com veure també la vostra opinió, perquè potser nosaltres tenim la visió de que us falten espais i vosaltres ens esteu dient que esteu guai amb els espais que hi ha, i com potser com la visió que nosaltres creiem que teniu vosaltres no és la que realment teniu, i és molt xulo poder-vos escoltar, així que moltes gràcies per haver vingut i participat un dissabte tan d'hora. ens veiem per Sant Bartomeu i Santa Tecla.
0: Sí.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Fins que la festa major.

Acostem-nos a les 12, al podcast Com veuen la Festa Major als adolescents, podcast que poden trobar també al nostre web. Avui la xerrada de Festa Major a la Gralla, demà la podrem escoltar, demà que tindrem a la pregonera de la Festa Major, a la Zoé Puigivet. Per tant, demà també moltes coses per les quals valdrà la pena ser-hi. Demà que és l'eclipsi, però bueno, el món segueix continuant amb voltes, eh? Això no falla. Que passin un molt bon dimarts. Fins demà, adeu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment